0: quants cops hem fet allò de que veiem el jovent, no? Doncs, que està escroleando, que es diu ara, eh? I està a les xarxes socials, les va desplaçant, va mirant vídeos, els va avançant, els va parant, no acaba de centrar-se en res i dius, mira, estàs perdent el temps com si això no entrés dins del conscient o el subconscient d'una persona, tot allò que està veient a través de les xarxes socials. I ja fa un temps, d'un temps ençà, evidentment pocs anys, perquè és el que fa que tenim les xarxes socials, però s'està investigant molt intensament, perquè és molt necessari que sigui així, el fet de la repercussió que té aquestes xarxes, no només en el nostre dia a dia, sinó fins i tot, per exemple, en decisions polítiques o la influència que poden tenir en determinar el resultat de les eleccions. D'aquest tema i d'un estudi que ha dut a terme en volem parlar amb Núria Roca, que és vicedegana de la Facultat de Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya. Núria, gràcies i benvinguda.
1: Bona nit, gràcies.
0: Núria, aquí el que succeeix és que potser els adults, o en diferents moments, o en diferents graus de coneixement, podem pensar que simplement és una distracció, xarxes socials, i en concret TikTok, que és la que heu analitzat, i realment pot tenir molta influència en aquests resultats, no?
1: Sí, pot tenir influència, però hem de pensar per començar que TikTok és una plataforma que va néixer com amb un objectiu plenament d'entreteniment. Però què passa? Com que al mateix temps allà s'hi concentra la part més jove de la població, la classe política ha vist que allà hi pot ser per intentar atrapar o atraure l'atenció d'aquest públic que moltes vegades de la política tradicional no el podria captar.
0: Uh-huh. Un dels aspectes que m'ha interessat d'aquest estudi que heu fet, Núria, és que, clar, molts cops pensem, i és un error habitual, jo que també conec el món de les xarxes socials, quan algú fa una comunicació o vol fer una campanya, doncs fer el mateix contingut per totes les xarxes o per un anunci de ràdio o un anunci de televisió, no? Sense entendre que cada un d'aquests mitjans, perquè els podem considerar mitjans de comunicació, TikTok, per exemple, doncs té unes característiques i té una forma molt concreta de fer arribar el missatge. I això fa que pensem, doncs, que els polítics poden fer servir els mitjans tradicionals. Però TikTok, per posar l'exemple de TikTok, té el seu propi llenguatge, que sí?
1: Sí, exacte, té el seu propi llenguatge com tenen els mitjans tradicionals que coneixem, no? Els diaris, la ràdio, la televisió, té el seu llenguatge com també tenen Instagram i X, que per exemple ha sigut la plataforma política per excel·lència,
0: sí,
1: no?
0: I sí.
1: Aquesta atenció es va concentrant cap a TikTok, que té les seves particularitats també i que d'alguna manera els actors polítics, els candidats, no? En aquest cas analitzem els candidats a la Unió Europea, doncs el que intenten fer és ser-hi presents, però ser-hi presents no vol dir que l'utilitzin de la manera que s'entén que s'ha d'utilitzar aquesta plataforma, com saben perfectament fer la gent jove que és la que més el fa servir, no? Tenen doncs diferents particularitats que fa que els vídeos puguin ser més virals que per exemple, si els candidats fan un vídeo a l'estil tradicional que hagi de ser passat per la televisió.
0: Clar, són formats diferents, en durades, en allò de que a mi sempre em trenca tant el cap, Núria, de quan diuen, no, és que si no has captat l'atenció amb el primer segon, escolti'm, el primer segon, si no he dit ni hola, saps? Vull dir, i ja em poden és que tot això, no? Són noves formes de comunicació, i el que aquesta investigació que ha fet la Núria Rocatrencs juntament amb Laura Serví, unint aquí els esforços de la Wiki i l'UAB, una de les coses que heu determinat és que s'estan infrautilitzant totes les possibilitats. Per tant, aquí el que estem dient és, no només és que aquest missatge, per exemple, més institucional o més pensat per un públic més adult, el poden replicar aquestes xarxes i no els hi arribarà, diran, buf, me aburro, no? Com allò de tot això, però clar, també m'imagino, Núria, que molts cops pot passar que vulguin, o que hi hagi, aquesta sensació de dir, però és que estan fent una mica el ridícul, no? Això també existeix, no, Núria?
1: Sí, al final la sensació que tenim els professionals d'aquest entorn, no? que investiguem o que ens dediquem a l'àmbit de la política, sí que a vegades podem tenir aquesta sensació, inclús la població en general,
0: sí.
1: L'audiència també, òbviament, perquè els veiem fer coses que no estem acostumats. Però d'altra manera, precisament quan fan aquestes coses de les que potser no estem acostumats, és quan realment el que fan és intentar adaptar-se a la manera que té de funcionar aquella plataforma. I ho dic perquè intenten també ser més autèntics.
0: Mm.
1: I quan parlem de xarxes socials, no, de plataformes, d'aquestes plataformes digitals, és un concepte important a tenir en compte, perquè és un espai on els candidats, entre cometes, podrien mostrar-se tal com són, no? Llavors, si participen en reptes, si ensenyen moments distesos de la seva vida, no? Doncs, per exemple, si passen temps amb la seva família,
0: sí,
1: o expliquen quin és, ara m'ho invento una mica, però si diuen quin és el seu menjar preferit, o el seu color preferit, o la seva pel·lícula que els agrada més, o la que no els ha agradat gens, no? Jo crec que d'aquesta manera és una manera que tenen d'aproximar-se a la ciutadania.
0: Està molt bé, perquè, a més, Núria, perdona, ara just tenim recentment, i per això et volia fer el debat aquest, no? Per exemple, no? Que dius, mira, doncs algú li ha dit, no? El Pedro Sánchez, pues, que faci aquests vídeos en el seu sofà, allà, i que digui, pues, jo la llista que escucho de música és en el Spotify o no sé què, i va dient noms de grups. Clar, per una banda, pots pensar, mira, està bé perquè parla de la seva vida privada i connecta amb la gent jove i tal, però que al mateix temps, els que ja tenim una Núria, pensem, ja, però és que igual, en lloc d'aquest missatge, la gent estava esperant un altre, estava esperant que proposés solucions sobre tal tema o sobre tal altre, no? És a dir, que a vegades dona la sensació que per guanyar aquest públic, de vegades es desenté de la comunicació habitual, i és interessant això també, no?
1: Sí, de fet és essencial, perquè amb aquests vídeos el que pretenen és generar espontaneïtat o proximitat amb la ciutadania, que per contra pot pensar, ostres, és que invertint el temps ensenyant-nos com juguen a bàsquet, per exemple,
0: sí.
1: Perden el temps, no? I no l'estan dedicant a les coses, a les qüestions de país que són importants.
0: A los problemas reales de la gente, que deia l'altre.
1: Sí, exacte. És que ve a ser una mica això, no? Perquè converteixen el que hauria de ser el discurs polític en entreteniment. Podríem dir que en cert espectacle. De manera que queda més de banda tota la part més de debat polític i d'interlocució amb la ciutadania. I aquest és una mica el perill en el qual es pot caure intentant mostrar aquesta autenticitat a xarxes, es pot perdre per l'altra banda les qüestions més polítiques, no? I que la ciutadania es pensi que no s'està fent prou per solucionar X problema o Y problema.
0: Mm-hmm. Per exemple, aquí a Onda Cero Catalunya, a la Brúixola, doncs, quan fan les tertúlies de polítics, doncs hi ha una certa rotació, no? Anem a dir, entre el representant que ve de cada partit polític. I jo això, com a oient, sempre ho he agraït, de dir, escolta, a mi m'interessa sentir més veus dins del partit, més cara si és televisió, més veu si és ràdio, no? Però la sensació que tinc és que possiblement, Núria, si es fa aquesta, diguem-ne, aquest col·legueo que volen fer els polítics, doncs per atraure gent més jove, que seria interessant, perquè hem de fer, això sí que és innegable, cal que el jovent s'interessi pel debat polític i per la política, pel futur, pels temes importants. Això és fantàstic, aquí ningú diria que no. Però que jo tinc una sensació, Núria, de que possiblement es cau molt també en el personalisme, no? O en l'egocentrisme, de que és aquest líder el que s'està fent més popular ell, no? Fins i tot, que el propi partit o les idees del partit, no? Fins i tot.
1: Sí, exactament, però és que aquesta tendència ja l'estem veient des de fa més d'una dècada. És a dir, tenim molt clar que els Estats Units és un sistema polític molt personalista,
0: sí, sí.
1: Que és el contrari del que tenim aquí, no? Que és més centrat en les propostes del partit, però sí que en els últims anys, ja fa uns quants, doncs aquesta tendència ha anat assimilant-se, entre cometes, a la dels Estats Units. És a dir, a tenir més en compte la figura, el perfil del candidat, que no pas de la idea de partit. I això passa en tots els partits polítics del parlamentari.
0: Llavors, diem, és evident que aquests partits polítics llavors tenen un equip, anem a dir, de comunicació, de marketing, digue-li com vulguis, que els hi pot donar consells. Clar, m'imagino que això també depèn molt, i tornem al narcisisme o egocentrisme que tinguin els polítics, també pot ser el cas contrari, no? També pot ser algú que digui, que en sigui més reticent a l'hora de dir, no, mira, jo és que no vull fer balls de TikTok, no? I aquest és un debat interessant, Núria.
1: Sí que ho és, perquè, òbviament, cadascú de nosaltres, no? I també, doncs, en aquest sentit, els polítics també tenen la seva pròpia personalitat. La feina dels assessors de campanya és aconseguir que siguin el màxim visibles possible. Per tant, jo que també m'he dedicat a aquesta banda de assessorar políticament... Sí. Sí que és una lluita constant a vegades amb el candidat de dir, ostres, hem de fer això perquè siguis més visible, no? I al mateix temps perquè no sembli fals, perquè a vegades li pots fer una cosa a un candidat que sembla que queda molt fora de lloc.
0: Totalment.
1: No? Perquè si, ara poso un exemple molt més proper, no? Un candidat, si imagina't que mai a la seva vida ha anat al mercat setmanal, no? de la seva ciutat, sí. I quan arriba la campanya electoral els assessors el fan anar al mercat cada setmana. Sí. Això sí. Queda molt fals i la ciutadania, doncs, a veure, és intel·ligent i llavors se n'adona perfectament que és un estat de campanya, no? I que després de campanya deixarà de fer certes coses que ha fet només per la campanya. Això és una lluita constant, és un debat constant de semblar, més al final jo crec que cadascú és com és els candidats haurien d'adaptar-se, no? També a la seva manera de ser i de funcionar. Més enllà de que, òbviament, són figures públiques i han de respondre a les necessitats de la ciutadania.
0: Suposo que, o almenys jo agraeixo molt, quan hi ha aquesta sinceritat, no? Jo, per exemple, veig alguns alcaldes, el d'Esparreguera mateix, el de propi de Badalona, García Albiol, que, escolta, te creus el que ells intenten comunicar la seva manera, no? I parlo d'un que és socialista i un que és del Partit Popular, però crec que saben treure partit d'explicar coses des del seu punt de vista, no? I aquesta homogeneïtat de que sempre ho fan, doncs, amb el mateix estil, o caminant, o parats, dempeu, vertical, com si expliquessin coses. No és una manera com de comunicar, però és que és tot l'any. Llavors, crec que aquí possiblement, Núria, és molt important que qui faci aquesta comunicació no es noti molt que és quan s'acosta la campanya, oi que sí?
1: Efectivament, de fet, a veure, ara estem vivint en un moment que estem en campanya, podríem dir que estem en campanya permanent.
0: També és veritat.
1: Més enllà d'això, efectivament, sí. quan es van aproximant les conteses electorals, llavors tots els equips de campanya ens posem a córrer. No? Però sí que és veritat que ha de ser una natural, i els dos exemples que has posat jo crec que són un exemple clar de com comuniquen a les xarxes aquests candidats, no? Aquests polítics en aquest cas, però que ho fan a partir de la seva pròpia naturalitat.
0: Totalment.
1: També, i de la seva manera de no, ens pugui agradar o no.
0: Sí, sí, sí.
1: Les ideologies, cadascú al final doncs és una cosa íntima de cadascú, no? Però sí que és veritat que hi ha candidats o hi ha actors polítics, no cal només que siguin, sí. Doncs, els diputats, parlem d'alcaldes, parlem de regidors, No? Crec que aquí la qüestió és ser natural de veritat, que no quedi impostat el que tu expliquis a xarxes, perquè això al final és el que no li agrada a la gent, però al final ets una persona influent. Totalment. I com a persona influent, la gent el que vol és transparència, honestedat, no? És el que esperem idealment dels polítics.
0: Per anar acabant, és que és molt interessant tot el que ens comentes, i a més, per com has viscut, no? Tot aquest, des de les dues bandes, no? Des de l'anàlisi i des de la pròpia participació en el que poden ser les campanyes, hi ha com una sensació general que a les xarxes el que es fa és radicalitzar. És a dir, que els discursos més extrems en qualsevol de les dues direccions són els que es viralitzen més. I és que això possiblement té molt a veure amb el propi concepte de viralització, no? Que una cosa ben feta, una cosa correcta, doncs et pot agradar, però no la comparteixes. Mentre que compartiràs, als amics, a coneguts, has vist això? Però aquest has vist això tant pot ser perquè estiguis molt d'acord o perquè estiguis molt en contra. I llavors ho vas compartint, i el simple fet que es comparteixi, l'algoritme diu, tate, això és bo, anem a viralitzar-ho, no? Mentre que aquell discurs més tranquil, més relaxat, doncs possiblement passa desapercebut.
1: Sí, clar, és que ara estem en un context polític molt polaritzat i les xarxes socials el que el fan encara és amplificar-ho més. Són un reflex del que passa en el dia a dia de les nostres vides, no? Malauradament. I sí que és veritat que les xarxes tenen aquest poder d'amplificació, i al final és, veiem, no, en aquest estudi, per exemple, que és molt evident que no hi ha tantes propostes polítiques públiques com si atacs directes als adversaris.
0: Exactament.
1: La majoria de vegades de desprestigiar, inclús ridiculitzar,
0: sí, sí, sí,
1: el que diu l'altre, en comptes de fer propostes en positiu de com solucionaries una política concreta. I aquest és el problema, que llavors no hi ha debat polític.
0: Correcte.
1: I si no hi ha debat polític, el sistema democràtic se'n ressent.
0: Mm-hmm. Jo et volia preguntar, Núria, tu que portes temps analitzant i coneixent tot això, jo tinc la sensació que això ja passava a Argentina, per exemple, però no tant aquí, que estem com futbolitzant, com hooliganitzant la política. És a dir, de que si els teus són els millors i l'àrbit sempre afavoreix els de l'altre equip, o mai s'equivoca a favor teu, vull dir, sempre és com, ets aquest, ja ni t'escolto, ja no hi ha res. I llavors, clar, a mi sempre em costa molt que tu siguis tan hooligan d'un partit com per creure totes les propostes. No pot ser que alguna de les que fan t'agradi més d'un altre partit. Això s'està radicalitzant molt, no?
1: Sí, sí, és el que deia abans, ens estem polaritzant, però tenim l'exemple de l'Argentina, també clarament el dels Estats Units, no?
0: Sí, sí.
1: El màxim referent actualment en el món occidental. I, bueno, sí, sí, és una problemàtica que ens trobem avui en dia, perquè això pot portar a discursos d'odi. I llavors aquí ja ens estan posant en un terreny molt més greu, no? No es tracta només de fer campanya negativa i d'anar els uns contra els altres, que al final no deixa de ser, en certa manera, entén-me, una part de l'espectacle, no? Del que diem polytainment, no? Que és la política barrejada amb l'entreteniment, però quan això ja es traspassa cap a les polítiques de veritat, en el moment de fer les polítiques de veritat, no? I en el sentiment que això genera a l'audiència, aquí és on tenim un problema real, no? Perquè es poden generar aquests discursos d'odi, violències, per exemple, també, no? I és aquí on s'ha

0: ajudar una mica.
1: Una última pregunta que et volia fer. Ara, clar, els percentatges que teniu d'aquest estudi, doncs clar, engloben el que podem entendre doncs més el jovent fins a una determinada edat. Però clar, en els propers anys, la dinàmica pot ser que aquest pes, no, que pugui tenir les xarxes com TikTok, és la que heu analitzat, doncs vagi augmentant, no? És a dir, perquè com passa, aquí sempre ho comentem a la secció de videojocs, no? El públic de videojocs va augmentant perquè també la gent que era jove quan es va afeccionar, molts segueixen jugant amb els 20, 30 i 40 anys. Per tant, qui ja ha crescut amb xarxes socials, la seguirem fent servir. Per tant, percentualment, anirà guanyant pes envers de la gent que ja va morint de gran i que era de televisió, per exemple, o de ràdio, i no era de noves tecnologies.
0: Sí, clar, òbviament. De fet, ara que l'any que ve tindrem eleccions espanyoles, ja estem pendents del fet que, per exemple, els propis candidats, molts ja tindran perfil de TikTok quan no el tenien, no? Sí, i les nostres investigacions, de fet amb la Laura fa molt de temps que treballem juntes i hem analitzat des de Facebook a YouTube, a Instagram, a X, no? Com tot l'entorn de la polititzat de les xarxes socials. I ara el que es veu, no? És que seguim analitzant Facebook perquè la població més gran, clar, està a Facebook.
1: I tant. Sí.
0: Sembla que ningú es miri a Facebook ja. No, doncs sí, perquè tenim una part de la població que ja ha envellit, però que encara el fa servir.
1: I tant.
0: En canvi, les noves generacions el que fan és entrar doncs, a TikTok, a Instagram, no? X està quedant més apartada en aquest sentit, però com que és encara la xarxa de referència a nivell polític, doncs encara els estudis s'hi centren. Per tant, sí, veurem una evolució clara de TikTok, no? Doncs quan ara els joves d'ara passin uns quants anys i ja seran persones adultes. Per tant, les nostres investigacions ja aniran centrades no només al públic jove, al TikTok, no? Que no només no és exclusiu de la gent jove, eh?
1: No, exacte.
0: El gruix de població, sí, que utilitza TikTok és la gent jove.
1: Totalment. I a més, escolta, diré que el Facebook va molt bé per recordar els aniversaris, eh? Que això sí que ho té que... Exacte, exactament. En fi, doncs un plaer poder aprendre molt més d'aquest món canviant, d'aquest món de què hem de ser conscients i hem de conèixer totes les eines que, com tota eina, pot estar ben emprada o mal utilitzada. Moltíssimes gràcies, Núria Roca, i fins la propera.
0: Gràcies a tu.

Hi ha programes que es recorden per la història que expliquen i n'hi ha que es recorden sobretot per la cançó que els obria. Con las manos en la masa és, sens dubte, dels segons. Si vau créixer a Espanya als anys 80, és molt probable que ara mateix us estigui ressonant al cap aquella tonadeta de «Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina embadurnada de harina con las manos en la masa». I el més curiós és que probablement recordeu la sintonia molt millor que el contingut real del programa, que, per cert, no tenia res de menys

0: cereza.
1: Estem parlant del primer gran espai de cuina de la televisió a Espanya. A més, per Televisió Espanyola entre el 1984 i el 1991, amb 335 episodis al seu darrere. 7 anys de fogons, davantals i confessions a la cuina. La idea era senzilla, d'aquelles que semblen òbvies,

Elles, un cop algú les ha tingut. Però que abans d'Elena Santonja ningú no havia tingut. Cada setmana un personatge famós, cantant, actor, escriptor, esportista, qui fos, es plantava davant dels fogons d'un estudi de Prado del Rey i mentre cuinava un plat amb significat personal, l'anfitriona l'anava entrevistant amb tota la naturalitat del món. Perquè aquí està la clau del programa. La cuina no era el tema, era l'excusa.

0: Toda Cinema Jaime de Armiñán. Ella mateixa era pintora, cinèfila, micòloga d'afició i per damunt de tot una conversadora nata. El seu propi guionista, Álvaro Liende Petre, la va descriure després de la seva mort dient que amb ella tot era fàcil perquè era l'anfitriona perfecta. Ballava, cantava, era bona actriu i extraordinàriament culta. No és estrany, doncs, que la flor innata de la cultura espanyola d'aquella època es passés per la seva cuina, des de Gonzalo Torrente Ballester fins a Joaquín Sabina, passant per Alaska, Martirio, Víctor Manuel o Carlos Berlanga.
1: Hola, buenas tardes, amigos. Tenemos ya encima la noche de Nochevieja y hemos pensado hacer... Bueno, en realidad yo no estoy así muy segura ni muy convencida. Antonio.
2: Sí.
1: ¿A ti te parece lícito hacer un ensayo general de la cena de Nochevieja?
2: ¿A mí? ¿Lícito?
1: Sí.
2: Hombre, pero si no lo han prohibido recientemente. Pero naturalmente, si en la vida todos son ensayos generales. Mira, tú te enamoras.
1: Sí.
2: Y todos los amores anteriores tuyos son como unos ensayos con traje, con todo. Pero ensayos generales para el nuevo, que es el estreno. Entonces, mi vida toda es un ensayo general, yo creo que sí.
1: Ah, bueno, pues me has convencido absolutamente. Venga, ensayemos. Voy a hacerte la primera pregunta que hago siempre al invitado.
2: Sí.
1: ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la comida, con la cocina?
2: Es un recuerdo un poco raro. Yo tenía 3 años y mi familia iba a veranear a Pedregalejo, que es una playa de Málaga. Entonces era la más dura de las posguerras, porque la posguerra duró mucho. Pero...
0: Parlant de Sabina, aquí ve la primera curiositat que val la pena explicar bé, perquè té tot un component familiar al darrere. La sintonia que tots recordem la van compondre Vainica Doble, el duet musical format per Carmen Santonja i Gloria Van Ersen. I Carmen Santonja era germana de la pròpia Elena, la presentadora. És a dir, que la cançó més icònica de la televisió la va escriure literalment la cunyada artística de l'anfitriona. I la veu masculina que canta el duet amb Van Ersen no és altra que la de Joaquín Sabina, encara lluny de convertir-se en el monstre sagrat de la cançó espanyola que seria anys després. Una lletra, per cert, que amb els anys ha generat algun debat. El diàleg entre el marit que arriba famolenc a casa i la dona que ha de tenir-li el menjat fet s'ha llegit tant com un reflex masclista de l'època com una denúncia irònica de la situació de les mestresses de casa. Cadascú hi pot veure el que vulgui. El cas és que 4 dècades després encara se'n parla. Ara bé, si hi ha un capítol on aquest programa es converteix en una autèntica màquina d'anècdotes, és el dels convidats. I aquí no falla mai en Pedro Almodóvar, qui va passar en plena escalada cap a l'èxit internacional per cuinar una caldereta de xai amb la recepta de la seva mare. El director, ple d'energia i de preguntes filosòfiques cap a Santonja, li va arribar a demanar que li parlés del món del pebrot. Va confessar tenir por de l'oli quan saltava a fregir la carn. Va trucar suposadament la seva mare per preguntar-li quan calia tirar l'all i de passada va aprofitar per comentar curiositats sobre el canibalisme i explicar l'argument d'una pel·lícula sobre la guerra del Vietnam que volia rodar a Alacant. Sí, sí, cuinant i parlant de canibalisme i del Vietnam. Això és televisió de l'època daurada.
1: Rosa María, lo primero que hago yo, vamos, así me lo enseñó un amigo mío valenciano, supongo que tú también,
3: sí.
1: Es poner el tomate
3: sí.
1: A sofreír ya peladito sí. Con el ajo picado. Antes que nada, ¿eh?
3: No me salpiques, por favor.
1: Bueno, que... mujer, será en el... ¡Ay, pero qué guapa te has puesto!
3: No, es que me he peinado un poquito, he aprovechado para peinarme y ponerme unas joyitas.
1: Sí, estás ideal y muy navideña.
3: Ay, yo no sé, pero es que la infancia marca mucho,
1: sí,
3: Elenita.
1: Sí, muchísimo.
3: Yo de pequeña no comía nada, nada, nada.
1: ¿Ah, no?
3: No comprendo cómo he conseguido esta forma de guitarra.
1: Pues hija, de mayor te pones un poquitín ciega, ¿eh?
3: No, a ver, algo hay que comer.

0: Cocina cuando fue que lo tuviste, Elena.
1: Y si Almodóvar aportaba genialitat desbocada, Sara Montiel va portar glamour, el glamour més pur de l'estrellat clàssic. La diva manxega va anar al programa a preparar unes farinetes amb torrons i farina de tites i les va acabar rebossant directament de la paella, com mana la tradició, sense perdre en cap moment el seu posat de gran dama del cinema. Mentre cuinava, va explicar com va arribar a Madrid des de Campo de Criptana per fer-se un lloc al món de l'espectacle, que el seu primer petó al món del cinema va ser amb Fernando Fernán Gómez. I com a detall que sembla inventat, però no ho és, que a Gary Cooper li encantaven els taquets mexicans. Imagineu-vos

0: La combinació, gatxes manxegues i anècdotes amb Gary Cooper. Només, con les manos en la massa, podia oferir aquest contrast. Una altra de les escenes que ha quedat per sempre a la memòria col·lectiva és la de Chus Lampreave explicant, amb tota la seriositat del món, que un cigró és bo si té cara de vella i cul de mossa. I tot seguit, com si fos el més normal, reconeixent la cara d'Orson Welles en un altre cigró. Pura màgia televisiva, sense necessitat d'efectes ni de guió. Només una actriu genial sent ella mateixa davant d'una cassola. I no és casualitat que Lampreave hi aparegués sovint. Era amiga de Santonja des dels temps d'estudiants a l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. I amb els anys es va convertir gairebé en col·laboradora habitual, fins al punt de portar després un petit espai de receptes dins del programa matinal La Cesta de la Compra. També hi van passar cares menys habituals al circuit de famosos a l'ús, com la d'una mestressa de casa de Granada, Loreto Cardenete, que va arribar al programa perquè el seu fill petit, de només 9 anys, va escriure ell mateix a la redacció per recomanar-la. La dona no només cuinava bé, sinó que havia escrit el seu propi receptari amb plats apresos per tradició oral familiar. És un detall petit, però diu molt de l'esperit del programa. No calia ser una estrella, calia tenir una bona història per explicar mentre es remenava.
1: Ara ja està l'aceite caliente, què hacemos ahora?
2: Ahora lo primero son los ajos.
1: Así fileteados.
2: Exactamente. Muy bien. Se le da una vueltecita porque no es conveniente que se pongan así muy negros.
1: No, solamente dorados.
2: Sí, doraditos.
1: Fíjate que esta receta de las gachas, que además están consignadas desde el siglo XIV, pero en un libro, en 1929, el de Postebussen,
2: sí,
1: la recoge del paisajista y cocinero que se llamaba Agustín Lardi, y es exactamente igual que la tuya y la de tu hermano.
2: ¿Verdad,
1: o sea,
2: que sí?
1: Sí, sí, o sea que fíjate.
2: Bueno, a mi padre le encantaban las gachas, y a mi madre también un poquito más suave, sí, el fuego.
1: Así.
2: Esto ya está casi.
1: Y sobre todo si era una comida. Oye.
2: Bueno, pero es una comida que, sí, tiene muchas calorías y, sí, esto se acostumbraba mucho a comerlas en el campo, los gañanes. Sí. Perquè, com tiene tantes calories, perquè luego lleva...
0: Pel que fa a la posada en escena, el programa va anar evolucionant amb el temps. Va tenir diverses capçaleres al llarg dels 7 anys i la darrera, estrenada cap al 1987, incloia una animació per ordinador que recreava una cuina decorada amb quadres famosos relacionats amb el menjar i una llar de foc encesa. Per l'època, la qualitat d'aquella animació era notablement alta, una petita proesa tècnica amagada dins d'un programa de receptes. Però no tot van ser cigrons amb cara de vella i Vietnam a la cassola. El final del programa té un punt de drama empresarial que val la pena explicar. Al maig del 1991, l'espai va canviar de nom i va passar a dir-se La Cocina de Elena. El plantejament també es va transformar. En lloc de dialogar amb convidats famosos, Elena Santonja interpretava ara una mestressa de casa que cuinava al costat de la seva criada, donant-li al conjunt un aire més teatral. Aquest nou format només va durar 3 mesos. Al llarg d'aquell any, l'agost, el programa va ser retirat de la graella de manera abrupta perquè Santonja es va negar a incloure publicitat de productes durant l'emissió sense rebre cap mena de contraprestació econòmica. Dit d'una altra manera, Televisió Espanyola volia que ella fes en la pràctica d'un anunci ambulant i ella va dir que no, gràcies, si no era passant per caixa. La conseqüència directa va ser que 6 programes que ja estaven gravats es van quedar sense emetre mai. Un final sec, sobtat i, per descomptat, ben poc lluït per un programa que havia donat tant de joc televisiu. El relleu el va prendre El Menú de Cada Dia, de mans d'un debutant a la televisió nacional que llavors ningú coneixia massa fora del País Basc. Re, en Carlos Arguiñano. Sí, aquell que avui és tota una institució de la telecuina espanyola va començar el seu camí, en certa manera, gràcies al buit que va deixar Elena Santonja.
3: A mí me gusta mucho bailar en las verbenas, Joaquín. ¿Y a ti?
4: A mí mucho, además yo vivo en Las Vistillas, así que cuando quieras estás invitada a la verbena de la Paloma.
3: Perfecto, me gusta muchísimo. Yo quisiera hoy, muy buenas tardes. ¿Dejas aquí la chaqueta?
4: Sí, sí.
3: ¿No te va a dar un poco de calor? Bueno, estaremos poco tiempo. Buenas tardes otra vez. Quisiera empezar despistándoles un poco, diciendo, por ejemplo, que vamos a hablar de cocina andaluza o gallega, pero me parece que nadie me iba a creer, ¿verdad?
4: No lo sé, yo creo que no.
3: ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid?
4: Yo llevo 7 años. Lo que ocurre es que, a pesar de llevar tan poco tiempo, hay mucha gente que opina que soy de Madrid. Yo creo que eso no es virtud mía, sino virtud de Madrid, que acoge a todo el mundo muy bien, que hace que todos nos sintamos de aquí al mes de estar aquí. Se puede ser andaluz, como en mi caso, y madrileño, sin dejar de ser ninguna de las dos.
0: I aquí és on val la pena aturar-se a pensar en la influència real d'aquest programa. Con les mans en la massa, no només va ser

El primer espai de cuina de la televisió pública espanyola, sinó que es considera la base de pràcticament tots els programes culinaris que es van fer després al país. Sense aquell plató de Prado del Rei, sense aquella cuina simulada i sense aquella manera tan particular de barrejar receptes en confessions, probablement no tindríem el mapa actual de la telecuina tal com el coneixem. I tot, recordem-ho, fet amb un pressupost ben ajustat i amb una relació amb l'equip tècnic de Televisió Espanyola que la mateixa Elena Santonja va reconèixer que no sempre va ser fàcil. Avui, quan es parla de Con las manos en la masa, és fàcil que la conversa derivi cap a la sintonia, cap a aquella veu de Joaquín Sabina jove cantant junt amb les Vainica Doble. Però val la pena recordar que darrere d'aquella cançó hi havia un programa que va aconseguir, durant 7 anys, que mig país s'assegués a veure com es feia una caldereta mentre, per exemple, en Pedro Almodóvar parlava de canibalisme. I això, avui dia, costaria molt de tornar a fer.

0: Sabeu que totes les nits i tots els dies són com un quadre per pintar, són com una oportunitat immensa de que passin coses. No totes seran bones, s'ha de ser realista en aquest món també, però sí que són reptes i són coses molt interessants que sempre es viuen millor si ens va acompanyant totes les setmanes el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, com estàs? Benvingut.
1: Bona matinada de nou, sí, sí.
0: Aquesta setmana ja sabeu que jo sóc molt fan del

0: els títols que tenen totes les seccions. És com una sèrie per a capítols. Ja portem unes quantes temporades i els títols segueixen sent apassionants. En aquest cas, ens defineix que tot pot ser un traster buit.
1: Sí, un traster buit. A veure, n'hi ha gent que té el traster ple a tope.
0: A rebentar, Diògenes, quasi.
1: A lo millor, pues, hi ha moltes coses que a vegades les reservem i alt, però no l'utilitzem, i moltes vegades entrem al traster i pràcticament no podem entrar. El traster que ho tinguem en un pàrquing o ho tinguem jugat en un lloc. Jo avui parlaria del traster de la nostra vida, de la nostra ment. Moltes vegades, jo crec que el traster buit és que n'hi hagi, imagina't, el símil d'un traster buit o un traster molt ple. N'hi ha gent que el té el cap buit, és a dir, no té cap opció. O sigui, tenim que tindre en aquesta vida, tenim que viure al Vallfunes, al moment, però també tenim que tindre algunes opcions a la vida guardades al nostre tastet de la ment.
0: Sí.
1: Què vol dir? Coses que potser en aquell moment, fa 2, 3, 10, 15 anys, no les utilitzàvem, o lògicament decisions que no havíem pres, o algunes activitats que la van deixar per moltes raons, professionals, socials, personals, i encara les tornem ara a anar al nostre testament i dir, escolta, jo que vaig deixar fa 3 anys, 4 mesos o 10 anys, per què no ho faig ara?
0: És veritat. En això, Jordi, és molt important, jo ho intento fer molt, el fet de si tens una agenda física, després hi ha aplicacions d'internet i d'ordinador que estan molt bé, però aquella llibreta física on vas anotant les reflexions és on és més interessant tornar-hi, perquè és que fins i tot pots detectar amb quina lletra ho has escrit, no? Amb quina intensitat, amb quins colors ho has subratllat, no? D'aquells projectes que potser, fins i tot en alguns casos, això que deies que havies deixat aparcats, Jordi, que potser els havies deixat oblidats de forma conscient o inconscient, i que regafar-los, retomar-los, que es diu en castellà, pot ser apassionant.
1: Sí, no, és que és molt coherent tot això. És a dir, a la vida n'hi ha moltes coses que a vegades per molts motius, a vegades que no tenen, que no són per...
0: Sí, conscients o inconscients,
1: Exactament. Per què no reprenem tot allò que per algunes coses van dir, mira, ho aparquem, o no és el moment, o per tu. Mira, n'hi ha moltes coses en el nostre cervell que a vegades, sense provar-los, no es donem per vençuts.
0: És veritat, és veritat.
1: I no, el nostre... Tenim que tindre una cosa molt clara. Coses que avui és possible que no les puguem d'alguna manera activar o realitzar, per què no les deixem en aquest traster nostre per algun dia tirar-les endavant, saps? Mm. I això és una de les... Molta gent em diu, mira Jordi, és que no tinc cap il·lusió ara i tal. I allò que vas deixar fa uns mesos, fa uns anys, tens raó, doncs es comença en aquest camí i es comença a prendre aquestes decisions. Doncs mira, jo no tenia cap il·lusió ara, però vaig deixar en aquell moment de tocar la guitarra, d'estudiar, en un moment donat fer una excursió o fer el Camino de Santiago, qualsevol, anem a fer-lo, saps?
0: Per tant, en el fons, si el cuidem, aquest traster, que pot ser psicològic des del punt de vista, o pot ser físic, no? Si dèiem aquesta llibreteta o aquest calaix on teníem idees o projectes, té un avantatge brutal, i és que no parteixes de zero. És a dir, i fa que el temps no hagi estat perdut, perquè tu pots parar en un moment un projecte i si el tornes a agafar 2 anys, 5 anys després, primer, no parteixes de zero, perquè ja parteixes d'experiència, més l'experiència vital que hagis tingut en aquest impàs, en aquest temps en què no l'has anat evolucionant, i al mateix temps fa que aquell temps no hagi estat... Que mai és temps perdut, Jordi, però que el recuperis encara més, no?
1: No, mira, el que tu deies de la llibreta és molt bona, accentuar això, perquè quan escrius alguna cosa et comprometis.
0: Exacte, que bo.
1: M'entens? Et compromès. Vol dir que tens un itinerari.
0: En tu mateix, que ets la persona amb qui tens més responsabilitats, no?
1: No. I a més és que tens una quantitat d'opcions, i a vegades tens que mirar la cal·ligrafia. És a dir, en un moment donat, si has marcat més, si la tinta, potser sobre alguna paraula en concret o sobre un objectiu, està més remarcat. És a dir, també es veu la manera d'escriptura, com tu has dit, és a dir, també es veu a l'estat d'ànim que estaves. I pot ser el preferent que era en aquell moment, saps?
0: Com ho havies d'encerclat, com ho havies subratllat, com ho havies... en quin lloc ho havies posat, no?
1: Sí, con lletra negrita.
0: Totalment. I també a l'entorn en el que estava escrit, no? Què passava aquells dies? Perquè

0: important, o per què ho vas aparcar, no? També és important intentar recordar el per què ho vas aparcar, per si ara és un moment en què aquest trasté el podem visitar, perquè és que anem a dir ociosos o amb ganes de recuperar un projecte. És el moment adequat, llavors.
1: Sí, aquest traster també el tenim que tindre higiènicament net. Perquè la vida, si tu tens un traster moltes coses, i lògicament crea pues, pols i crea...
0: Llavors segur que s'acumula, eh? Si és com aquell on guarden l'arca perdida, eh? Allà a la primera de l'Indiana Jones, en aquella nau que tenia milers de caixes, està perdut allò.
1: No, però saps el que passa? Que la vida és apassionant, perquè n'hi ha moltes coses que a vegades no recordes, que les vas deixar al traster, o coses que potser tu a la vida no les recordes, perquè tens altres, vius més l'actualització, en un moment donat tens coses que et despisten, perquè a vegades tens coses que et despisten i no creen valor. Doncs pues tot això n'hi ha que reflexionar, o sigui, observar nosaltres mateixos, enraonar una mica nosaltres mateixos, és a dir, i dir, a veure, què és el que realment voldríem fer, o què és el que realment no s'agradaria fer. I a vegades recordem, ai, però si això ho vaig deixar fa uns mesos o fa uns anys. A la vida sempre n'hi ha que renovar-se tot, però també renovar no vol dir no agafar coses del passat, sinó agafar coses, potser del passat, però actualitzar-les en temps real d'avui, saps?
0: Per tant, actualitzar-les i a vegades aquest fet, no, de bons dèiem, de deixar en el traster aquest projecte, aquest repte, aquesta història que s'hagi deixat en el passat, precisament el que pot ser és una gran decisió i una gran inversió, perquè hi haurà un moment més adequat per allò, no? O per continuar-ho, o pel que sigui, no?
1: És que t'estàs reciclant, t'estàs formant i t'estàs actualitzant, i a més, lògicament estàs aprenent molt. Mira, jo moltes vegades també penso que a vegades companys o companyes que has deixat en el camí perquè has canviat de feina, o perquè has anat al país qualsevol cosa, a vegades te recordes d'aquestes persones i dius, oh mira, la podia trucar, el podia tocar. Sí. Avui en dia les redes socials, escolta, pots trobar qualsevol persona, eh? Quan dic qualsevol, no de forma despectiva, sinó de forma realment generalista, pues escolta, pues a vegades n'hi ha persones que a vegades has deixat en aquell camí, o t'han deixat en aquell camí, i pots recobrar a través d'una amistat, una relació de parella, o moltes més coses.
0: Sembla interessantíssim això que dius, perquè poden estar en aquest traster, ara que ningú es pensi que això és un segrest o alguna cosa, però pots tenir en aquest traster tant projectes com el que ens està dient el Jordi González, no? Persones, no? Que en veritat vol dir no estar la persona, sinó la relació que tens amb aquella persona, no? D'amistat, de companys, doncs, d'anar a veure el futbol per dir alguna cosa, o companys per anar a fer esport, anar a petanca, o relacions personals, com deia en Jordi, no? I poden estar aparcades per algun moment, que a vegades pot ser propi intern d'aquesta relació, o extern, com deia, d'un viatge, d'una feina, d'un projecte que et té molt agafat. I potser, igual que havia de madurar, doncs, altres situacions pel temes laborals o projectes personals, també pot passar amb les persones, no? És molt interessant, això.
1: Sí, mira, t'explico. Jo tinc molts estudiants, moltes vegades, que tenen que preparar tesitura, tenen que preparar projecte final de carrera, o altres, o el certificat de professionalitat, o diu, mira, jo ara havia conegut alguna persona, però escolta, el preferent, aquella persona m'encanta, aquella persona està bé, tot es pot combinar, però mira, me tinc que presentar, per exemple, al PIR, o tinc que presentar una selectivitat, o tinc que... a qualsevol altra cosa, diu, i no és que vulgui deixar aparcat aquella relació, però en un moment donat vull invertir més temps en aquí, no?
0: O sigui,
1: què vol dir això? Que a vegades, quan tu has deixat de fer el MIR o el PIR o qualsevol cosa, dius, oh, ara m'agradaria altra vegada trobar aquella persona o relacionar-me amb aquella persona, perquè jo estic convençuda de que això té futur, m'entens? O sigui, a la vida no podem descartar res. M'entens? O sigui, però quan, ojo, que com més opcions tenim, a vegades estem més insegurs. Perdona, que tu li dius dues opcions i mira, agafo una a l'altra. Però es comença, n'hi ha persones bastant insegures, que jo és molt respectuós, però les opcions, sempre quan vegis una opció bona, no busquis més opcions. És com aquell que va comprar uns pantalons, uns sabates, diu, bueno, donaré voltes per Barcelona o Madrid o el que sigui, i a veure si trobo algú millor. No, si trobes algú que t'agrada, endavant.
0: Em sembla fantàstic i amb aquesta energia, i amb aquesta gana, i amb aquests projectes, tothom ha

0: que busca en els seus trasters emocionals, personals, i a veure què trobem, que trobarem or. Com és or, podeu escoltar totes les setmanes en Jordi González Guillem. El trobeu per internet, el seguiu per les xarxes, per la web, i aprendreu moltíssim d'ell. Jordi, un plaer escoltar-te, t'esperem la propera setmana.
1: Igualment, David, que vagi molt bé.

0: México que permitió el ataque a los teléfonos de Robles y Marlaska en junio de 2021 y concluye que detrás de la cuenta que infectó a ambos, que es la misma, estaba en realidad la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos, o sea, sus servicios secretos. Amnistía Internacional evita, sin embargo, atribuirles también el ataque al móvil de Sánchez porque faltan datos para hacerlo, si bien ese ataque ocurrió en las mismas fechas, en plena crisis con Rabat tras la acogida en España del líder del Polisario.
1: En clave de salud, las infecciones respiratorias agudas han superado ya el umbral epidémico en España. Según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, la tasa ha alcanzado los 478 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque la intensidad de la epidemia sigue siendo baja, los expertos constatan ya un claro incremento en la circulación de virus respiratorios. El principal responsable vuelve a ser la COVID. Muy por detrás aparece la gripe, un repunte que llega a las puertas del otoño. Sara Iturbide.
2: La última semana de septiembre se superó el umbral epidémico al pasar de los 373 casos por cada 100.000 habitantes a los 478 en gripe, COVID o virus sincitial. La afección más común está siendo la COVID-19 y los más afectados por infecciones respiratorias son los bebés de hasta un año, seguidos de cerca de los niños de 1 a 4 años, porque no hay una vacunación extendida entre la población que proteja a los más vulnerables. En los hospitales, el COVID ha causado además un aumento de los ingresos en la última semana. Son los mayores de 80 años quienes tienen una tasa más alta de hospitalización.
1: Las próximas horas van a ser también clave ante la amenaza del temporal. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene ese aviso rojo para este viernes en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. La costa de Tarragona y Castellón en concreto son los objetivos de estas lluvias torrenciales, precipitaciones que no van a dejar de presionar todo el este de la península. Así llegamos al final. Les dejamos con unas sonoras.
3: Síguenos por internet.
4: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: Aquí seguim i, com sabeu, en el tram de 4 a 5 de la matinada ens agrada totes les nits, totes les matinades, tancar el dia, perquè a partir de les 5 és com que iniciem pròpiament, no?, el dia que ja és avui, però és com quan diem bon dia, doncs ara és un bon moment per tancar el que ha sigut aquesta jornada escoltant el que han comentat els nostres companys i companyes a la ciutat. Per tant, escoltem la ciutat i nosaltres acabem de preparar les entrevistes, les efemèrides i tot el que ens permeti començar aquest nou dia.
5: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
8: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. Arrenquem segona hora de programa que avui dedicarem en bona part a la gent gran en el seu dia mundial. De seguida rebrem aquí a l'estudi 4 persones de més de 65 anys per parlar de tot allò que els preocupa i els ocupa. També olorarem a bacon a l'estudi. I és que avui estrena temporada l'Ivan Jiménez amb nous enigmes. I no deixarem el menjar perquè a la recta final del programa serà per quins fogons. Seguiu enviant els vostres secrets per cuinar bolets al 676-760908. Des d'ara i fins les dues, comencem. És dijous, és 1 d'octubre i avui es commemora a tot el món el Dia de la Gent Gran, una jornada que serveix per reivindicar el paper de les persones grans en una societat que sovint les oblida i les margina. I és que quan una persona té 65 anys o més, acostuma a esborrar-se socialment, Robert.
9: A Catalunya hi ha aproximadament 1,6 milions de persones de 65 anys o més. Són gairebé el 20% de tota la població catalana, una de cada 5 persones. I és que estem parlant d'una població clarament feminitzada. És l'hora de desgranar les dades. A Catalunya hi ha unes 220.000 persones, dones grans, més que homes. Aproximadament 911.000 dones davant de 691.000 homes. La diferència s'explica sobretot perquè les dones tenen una esperança de vida més llarga. Però l'envelliment no només creix perquè hi ha persones grans, també creix el nombre de persones molt grans. L'any 2025 a Catalunya hi havia 15,3 persones de més de 85 anys per cada 100 persones de 65 anys o més. Aquest índex de sobreenvelliment pràcticament s'ha duplicat des de l'any 1900.

0: 1990, quan era de 8,2.
1: Aquesta és la fotografia a dia d'avui, però quines són les projeccions, Robert?
0: Doncs ens diuen aquestes projeccions, Míriam, que la tendència continuarà. L'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, calcula que l'any 2035 Catalunya podria tenir més d'1.900.000 persones de 65 anys o més, més del 23% de la població. L'any 2045, aquesta xifra podria superar els 2,28 milions, aproximadament el 28% del total. Pel que fa al conjunt d'Espanya, l'INE, que és l'Institut Nacional d'Estadística, també preveu que el pes de la població gran continuarà augmentant. Del 21% actual podria arribar al 31% l'any 2076. És a dir, en el futur, gairebé una de cada tres persones podria tenir 65 anys o més.
1: I això, evidentment, obligarà les administracions a gestionar els recursos que s'hauran de destinar a aquesta població.
0: Així és, perquè l'esperança de vida tampoc pararà de créixer. I això obliga a pensar en quins són els reptes que tenim al davant. El primer és mantenir aquesta gran capa de població saludable, forta, o com a mínim el més saludable possible. I d'aquest estat de salut en dependrà també, en dependrà molt, de quina manera envelleix tota aquesta gent. Bé, envellim.
1: De moment, a dia d'avui, això sí, tots envellirem. A dia d'avui ja han canviat algunes coses respecte al passat. Les persones grans del 2026 ja no són exclusivament aquella figura d'avis o àvies que cuiden els nets o les netes i que van empenyent els dies.
0: Afortunadament, tenim una població de més de 65 activa en el seu conjunt, que fa coses, que no es queda quieta a casa esperant que la vida passi i que pot aportar encara moltes coses, moltíssimes, al món que ens ha tocat viure. Són la veu de l'experiència a la que molts haurien d'aprendre a escoltar. Són, en la majoria de casos, un exemple de lluita i de superació. D'aquell esperit de lluita i de sacrifici ens en podem beneficiar avui els que venim al darrere empenyent un país que cada vegada tindrà més persones grans.
1: I per tercer any consecutiu, entitats socials, sindicats i col·lectius de tot el territori tornen a sortir avui al carrer per reivindicar que tenen molt a portar a aquesta societat. A aquesta hora es manifesten a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Així és, sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", es vol reivindicar el paper d'un col·lectiu que ja representa el 20% de la població a Catalunya, exigint una societat més inclusiva, amb pensions dignes, amb una sanitat de qualitat i plantant cara a l'edatisme i a la invisibilitat. Per parlar de tot això, de com es viu aquesta transició i de les grans reivindicacions del dia, hem convidat a l'estudi, aquí a la ràdio, una representació de totes aquestes persones que a aquesta hora es manifesten.
1: I que a aquesta hora la saludem, Aurora Huerga, secretària general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres a Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Maria Àngels Gómez, secretària general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT a Catalunya. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Pedro Tomás Fernández, bon dia, representant del col·lectiu. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I Delfí Cosialls, voluntari de la FATEC, impulsor del programa La Jubilació en Positiu. Bon dia també.
5: Hola, bon dia.
1: Gràcies a tots per haver vingut avui en aquesta tertúlia. El primer que m'agradaria parlar és el lema, ens jubilem de la feina, no de la vida, i volia saber què és exactament a dia d'avui el fet de jubilar-se, què suposa?
2: Bueno, jo penso que la jubilació no significa desaparèixer de la societat, simplement és un canvi d'estadi. En aquest moment estàs al món laboral i deixes d'estar al món laboral, però és una nova etapa vital i les persones grans encara hem d'aportar, tal com ell deia, la nostra experiència, la nostra capacitat, però sobretot en drets, autonomia i dignitat. O sigui, les persones grans el que no poden fer és 65 anys cap a casa i ja no passa res més. No, el que volem reivindicar és que continuem sent persones actives, que són persones que poden aportar moltes coses encara a la societat i que la societat ens ha de tenir de referent.
5: Per completar una mica la idea, jo penso que la base és naturalitzar el fet. O sigui, és natural que les persones, si no tenen un entrebanc de salut d'una certa gravetat, compleixen 65 anys o en un futur 67 i més enllà 80, 95, etcètera, etcètera. No és un fet excepcional. No passem a un calaix particular. Seguim sent ciutadans de primer ordre, amb tots els drets i responsabilitats que això comporta, i com a tals hem de ser tractats també amb uns drets adquirits durant tota una vida laboral que, d'alguna manera, se'ns han de mantenir, sense que això impliqui que altres hagin de perdre, no, o veure'ls disminuïts, en cap cas.
4: Yo creo que la sociedad de estos 40-50 años ha cambiado. Sí. Lógicamente, también la gent gran ha cambiado. Y va a y cambiará más. Estamos en una época de cambios estructurales, pero vamos, inmensos, ¿no? Es decir, entonces si la sociedad cambia, la gent gran cambia.

0: cambia. Ya no es aquella Jen que estaba en un parque o que estaba en un casal, que también está bien que estén en el casal jugando, pero creo que la Jen Gran ahora es más activa y quiere otras cosas. Y ahí yo creo que es para donde va a ir la sociedad.
1: Però creieu que la mirada de la societat també ha canviat d'aquesta manera? Que veiem a la gent de més de 65 anys com ho està definint ell?
2: Sí, ha canviat i molt, perquè el lema ja ho diu, ens jubilem del treball i no de la vida. Abans jubilar-se del treball significava morir, perquè hi havia quantitat de gent que, com la seva vida era només el treball, en el moment que es jubilava moria. I sobretot les dones grans, que la jubilació era una jubilació que no era tal, perquè passaven de treballar fora de casa, les que treballaven, perquè parlem d'una època que la majoria no treballaven fora, sinó que treballaven dins de casa, amb una precarietat molt important, i a més tenien la feina de casa, perquè la dona sempre tenia l'estigma de que era la cuidadora, la que feia la feina de casa i de fora. Per tant, sobretot per aquestes dones, avui dia la jubilació és una alliberació total. Poden fer el que mai havien somiat que podien fer. I això volem dir que les dones hem donat un pas molt gran endavant, sobretot la dona jubilada.
1: Però no es jubilen ni de la casa ni de les cures, tampoc, que encara segueix tenint mirada femenina.
3: Sí. De totes maneres,
2: sí,
3: la societat...
2: Però bueno, ha canviat.
3: La societat, jo crec que encara veu a la gent gran com una càrrega, no com un benefici per tota la societat. Per què dic això? Perquè molt sovint s'intenta que les generacions joves, contraposar-la contra les generacions que ja tenen una edat, que és la intergeneracionalitat, i és que tu estàs cobrant el salari mínim i els pensionistes, mira quina pensió cobren. Vull dir,
1: però després de treballar 40 anys o més.
3: Sí, però no només és el fet, perquè és mentida. O sigui, la pensió mitjana està en 1.350 euros. Vull dir, és que jo no sé... Bueno, sí que sé. Aquestes coses sempre són intencionades, no són perquè sí. I llavors el contraposar a la gent jove en contra de la gent gran, això és un perill per la societat. I llavors, clar, si nosaltres diem que a la gent gran com la societat ens tracta, jo crec que encara hem d'avançar molt més en que la societat tingui consciència de que les persones grans... Jo n'he passat de 65 a 66 i he canviat el meu cerebre ni res. Simplement he passat un estadi de vida. He passat de treballar cobrant assalariadament a treballar voluntàriament. I per tant, vull dir, tenim moltes coses que aportar a la societat i la societat ha de ser conscient de que sense la gent gran, ara el 20%, però serà el 25%, no podrà tampoc sobreviure perquè les cures, el voluntariat. A mi m'agradaria també posar de manifest quanta gent gran fa voluntariat. I és un 70% de la gent gran està fent voluntariat.
4: Quanta gent gran cuida de gent gran? És
3: a dir, quan,
4: gent clar, de 65
3: i de criatures,
4: 70 i de gent de 80.
3: Sí, sí, sí. I de criatures. Jo ja, bueno, jo he vist a una residència que està allà la mare i la filla. Vull dir, bueno, tinguent aquesta consciència de que anem cap a aquesta societat, però que aquesta societat ha de canviar, perquè tothom estigui en les millors condicions.
4: I també que es posa el debat sobre la taula...
1: Crec que el Delfí crec que volia afegir alguna cosa.
5: De fet, és una mica refermar la idea que les dues companyes han plantejat. El que sí que sembla que està canviant són les persones que es jubilen i es van fent grans. La societat ha avançat, òbviament, i en el cas de les dones, immillorablement, però, malgrat tot, encara hi ha el que comentava la darrera companya d'una certa, no diré campanya, però una certa intenció de contraposar situacions, no? Això és un risc polític molt important que cal tenir present, perquè en reduir drets és cometre relativament senzill. Guanyar-los té un cert cost. Perquè parlàvem també, sí que hi ha una certa rèmora del passat. Sempre hi ha, i sortia per aquí l'apel·lació als casals, una mica la idea d'un lloc on va la gent gran, no? Com si fos un reducte estrany on hi ha persones grans fent unes coses curioses.
1: Jo també vaig a casals, eh?
5: No, parlo dels...
1: I són fantàstics.
5: Però gran no ets.
1: Bueno, però vaig de camí, ja, eh?
5: Però sí és cert que quan veus els programes moltes vegades veus imatges del passat. Ja. Imatges, activitats, actituds, condescendència, diferències en un àmbit on aquests drets i aquesta visió de les persones grans hauria de ser una altra, hauria de ser més proactiu, més positiu, més significatiu,

0: més cometes empenyent a les persones grans cap al voluntariat, que és una de les vies prou interessants de... Ja. Sempre i quan el voluntariat no substitueixi contractes.
1: Això sempre, sí. Pedro, perdona, Robert.
2: Era complementar un poco lo que ha dicho Aurora sobre el tema de las pensiones y el enfrentamiento intergeneracional. Sí. Yo creo que eso, hay alguien políticamente que le interesa que eso salga y que haya un enfrentamiento. Pero simplemente para complementar lo que ha dicho Aurora, el 60%, 63% de las pensiones de este país está por debajo de 1.000 euros.
1: Imagínate.
2: El salario mínimo está en 1.224. Sí, sí. Con lo cual, fíjate, estamos hablando. Y de ese porcentaje, el 70% son mujeres. Y ya no hablamos de la pensión no contributiva.
3: Y de viudedad.
2: De la pensión no contributiva, que son otras 450.000 personas que están en menos de sobre 600 euros. Ahora va a haber un incremento de 50 euros que se va a hacer aquí en Cataluña, que eso le va a ir muy bien. Yo creo que, pero bueno, era un poco complementar un poco lo que ha dicho Aurora, de que ese enfrentamiento a alguien le interesa que se haga. Pero fíjate que las pensiones, el 63% están por debajo de 1.000 euros.
4: Es que además, por eso quería ir a lo de Aurora y también lo que dice usted, que es que se está poniendo este debate en la calle de si es necesario mantener o sostener un estado del bienestar para esas personas que supuestamente ya no aportan nada, no tienen nada que aportar, y por qué tenemos que mantener a esa capa de población que ya no aporta nada, ¿no? Es un debate que me parece gravísimo.
0: Pues que es un error. Disculpa, Aurora. No, es un error. O sea, sí que aportamos las personas mayores.
4: Sí, ya.
0: Aportamos mucho. Recuerdo la crisis del 2008. ¿Quién sostuvo el sistema? No fueron precisamente otras personas, sino fueron las personas con sus pensiones, a mucha, a poca o demasiada, es igual. Uh-huh. O sea, es poner en valor qué aporta una persona mayor, independientemente de que vaya con muletas o en la silla de ruedas o tenga algún ligero deterioro cognitivo. No, aportamos cosas. Vía de voluntariado, vía de los cuidados, de las curas, aportem cosas que, com passava abans amb les dones, no es valoren, no figuren en l'inventari de coses que es fan. S'ha d'anar a aquesta via, a aquesta visibilització del valor, l'experiència. La ciència està molt bé, estem d'acord, però s'ha de traduir en què? Voluntariat, mentoria, aspectes concrets que portin a les persones allò que les feines regulades, les feines tècniques, segurament no poden aportar. I sí, les persones amb la seva vivència.
3: Hi ha molta gent que durant la crisi s'ha viscut de les pensions de les persones grans. I això no es posa en valor. Però no només això. En la crisi de vivenda i d'habitatge que tenim, on viuen les persones joves?
1: Casa dels pares. Sí.
3: Vale? Llavors, bueno, què estan esperant? Que es morin per heredar la vivenda? Bueno, aquest és un altre debat. Vull dir, són coses que jo crec que hem de posar sobre la taula, no només el dia d'avui, que és el dia 1 d'octubre, sinó durant tot l'any, i posar de manifest que les persones grans continuen a la societat, continuen contribuint a la societat, perquè si resulta que cobrem pensions, això també fa que l'economia circular funcioni, perquè nosaltres fem despesa. L'altre dia vaig veure un estudi i era això, que la majoria dels pensionistes el que feien era que l'economia circular continués funcionant a un nivell que si no cobressin les pensions no podria ser. Per tant, bueno, una mica de serietat quan fem discursos i sobretot quan intenten criminalitzar de que les pensions s'enfonsaran aquest país. També volien enfonsar el país quan la reforma laboral i no s'enfonsa res, perquè entre altres coses hi ha el Pacto de Toledo, que té una previsió 2030-2050 i que està assegurat, i que tenim 22 milions i mig cotitzant aquest país.
0: I que potser el debat... Ai, perdó, disculpeu-me, estic actiu. Potser el debat no és rebaixar les pensions, o no diré eliminar-les, però sí rebaixar-les, sinó potser és pujar el nivell dels salaris perquè puguin tenir la dignitat suficient com per no entrar en aquest debat. I aquest és el risc polític de que determinades intencions puguin anar en aquest sentit. O sigui, mantenim les condicions precàries d'un grup de població molt gran i, en canvi, rebaixem l'altre, no sé per
4: què. És que, a més a més, aquí hi ha una qüestió de la dignitat de les persones grans, que és que les persones relativament joves, que vivim en aquesta precarietat, ens valem de les persones grans, en el meu cas dels meus pares, que un dia faltaran, evidentment, i que no pensem que la seva dignitat també passa perquè jo no he d'estar a casa seva vivint. Correcte. Perquè ells han de viure pel seu compte i jo pel meu, no? Vull dir, puc estar a casa seva temporalment perquè hi ha una excepció, però no ha de ser la norma, no?
2: Sí, bueno, Maria Àngels. Sí.

0: anys. Sí.
1: Bueno, les persones grans, tal com diuen els companys, vull dir, aportem moltíssim a la societat, però podríem aportar més. És veritat que fins ara hem estat sempre invisibilitzats. Sembla que ara potser hi ha una corrent de, que està més obert, només tenim que veure la imatge de la Mari Carmen, la famosa Mari Carmen. Aquesta senyora, amb l'edat que té, hi ha pogut impulsar alguna cosa que està al carrer amb persones grans i amb persones joves, tothom reivindicant junts. És importantíssim. Qui ho ha fet? Una senyora gran. És que les persones grans tenim molt de poder, tenim història, tenim memòria, i no se'ns utilitza com hauria de ser. Vull dir, hi ha llocs polítics, hi ha institucions que alguns sí que compten, però sempre som els mínims. Les persones grans no contem, no sé el per què, quan nosaltres podem aportar molt i ajudar moltíssim a aquesta societat. Només tenim que veure el cas d'aquesta senyora. Crec que tenim un camí, i que se'ns ha de veure i se'ns ha de reconèixer.
2: Però comencem per les administracions. Quants diputats i diputades tenen més de 65 anys? Quan senadors, bueno, senadors sí, senadores, però diputats i diputades no, els ajuntaments, o sigui, aquí hi ha hagut una corrent de que tothom hem de ser joves, totes les campanyes és perquè no tinguin arrugues i coses per l'estil, clar, no, vull dir, és que en tot hi ha una intencionalitat,
3: sí, sí.
2: I aquesta intencionalitat crec que és el que hem de nosaltres combatre.
4: Sí, jo... Quería decir el tema de visibilizar la gent gran, que ese es el gran reto de esta sociedad. Porque es como se ha comentado aquí, cuando llega a los 65 o 67 parece que ya no sirves para nada. Y no, yo creo que la medicina avanza, todo avanza y la gent gran está pues como... No, yo no digo como un chaval de 20 años, pero sigue estando...
0: Está estupendo.
4: Claro, es decir, la medicina avanza, con lo cual... Pues tú puedes seguir haciendo cosas y eso es lo que queremos visibilizar, que cuenten con nosotros para cualquier tema y que estamos ahí.
3: Y después hay una cosa que yo creo que es de justicia social o moral, que és que aquestes persones que tenen un bagatge, tenen una història, tenen unes vivències, com deia ella, i que poden aportar també aquesta veu de l'experiència, a mi em sembla que tenir aquest patrimoni i menysprear-lo és gravíssim.
0: Això volia anar, perquè vam parlar fa un parell de temporades amb la SECOT, que és una associació que assessora de gent jubilada ja, que assessora noves empreses, i que com a societat no som conscients del valor que tenim en la gent gran, de l'experiència, i que si jo sóc un emprenedor que no tinc ni idea de res, per què no puc ajudar-me d'una persona que ha treballat 40 anys, que sap perfectament com funciona aquesta societat o la vida laboral com a mínim, no? Amb la qual cosa crec que sóc poc intel·ligents en aquest sentit. No?
2: Jo també volia posar de manifest que molt sovint les administracions el que fan, sobretot els ajuntaments i demés, és fer polítiques per la gent gran sense comptar amb la gent gran. I això és que és una cosa que hem de canviar. O sigui, no és possible que on jo visc, bueno, no sé si és el meu poble o el que sigui, o sigui, qui decideix quines són les polítiques que es fan per la gent gran és el regidor, que és una persona jove, i és el que fa la política. I no compta amb la gent gran, que són, al final, el que haurien de, no només pensar les polítiques, sinó decidir quines són les coses que com a gent gran necessiten. Clar. I això és un tema que hem de posar sobre la taula.
5: Jo hi afegiria un altre aspecte, estic d'acord, vull dir, en els diferents consells de persones grans de diferents tipus, sectorials i demés, l'absència de les persones grans es manifesta, o moltes vegades és purament testimonial, no? O no, i perdoneu que ho digui així, no se li acaba de deixar que actuï de veritat, no? Opines i és una opinió que queda allà una mica en l'aire.
0: Que veu però no vot, no?
5: Una sí, està allà. Complim el cupo, amb un cooperador del cupo i la cosa ja funciona. Volia afegir una altra cosa, que amb aquesta visió que comentava l'Aurora, hi ha una tendència a homogeneitzar això de les persones grans. Totes som iguals. A partir dels 65 fins als 95 som iguals. Mateixes necessitats, mateixes activitats, mateixos interessos, i és un col·lectiu que cada any, cada 5 anys, entra un grup de persones nou que ve d'una història molt diferent, no només tecnològica, sinó també de vivències i d'interessos, que fa que sigui heterogeni. Llavors, plantejar activitats o plantejar idees, diguem-ne, amb la idea que tots som iguals en els nostres interessos, és absolutament fal·laç i contribueix a que molta gent pugui desencisar-se i apartar-se de les activitats socials, de voluntariat o d'altra, o fins i tot de l'activitat política, en cas de que algú pugui convenir-li aquest tipus d'activitats. No? És important pensar en la realitat de les persones grans, que no és una, és

0: no diré tantes com persones, seria molt, molt agosarat, però sí, per franges d'edat es poden definir perfectament, de 65 a 70 és una realitat, la que sigui, i de 85 a 90 és una que no té res a veure. Clar. No podem oferir el mateix, no podem pensar que els hi cal el mateix. S'ha d'ajustar, s'hi ha de pensar, i per això la gent gran ja ha de participar.
1: I tant. De totes maneres, és veritat això que diu, però clar, el que et fa, et deixa una mica bocabadat, és veure que els que maneguen el món, Trump i companyia, vull dir, són persones molt grans que a més donen una imatge...
2: Homes, eh? No oblidem, homes.
1: Homes,
3: sí, sí. Homes.
1: Això, blancs, això, homes blancs. Això hi ha que recalcar. O sigui, homes grans, de dones no n'hi ha. Llavors, esclar, vull dir, veus això i dius, bueno, què està passant al món? Vull dir, aviam, si el que decidiu és que els que més manen tenen que ser persones grans i homes, no ho entenc, perquè tampoc ho estan fent gaire bé.
4: Un home gran que, recordem, criticava el seu antecessor per ser gran.
1: Sí,
4: quan
1: sí,
4: ell,
1: la mateixa edat, quasi la mateixa edat.
0: Sí, són homes grans amb una carcassa d'home gran i amb una mentalitat potser excessivament adolescent.
4: Ah, també és veritat, sí, això.
0: Per dir-ho així.
1: Sí, és veritat.
4: La paraula de moda últimament és edadisme. I estem parlant de gent gran, però crec que no cal tenir 65 anys per patir aquest edadisme. No, no. Crec que nosaltres, amb 40 i alguna cosa, també la podem patir de les generacions més joves. Com creieu que s'ha de combatre aquesta paraula tan horrible?
3: A veure, jo crec que les persones són persones i l'edat no ha de ser el determinant per qualificar una persona.
4: Totalment.
3: O sigui, jo crec que aquesta és la idea. O sigui, el fet de que tu siguis gran i vagis al metge i li diguis que em fa mal el genoll i et digui, bueno, esto es la edad, no, perquè hi ha gent amb 40 anys que també li fa mal el genoll i no li diran que això és la edad. Li diran, no, no, vostè té això, s'ha de posar una... el que sigui. Vull dir, jo crec que lo determinant aquí és que la edad no ha de ser el component que pesi més. O sigui, per què a les dones li fan mamografia fins als 69 anys?
2: Això és que és increïble.
3: A partir d'aquí no tindrem càncer
2: sí.
3: o pròstata. Vull dir, aquestes coses les feien fa 25 anys perquè la gent moria en 75 anys. Però ara, amb una esperança de vida dels 85, escolta, hem de posar-lo tot a disposició de la gent. Jo, afortunadament, no tinc cap malaltia. Però si demà vaig al metge i em diu això és l'edat, li enviaré la merda directament. Vull dir, clar, és que són coses, però no només és la medicina. És quan vas a una tenda de roba, ja et miren i diu no, la teva talla no hi és. Bueno, jo porto una talla molt normaleta, però vull dir, són aquestes coses que es fan sentir malament. O vas a un viatge i el seguro del viatge, a partir de 65 anys, és més car que si tens 64. Vull dir, has canviat tant la teva vida perquè això sigui diferent? No. Bueno, pues això jo crec que l'edat no ha de ser la determinació.
2: Hi ha una cosa que deia el Delfí que és molt interessant, que és la condescendència a l'hora del tracte.
4: Totalment.
2: Que és, això passa.
3: Infantilitzant.
2: Sí.
5: No, yo simplemente decir, el edadismo parece que ha llegado ahora y no.
4: No,
5: esto ya hace mucho. Es decir,
4: vale, hemos puesto nombre, ¿no?
5: Estamos hablando de que en Estados Unidos un médico, un doctor, ya en el año 1969, siglo pasado, ya fue cuando él se empezó a hablar de ese tema allí en Estados Unidos. Y aquí, fíjate, ha llegado hace nada, un par de años, un año, no más. Es decir, eso ha existido, existe y existirá. Y es lo que ha comentado la compañera Aurora, es decir, se nos trata, y eso también viene como el tema de cambiar la sociedad, es decir, ¿qué nos dicen? ¿A partir de 65 ya no vales para nada? ¿Ya no sirves? No, es decir, entonces ahí es donde empieza, es decir, vas a un médico y a lo mejor vas al médico y vas con el hijo y le habla al hijo. Y no me habla a mí. Pero si yo estoy bien, dímelo a mí.
4: Que lo entenderé perfectamente.
5: Claro, lo entiendo perfectamente.
4: Que soy responsable de mi propia...
5: Y eso es un ejemplo, pero hay más.
4: Delfí, perdona, hem d'anar acabant, però sí que m'agradaria fer una última ronda amb conclusions, amb què és el missatge que voleu transmetre avui 1 d'octubre i com deia l'Aurora, i tots els dies de l'any, que això en parlem molt aquí a la ciutat i crec que és important.

0: Així que fem aquesta última ronda de conclusions. Aurora, si vols començar. O...
1: Bueno, nosaltres el que demanem és que l'1 d'octubre sigui tots els dies de l'any, que la gent gran tenim les capacitats necessàries per continuar formant part d'aquesta societat i que quan som grans i hem d'anar a un altre lloc, que sigui en condicions i en dignitat. Perquè no hem tocat el tema de residències, però bueno, si voleu, un altre dia fent un programa sobre aquest tema.
0: Doncs queda dita, Aurora.
2: Sí, de manera molt bé. Potser des d'un punt de vista pedagògic, no? Potser s'ha de començar a explicar a tothom, a la gent jove, no tan jove, una mica més gran, què vol dir envellir, què vol dir fer-se gran. Vull dir que és una cosa natural en la vida. Nosaltres, quan fem xerrades a grups de persones que s'han de jubilar, el primer que els diem, benvinguts a l'envelliment. I això sempre genera una mena com de xoc, dir, ai va, és veritat, a partir dels 65 ja sóc, cometes, vell. Entres en una fase totalment diferent. I per acabar, crec que és important posar de manifest avui i tots els dies de l'any, amb la línia que comentava l'Aurora, que la gent gran aportem i que aquesta aportació ha de ser valorada i posada damunt de la taula com un valor en allò de l'inventari, en el deben i l'haver, no? Pues sí, està en la part de l'haver, l'aportació que constantment fa la gent gran a la societat.
3: Jo diria que seria construir un futur en igualtat entre generacions i una vida plena de drets. I jo crec que aquesta frase seria lo ideal, construir ese futur.
4: A mi m'agradaria dir que sincerament crec que les persones grans hem de tenir dret a decidir en tots els moments de la nostra vida, però sobretot quan ja arribem al final, perquè és clar, no és igual poder decidir que et quedes a casa teva fins a l'últim moment o que t'obliguin a anar a una residència. Això és molt trist. Tenim, i si tenim el cap bé i podem decidir, això seria l'ideal. I per acabar, a mi el que m'agradaria dir és el lema d'aquest any. Crec que ho recull tot bastant bé. És que ens jubilem del treball, però no de la vida. Sincerament, si ho mirem fredament, és que és així. Ens jubilem d'un treball que hem fet tota la vida, que ens ha agradat o no, però que hem estat, i al final, doncs, bueno, la vida continua d'una altra manera, hem de viure d'una altra manera, no és igual, però podem viure, i podem viure bé.
0: Doncs ens quedem amb aquest lema, que em sembla que està molt ben trobat, ens jubilem de la feina, però no de la vida, és fantàstic. Ens han quedat moltíssims temes sobre la taula, així que, de veritat, us emplaço un altre dia, quan vulgueu, a fer una altra tertúlia de residències, m'ha semblat un tema que important que s'ha de tractar, o del tema que vulgueu, esteu més que convidats aquí al programa. Aurora, Maria Àngels, Pedro, Delfí, moltíssimes gràcies a tots quatre per participar en aquesta tertúlia avui.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
0: Enguany el Liceu inaugura temporada Maïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Cyril Naixat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechau. Compra ara les teves entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre. Doncs una temporada més, volem resoldre enigmes, que sabem que els heu trobat a faltar aquest estiu, i també volem parlar d'aquestes marques que a vegades no fan les coses com caldria. I com sempre ho hem de fer amb l'Iván Jiménez. Iván, què tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, ¿cómo ha ido el verano? Ya estamos ya acabando el mes. No, de hecho hoy es 1 de octubre, pero bueno, no te he visto desde julio, así que ¿cómo ha ido el verano? ¿Todo bien?
6: Pues ha ido fantástico, la verdad es que por suerte he podido viajar muchísimo este verano por trabajo y por placer.
0: Qué
6: y
0: bien.
6: Bueno, pues eso siempre le da un plus, ¿no?, al verano.
0: Pues ya sabéis que Iván es diseñador conocido por su concepto de marcas disfrutonas, es el fundador y director creativo de la consultora Diseño Nexoy, es experto en diseño estratégico y creatividad, da charlas y seminarios sobre liderazgo creativo, innovación y diseño disruptivo, y aún tiene tiempo para su canal de TikTok, entre otros, que aquí cuenta con ya 1.300.000 seguidores. Iván, hace muchos meses de la última sección, así que no sé si la gente recordará cuál es el enigma que nos planteabas. ¿Nos lo recuerdas un poquito?
6: Venga, vamos a recordar esas mentes. Hablábamos que era el enigma de la fugada.
0: Sí.
6: Decíamos que había una mujer que necesitaba escapar desesperadamente de Alemania a Suiza en la guerra, pero le era imposible obtener un pase. Y sabía que podría colarse por el puente mientras el centinela se encontraba en la garita, pero... le llevaría entre 5 y 6 minutos cruzarlo. Sin embargo,

0: enllà del plat principal o del segon plat d'un àpat?
1: Doncs sí, perquè mira, escoltàvem la Remei Escolies a l'inici, que ens parlava de com fer els bolets en primer plat, segon plat, però és que n'hi ha també pels postres.
2: I a més el vam fer amb un bolet que, tot i sent un parent del cep i que té un gust molt similar, perquè fins i tot el jurat, com que després parlant amb ells, van dubtar que no fos cep, i no, era el que nosaltres li diem pinatell, però no el pinatell del rovelló, sinó el pinatell o mullaric, que és el mateix, que és un bolet que pràcticament no la replega ningú, que l'has de pelar quan és més gran, però té un gust boníssim, bueno, té el gust com del cep, i sí, vull dir, es pot fer de tot. Aquest any la meva filla a l'etapa, si arriba, farà un gelat de carrereta.
1: És que la Remei va fer fa 2 anys un gelat de cep allà al restaurant El Roures, al Berguedà, que és una terra de bolets, ens ho explica la Sílvia Colell, que és la presidenta de l'Associació d'Hostaleria i Turisme.
3: Perquè mou moltíssimes coses, no només les empreses que es dediquen a anar a buscar bolets i vendre'ls als restaurants, sinó també la gent que ens ve a visitar i que no només ve menjar als nostres restaurants, sinó que compra les botigues, s'allotja en hotels, s'allotja en cases de turisme rural, en càmpings... I per tant, nosaltres encantats i molt, ens sentim molt representats, no?, per aquest producte, perquè a més, tot i que de bolets n'hi ha tot l'any, que això també és important recalcar-ho, tot i que de bolets n'hi ha tot l'any, la seva època més esplendorosa és la tardor, i nosaltres aquí al Berguedà jo crec que ens hi reconeixem molt amb la tardor.
1: Bé, doncs a cuinar bolets, a buscar bolets i a menjar-se'ls al Berguedà aquest cap de setmana i tot el que queda de tardor, que és molt llarga. L'audiència està participant.
0: Sí, vinga, va.
4: Hola, família, guapíssims.
0: Hola.
4: Mireu, és que les setes m'agraden totes. Totes. Com més m'agraden? A la planxa amb all i perejil. Però si qualsevol sofregit, o sigui, amb pollastre, m'agrada molt el pollastre rostit i li poses les setes... Oh, ja estan boníssimes. Els rovellons, el figurí... Bueno, és que no sé què dir del que més m'agrada. Poder el figurí i el rovelló m'agrada molt. Però queda molt bé, amb carn queda molt bé, amb qualsevol tipus de carn. I amb el pollastre queda de narices. Anava a dir de collons, diguem de narices.
5: Ben rostidet, amb all. I després per sobre li tires els rovellons, o les setes, o el figurí. Oh, que i te mueres de bueno.
6: Hola.
0: Hola.
6: Mira, els bolets que més m'agraden, sobretot per fer un saltejat, són els ceps, els camagrops i els fredolics. Els trobo molt gustosos i els poso a la paella, sense res, que estigui ben forta de foc, que els tiro i aleshores que perdin la humitat. I un cop han perdut la humitat, tiro una miqueta de sal, un raig d'oli d'oliva, després all i julivert, i de meravella. I si em ve de gust aquell dia, doncs tiro un parell d'ous i faig un remenat.
0: Ja, perfecte.
6: Però a mi el bolet que trobo més gustós, que és el que utilitzo per fricandó, són els moixernons secs, que es posa un remull. I la que no em diu res, que és molt sosa, és la llírgola. Però bueno, excel·lents tots.
0: Boníssim.
1: Adéu.
0: I ha arribat una altra recepta.
1: Sí.
0: Que si la volen escoltar, hauran d'esperar diumenge de 7 a 8.
1: No, encara hi ha una oferta millor.
0: Encara més?
1: Poden esperar diumenge a escoltar-ho a través de la ràdio. Però aquest vespre ja estarà al web d'Onda Cero Podcast.
0: Fantàstic.
1: A Onda Cero Podcast per escoltar el programa quan vostès vulguin.
0: Doncs ja podran escoltar el programa de Mones Mans i també aquesta recepta que ens ha enviat una oient. Com resumim el programa?
1: Bolets.
0: El Berguedà.
1: Tocats el bolet.
0: Tocats el bolet. Sí, resumeix tot una mica l'inici i el final del programa. Doncs així, tocats del bolet i amb molta gana, com sempre, quan estem a punt d'arribar a les 2, ho hem de deixar aquí, però no patiu, perquè tornem demà, divendres, festa grossa, aquí a la ciutat, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
7: Això és La Ciutat.
8: Tu la llevas, a que no me pillas.
9: ¡Casa!
10: No, eso no es casa.
11: Son los portales.
12: El banco, habíamos dicho que era casa.
13: No es un hogar si vives en la calle. Más de 37.000 personas en España no tienen un lugar seguro al que llamar casa. Ayúdanos a cambiarlo. Hazte socio o socia en hogarsi.org.
7: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara, quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, perquè nosaltres portem des de 2:15 acompanyant-vos amb la tecnologia, amb els videojocs, amb totes aquestes coses que us anem explicant. I ja en aquest tram despertador també amb en David Morales. David, benvingut, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Entre, mira, et faig una mica de resumet per si algú no ha estat o arriba com el David que ens porta ja a l'inici del dia. Doncs sí, després aneu a buscar el podcast. Que sapigueu que avui el Dani ens ha parlat del videojoc Captain Tsubasa 2, que és, vamos, Oliver y Benji.
1: Ah, Oliver y Benji, sí, sí.
0: Oliver y Benji. Llavors, clar, em fa molta gràcia perquè està molt ben fet aquest joc i les imatges, escolta, sembla que sigui la sèrie de dibuixos animats. I ja ens ha avisat que el joc té una mica de component de la sèrie. És a dir, que els que estiguin acostumats a que tot sigui molt immediat i molt pam-pam, com els jocs tipus, bueno, el FIFA i tots aquests, que ara es diu, bueno, és igual, doncs tots aquests de joc, que pensin més en la sèrie, saps? Que potser estan 10 minuts per creuar el camp. Perquè aquella sèrie trigaven una estona.
1: Sí.
0: En fa un remate, eh? I n'has parlat ja? Ara no recordo si en els reportatges n'has parlat.
1: Jo crec que sí que hem parlat
0: de... Em sona, sí. Doncs, i clar, fa molta gràcia perquè, clar, els noms veus els que realment eren i no els que ens van arribar aquí.
1: Mm-hmm.
0: Perquè això, Captain Tsubasa, és el Benji. O a l'Oliver, qui era el que el davanter?
1: Pues
0: un dels dos. Això és com van dir Lucas, David. És com van dir Lucas, que mai sé quin és. Bueno, el del nas, no? Un és
1: però
0: el
1: també
0: nas.
1: Acabaran barallats.
0: Ah, clar, aquest és un altre tema. Doncs, clar, em fa molta gràcia perquè, clar, surten aquests noms, pues, els que ja ficaven, no? I m'he mirat els noms de la selecció espanyola i eren molt curiosos. Perquè, bueno, eren així, doncs, inventats, no? I feien... Quasi semblava el Santoral, saps? Això que ens fas cada dia, semblava que... I quan van agafar un dia del Santoral, perquè alguns noms eren poc usats. Per tant, bueno, si us crida l'atenció, ho busqueu. David, què podem dir dels 2 d'octubre?
1: El 2 d'octubre és el Dia Internacional de l'Educació Social. També tenim que és el Dia Internacional dels Notaris. Donem fe, no? Que és el
0: sí.
1: Dia...
0: Ei, sí, molt bé, bravo!
1: És el Dia Internacional de la No Violència, és el Dia Internacional de les Condemnes Errades. De vegades hi ha moltes persones que han passat anys a presó.
0: És molt fort
1: després,
0: aquest tema.
1: Sí, sí, es veu que realment doncs, eren innocents.
0: És molt fort, molt fort. A vegades per fatalitats, no? Casualitats, sí. De que s'hi semblaven físicament o que estaven en el lugar inadequado, en el moment inadequado, doncs sap molt de greu.

0: per aquestes persones, totalment.
1: Avui també és el dia dels audiòfils, de les persones aficionades i professionals relacionats amb la reproducció de l'àudio del so en alta definició.
0: Molt bé.
1: I és el Dia Mundial dels Animals de Granja.
0: Mira tu.
1: Jo no sé si ells ho celebraran gaire, eh?
0: No, depèn de la granja, saps què vull dir? Que igual els cuiden molt...
1: Si recordeu allò de Chicken Run, no li tenien gaire apreci, no. A la granja.
0: Era més run que chicken, saps? Vull dir que volien escapar-se totalment. Doncs sí, ai que senyor.
1: Anem cap als Estats Units, que avui tenen només un parell de coses, eh? No, i no hi ha res de menjar.
0: Ostres!
1: Absolutament res. No.
0: Deuen estar a dieta, saps?
1: Segur. Doncs mira, avui és el Dia Nacional dels Conserges, als Estats Units, i tenen, atenció, el Dia Nacional de posar-li nom al teu cotxe.
0: Oh, que bo. Bueno, mentre sigui un cotxe, hi ha gent que li posa noms, ja m'enteneu, a parts de la seva anatomia, per exemple, no? Bueno, el cotxe està bé. I més allà, no?, que les matrícules poden ser personalitzades, no?
1: Sí. Jo he tingut tres cotxes i tots tres tenen nom.
0: Ah, mira.
1: El primer era un Renault Clio, i es deia la Clio.
0: Mira.
1: Però per què era la Clio? Per què era en femení? Doncs perquè durant un viatge a Itàlia, que vaig llogar un cotxe, que era un Fiat Panda, vaig deixar-lo en un pàrquing i quan el vaig anar a recollir, vaig dir, vinc a recollir el Panda. I llavors em va mirar amb cara molt estranyada el senyor i em va dir, ah, la Panda! Perquè,
0: mira,
1: clar, allà el cotxe és la màquina i és femení.
0: Clar.
1: Des de llavors tots els meus cotxes tenen nom femení.
0: Mira.
1: Després
0: tu.
1: Vaig tenir un Dacia Sandero i era la Sandy i ara tinc un Audi i és l'Audil.
0: L'Audil, molt bé. Audil, Audil Rodríguez de la Fuente.
1: Sí.
0: Doncs molt bé, m'agrada molt aquesta. Mira, aquesta anècdota no la sabia, David. Veus, sempre, mira que fa programes... Anys i anys que fem ràdio junts i aquesta no te l'havia escoltat. O sigui, veus, cada dia sempre podem descobrir alguna cosa nova i em sembla fantàstic i apassionant. Doncs escolta, ja sabem això. Bueno, no tenim de menjar, no, però Sants,
1: no.
0: Santa Magdalena podria haver ser avui, que així menjaríem alguna cosa.
1: No. Ja però mira, avui és Sant Teòfilo de Bulgària. Avui és el dia dels Sants Àngels Custodis. És Sant Eleuterio de Nicomèdia, Sant Saturio de Numancia, els Sants Leodegario i Gerino, Sant Berejiso de Andaje i Sant Ursicino de Chur.
0: Sembla un nom d'una beguda, eh? Urxata de Xufa i l'altre i l'últim era...
1: Ursicino de Chur i Berejiso de Andaje.
0: Sembla que estiguis parlant en Klingon o alguna cosa d'aquestes. Mare meva, tu. Ostres, apassionant. Mira, jo em vaig batejar el Sant Àngel a la parròquia de l'Àngel Custodi, aquí a Hostafrancs, mira, coses de la vida al costat de l'escola on anava. Molt bé, doncs escolta, fantàstics els sants, ja ens hem posat al dia. Ara anem amb les notícies de fa un segle. Viatgem un 2 d'octubre de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns, com ho teníem fa un segle, a veure.
1: Doncs mira, fa un segle hem de dir que La Vanguardia ens parlava d'una notícia, si més no, que posa els pèls de punta una mica. Una mujer denuncia al juzgado que ha visto a su marido en Buenos Aires después de presenciar su entierro en Barcelona.
0: ¡Ostras!
1: El juzgado de La Lonja, secretaría de don Tomás Riera, instruye diligencias sobre la denuncia presentada anoche en el juzgado de guardia por una mujer que asegura haber visto a su marido en Buenos Aires después de presenciar su muerte y entierro en Barcelona.
0: Claro, porque si no más que sigo la muerte, pero muerte y entierro ya era como carpetazo ya había fet.
1: Sí.
0: Había fet el dol aquesta dona. Ya.
1: Braulia Josefina Sanz, que así se llama la denunciante, dice que estuvo casada con don Julio Junyent Bosch, secretario que fue del ferrocarril de Olot a Gerona.
0: Ah, mira.
1: Por diferencias de carácter, marido y mujer se separaron, si bien se veían con alguna frecuencia.
0: Caray.
1: Hace 9 años enfermó y murió el marido presenciando la muerte y el entierro a la mujer. Más tarde se fue esta a Buenos Aires viendo a su esposo en la calle. Desapareció sin saber cómo, pero al entrar la denunciante al servicio del cónsul de Francia en dicha capital, vio con la natural sorpresa que el cónsul era su marido, de nacionalidad francesa.
0: ¿Pero qué dios?
1: Se añade que trató de denunciar el hecho en Buenos Aires, pero no le admitieron la denuncia diciéndole que había de presentarla en España, por cuyo motivo la ha presentado ahora. Se dice que por cuestión de deudas, se simuló la muerte y el entierro del marido, pues realmente el señor Junyent no murió. Braulia Josefina Sanz, acompañada de otra mujer, estuvo esta mañana en el Palacio de Justicia, ratificándose en la denuncia presentada.
0: Ah, qué fuerte.
1: Es una noticia d'aquelles. Clar, tu imagina't, et penses que ha mort i te'l trobes allà i ni més ni menys com a cònsol de França.
0: Sí, sí, sí. O sigui, et vas a queixar i et vas a queixar a la persona de la que t'has de queixar. És molt fort, això. Amb això, l'Iker Jiménez et fa dos programes, perquè, mare meva, tu... O veure que no els Javis, eh?
1: Oh, també.
0: Els Javis, ara que faran una producció amb el de Crims i tot això, doncs... Home, jo els hi demanaria als Javis, si ens esteu escoltant, El crimen de la calle del Bruc.
1: Oh, sí.
0: Home, jo crec que aquí som molt fans. És una història que no se n'ha parlat prou i aquí n'hem sigut molt, molt home, afeccionats.
1: El moment del juez Páramo.
0: Home, si surt el juez Páramo...
1: I les figuretes trencant-se.
0: Oi. O sigui, jo dempeus en la sala del cinema plorant... emocionat, com si, jo què sé, Luke Skywalker hagués encès l'espasa de llum 30 anys després.
1: És més, ens oferim a anar d'extres aquella escena en concret, fent de policies allà acompanyant el juez Páramo o el que calgui.
0: Jo, és més, ja m'ofereixo a fer el paper directament perquè tinc ganes de que algú, mirant-me o definint-me, digui que treballa incansablemente.
1: Exacte.
0: Saps què vull dir? Seria com el súmum de la meva vida. Que meravellós. Ai, senyor, què més teníem als diaris, David?
1: Mira, anem al noticiero, que a la Crònica General avui ens parla de rebaños por la ciudad.
0: Ostres.
1: Muy a menudo, cuando llevados de nuestro cariño a la ciudad, hacemos a los forasteros la apología de Barcelona y orgullosamente ponderamos su belleza, su aire de gran capital y su progreso, parangonándola con las grandes capitales europeas, nos salen los colores a la cara y no sabemos qué decir al observar un sinfín de detalles y de malas costumbres que no están ni mucho menos en consonancia con el progreso de que alardeamos ni con el aire de gran capital que se nos antoja o que quisiéramos que nuestra ciudad tuviese. Uno de esos detalles que a diario podemos observar y que chocan y extrañan a los forasteros que nos visitan es el espectáculo de las manadas o rebaños de ganado lanar y vacuno que se ven por las grandes vías de la urbe a todas horas del día. ¿Qué diríamos si viéramos esos rebaños atravesando la Plaza de la Concordia o los Campos Elíseos de París o Piccadilly o Oxford Street de Londres? Pues bien, a mediodía y a las 3 y a las 5 de la tarde vemos esos rebaños por la calle de Mallorca y de Provenza y atravesando la Rambla de Cataluña y el Paseo de Gracia. Claro está que esos rebaños hay que llevarlos desde la estación o de donde sea al matadero o a los corrales. Lo mismo ocurre en las grandes capitales extranjeras. Pero en el extranjero o se llevan en camiones especiales o se conducen por las calles, aunque sean las principales de la ciudad, de noche o a primeras horas de la mañana. Pero eso tan sencillo, aquí no se le ha ocurrido todavía a nadie, ni disponerlo.
0: ¿Veus? Doncs escolta, bueno, són els detalls que ens agraden i no ens deixen de sorprendre. Quins personatges, eh? Alguns es mereixerien formar part dels Dimacrous de l'època.
1: A veure, que hi ha una cosa que és molt típica, que és aquella imatge de les torres de la Sagrada Família en construcció el ramat d'ovelles davant.
0: Sí. Home, és que, escolta, clar, devies, pues això, no? Dir, pues mira, els dimarts sempre passen per aquí, no? I aquella gent, no? Què es podria imaginar? Que senten després i pensant en aquells ramats, no? Que ens comenta en David, doncs ara s'està debatint, no? Sobre... com ha de ser l'escalinata de la Sagrada Família i a quins edificis afectats ha d'afectar. Dic lo d'afectats perquè ara es queixen els veïns, no? Que es veu que no sabien que estaven en pisos afectats. És d'aquelles coses que... És com quan li demanes a algú, mira, et deixo aquest llibre, i després el demanes i diu, ah, no, però si és meu, bueno... saps? Allò, bueno, en fi, coses d'aquestes. És un tema, eh? Alguns diuen que es pot fer sense treure cap edifici, altres que han de... tota la ciutat ha d'anar fora, al final ja no, saps? És un tema també curiós aquest. Doncs bé, perquè veieu que hi ha connexions, eh? Sempre entre la història de fa 100 anys i la d'ara. Ara anem amb d'altres històries que ens explica en David Morales i ja tenim aquí els tribuneros a punt per liar-la ben grossa. Fins a les 6, fent nits de ràdio. Seguim.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Framefield Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.

va passar tal dia com avui, 2 d'octubre del 1995. Oasis publica al Regne Unit What's the Story, Morning Glory. El Britpop té data de naixement consagrada i és aquesta. Els germans Gallagher, Noel i Liam, juntament amb la resta d'Oasis, llancen el seu segon àlbum d'estudi, una obra que es convertiria en un dels discos més venuts de la història britànica. Amb cançons com Wonderwall, Don't Look Back in Anger o Champagne Supernova, el grup de Manchester aconsegueix l'equilibri perfecte entre l'arrogància del rock and roll i la melodia més enlluernadora. El disc va néixer enmig d'una rivalitat mediàtica aferrissada amb Blur, la coneguda Battle of Britpop, que va situar Oasis i Damon Albarn i companyia com a cares oposades d'un mateix moviment musical. Mentre Blur representava l'art pop refinat del sud d'Anglaterra, Oasis encarnava l'orgull obrer del nord amb himnes pensats per cantar ple pulmó en estadis. Morning Glory s'estrenava així, tal dia com avui, un 2 d'octubre de l'any 1995, de la mà dels Oasis.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que és temps per l'anàlisi, per la tertúlia, per la disbauxa i per que els nostres analistes, també coneguts com tribuneros, arribin en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. ¡Vamos!
1: ¡Chimba!
2: Sí, jo sí que necessito unes anàlisis. Sí,
0: exactament.
2: Sí, necessito unes anàlisis.
0: Jo us he de dir que a mi hi ha gent que em pregunta si sou... Si sou personatges o sou de veritat. I jo dic, no, el que és de veritat és el... És, pues, els que van... Exactament. El Colombo
2: som
0: IA.
2: Som una IA.
0: El Colombo és de veritat i el Colombo fa una imitació del Sergi,
2: del Sergi
0: i del Marc. Sí. Exactament. I així és com anem fent. Clar, això funciona així. Això és les noves coses. A veure, l'altre dia que estaven fent la funció al Liceu, estava en una nària, estaven cantant. Exacte.
1: Jo i tu.
0: Exacte. Jo i tu, que deia penja tu, no, penja tu. Doncs de cop i volta estaven allò entusiasmades i va arribar una alerta d'aquestes de pluja. A l'endemà, de que plouria a l'endemà, no? Què va passar? Doncs que, bueno, doncs van sonar tots els mòbils alhora al Liceu i van haver de parar. Perquè clar, tu imagina't el que és allò, que a més hi ha gent més ràpida que el pare de seguida, però hi ha gent que espera, que ve on havia guardat el mòbil, perquè espera que obro el bolso i comences a treure el paquet de Kleenex, el no sé què...
2: I aquell que pensa, no, això no va amb mi,
0: no, jo el tenia en silenci. Diu, jo no puc ser, perquè jo tenia el mòbil en silenci, per tant el meu no és. I clar,
1: en silenci no sona, no?
0: I tant que sona.
1: L'alarma mundial, vull dir, si és l'alarma...
0: I tant que sona.
1: Sí, encara no. Que el posis en silenci, sona.
0: Sí, no, fa, clar que sona, perquè de fet en un programa ja havíem dit que en tot cas, si el tinguessis en silenci, doncs que et pegui o et surti unes icones o algo, no? O que et faci una petita descàrrega perquè t'enteris. No, aquí va sonar tots. I clar...
1: I modo avion
0: igual.
2: Això no formava part de l'espectacle?
0: Jo crec
2: una
0: que...
2: Una nova versió de l'àrea aquesta?
0: Ara el problema... Exacte. Els hi va la vall i vida en això. Tu imagina't que ara aquests ja es pensen que a cada funció passarà això. Tant li pot passar al públic com als cantants. Perquè clar, els cantants ja deuen dir, a veure, ara és quan en qualsevol moment tu estàs aquí tot inspirat, o fins i tot si veus que no afinaràs una nota, penses, bueno, amb una mica de sort...
2: Ara sona
0: l'alarma i no s'ha escoltat el gall, saps què vull dir? Seria l'alarma del gall, en aquest cas.
1: Carpe diem, se m'ha ido adelante, bum, i m'he caído.
0: Carpe diem, una mica la filosofia és aquesta, que en qualsevol moment... Et pot saltar l'alarma, però clar, et salta a tothom.

0: Tothom, hi ha gent que va amb 3 o 4 mòbils a sobre. Bueno, alguns sí, no són seus.
1: Que has de trucar a l'empresa aquesta ProSegur perquè vinguin a veure què passa.
0: Exactament, et sona l'alarma, diu, puede ser un caso de incursión o de tal, i un agente se va per ahí, però clar, quants agentes han d'anar cap allà? No tenen agente suficient.
2: Que venguen los secretos.
0: Sí. No, jo suposo que en aquest...
1: Tinc una ocupació d'aigua.
0: Exacte, tinc una ocupació.
1: A casa.
0: O tinc una preocupació, perquè hi ha molta gent que té preocupació a la vida, no? I doncs, escolta, tu imagina't que igual que com a les panícules, sí, no? Que deien...
1: Ara això que acabes de dir, David, sí? Una preocupació, sí? Vol dir que t'estàs pensant ocupar alguna cosa?
0: Sí, és que prèviament a l'ocupació ho estàs pensant. O sigui, estàs pensant si ocupar doncs un espai o una estanteria, no? O sigui, una estanteria buida, tècnicament és una preocupació, una estanteria buida, perquè tu la vols ocupar amb coses, no? Per tant, en aquests moments està buida, però la idea és omplir-la. Per tant, seria una preocupació en aquest cas, efectivament. Doncs tu imagina't bueno, això, no? Vull dir que no ho sé.
2: Una mica d'orilla, no? Això que esteu explicant, eh?
0: Sí.
2: Em queda per setembre, això, aquesta matèria.
0: Però si ja ha passat setembre. Setembre serà l'any que ve. Diu, em queda per setembre.
1: Ja repeteix directament.
0: Sí, diu,
2: Carpe diem.
0: Vinga.
2: Poco a poco.
0: Poco a poco, eh? Diu, vinga, esta te queda per setembre. Diu, però sistema 2 d'octubre. Diu, me la dejo pa setembre, però si acaba de començar, sistema 2 d'octubre. Ai, senyor.
1: És que ell va avançar, sempre s'avança l'any que ve.
0: Ai, senyor. No, si és que és un avançau. Sempre ha sido... Saps allò que a vegades diuen... ha sido un avanzado a su época. Era un hombre de otra época. Sí, amb el Sergi és així. El Sergi és un hombre... Sí, un avanzado a su época. Ves a saber. Bueno, un avanzado...
2: És que, a veure, és que nos van explicar, és avançat o no?
0: Clar.
2: Ara vam fer una reunió de pares.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, una versió de pare.
1: Tornant a les alarmes, hauria estat bé que després de l'incendi que hi ha al Liceu, ara ja que és una inundació.
0: Clar, tu t'imagines? Diu, ha faltat coordinació aquí.
2: No.
0: Sí.
2: Perquè era per... La inundació seria... Era paraguas, no? O com era?
0: Paraguas.
2: Inundació?
0: Sí. Bueno.
2: Era pluges? Però dic, per què se l'envien? Si estan ja sota cobert.
0: Ojo amb això del Sergi, que és més profund del que podria... Sempre el Sergi, ell fa un mètode, que és que ens va dient així coses esbojarrades, com feia, i de cop i volta, nyaca, te la deixa. Sempre, tota la vida ha sigut així. Sempre l'ha intentat colar. I en aquest cas ens ha colat una reflexió d'un nivell espectacular. Perquè, efectivament, si tu ja estàs a cobert, la pluja no et pot afectar molt. I és més, si et diuen no sortir de casa, és que ja no estàs a casa. Vull dir, hauria de ser personalitzada depenent d'on estàs. És a dir, que si tu estàs a casa et digui no sortir de casa i si estàs fora et digui torni, vuelva a casa antes de Navidad.
1: Són mòbils intel·ligents, no? Haurien de saber si estàs a casa, no... Estàs a casa, si estàs al carrer, i en funció d'això, t'arriba l'alerta o no?
2: Rastreatron. Es van a rastrear.
0: No, no, és rastreatron, perquè va teatron per teatron. Busca...
2: L'aplicació Rastreatro.
0: Sí, et va buscant per tots els teatres de la ciutat. Et va buscant fins que...
2: A veure quan tiene goteres.
0: Quan tiene goteres. No, clar, però és que a veure... el tema és aquest, que vull dir que hauria de ser personalitzat. Si tu estàs a casa, diu no vuelva a casa. Diu, escolti, però és que... Diu, jo crec que com el xiste de l'Eugenio.
1: Depèn de l'alerta... Depèn del nivell de l'alerta, hauria de ser l'alarma i una icona que digui vagi a buscar ràpid un paraigües, o si ja és una alerta màxima, vagi a buscar ràpid una balsa o un caic o alguna cosa.
0: La idea que vam dir l'altre dia amb la secció de cinema és que podria arribar l'alerta amb un parell d'icones.
2: Perquè hi ha una secció de cinema? A on?
0: Aquest programa. Una altra cosa és que no l'escolti el Sergi.

0: Bueno, es el momento de patrocinació, sí, de les botes, botes per les alarmes i les pluges i les inundacions. Botes, bota, bota Fumeiro, patrocina la secció de Tribunero. Bota Fumeiro, bota Fumeiro, que vas a ver tú, que vas a ver, que vas a ver, de que te va a servir, que vas a ver, que no te mojarás, bota Fumeiro.
1: A les properes eleccions, bota Fumeiro.
2: Bota Fumeiro.
1: Està molt bé. Tu en tenies alguna...
3: Potser no guanyes, però menjaràs bé.
1: Exacte. Tu tenies alguna publicitat més, Marc, per aquí?
2: Ui, sí,
1: espera,
2: però ara mateix el senyor publicitat...
0: S'ha fumat com bota Fumeiro, s'ha fumat.
1: Ara no la pots recuperar, bueno, si no per la propera...
2: No, és que estic pendent d'aquest senyor publicitat que em doni... Que em doni permís per donar-la.
1: Val. Doncs quan tingui permís... Bueno, és que a veure, el món de la publicitat és complejo. Escolta'm una cosa, ara que aquests dies les places principals de les ciutats doncs també es preocupen i es van ocupant per temes de, bueno, de manifestacions i coses de los inquilinos i aquestes coses, jo diria, per què no aprofitem, i ja que és un lloc que funciona tan bé i que té repercussió, per què no un cap de... O sigui, cada cap de setmana que tingui una finalitat, no? Per exemple, doncs, jo què sé, allò com fan als Estats Units, que fan la venda del trastero, no? De venda del garaje, i hi ha un dia que surten els seus jardinets aquests que tenen tots i allà posen objectes per vendre, no? Per exemple, joguines antigues o roba que ja no et poses, una mica el Wallapop, però de... saps, allò...
0: A mi el que m'agrada és que quan surten les majorets allà, no, també.
1: A Estats Units sí, tenen majoretes. La majoreta és d'estadis, en tenen. Aquí no... Aquí alguna cheerleader va arribar bé, però ja no, em sembla que ja no... Això ja no... Ja
2: no, aquí xirriaven. No,
1: aquí xirriaven més que no, sí. Sí. No,
0: home, les majorets tenen més classe, eh? Les majorets són com sombreros de copa,
1: sí,
0: con un palito que da vuelta.
1: El formatge també era sombrero de copa, eh? Boníssim, sí, aquella.
2: Mira, David, que ja m'han donat permís, que ja m'arriba la publicitat.
1: A veure, tenim la publicitat, ara, doncs.
2: Sí,
1: a veure.
2: La publicitat, sí. Patrocina aquest moment la Òptica Ambròs. Si no hi veus bé i no et solucionem el problema, et regalem el bastó i el gos.
1: Veus que bé? Home, està molt bé, perquè això et garanteix que et solucionen una mica el problema, no? Et fan la intervenció i si no, com a mínim, doncs mira, tens un company per tota la vida. Bueno, tota la vida, el que viuen els gossos. Sí, perquè...
0: Servei post-venda com cap. Servei post-venda.
1: No, servei gos-venda. Sí, en aquest cas...
0: Perquè t'hi quedis la venda.
1: Exacte. Gos-venda és perquè és un servei que et posen un gos quan et treus la venda, si no ha funcionat la venda del producte en
0: tenen bona, molt, molt bona funció en post-venda.
1: Sí. Gos-venda. Uau! Veus que si dona joc això de la...
0: Has posat el jingle de l'anunci? El jingle.
1: Ens falta el jingle. He de buscar un jingle. Per la propera setmana guardeu més publicitat que li posarem jingle. Jingle bells. Posarem jingle bells.
2: Jingle bells, aquesta.
1: Jingle bells, els dos. Eren el jing i el bells, els dos. Era un grup.
2: Era un duo.
1: Jingle bells.
0: Sí, el pongo todo, el todo pongo.
1: Todo pongo, eh? I a mi todo pongo m'agrada. I tu vas allà i, escolta, tot ple de gent i intentes vendre
0: uns
1: dinerets, eh? Aquests pongos que et regalen.
2: Perquè ho facin a les places, dius?
1: Sí, a Plaça Catalunya, Plaça del Sol, llocs això que, bueno, Plaça del Sol estava llena, bueno, doncs llena de gent que volia vendre pongos que et poden servir precisament perquè quan es comencin a fer, perquè ja estaran a punt de començar els sopars de Nadal, perquè cada any comencen abans. Cada any...
2: Hem de reservar ja, lloc ja.
1: Hem d'anar ja reservant, si volem fer allò, unes croquetes i així, haurem d'anar ja.
0: Falta la carta que quiero decir el primero.
1: Però la carta de sus majestades los reyes magos de Oriente o la carta del d'això? Perquè ara tot és con código QR, eh? Ara, sí, ara tot

0: Estas canas ya.
1: Yo me lo he quitado porque me ocupaba memoria.
0: Te ocupaba memoria, ¿no? Digo, no me he acordado. No, porque me ocupaba memoria. Es que tengo poca memoria ya.
1: Eso es el rastro, pero estás hablando del rastro.
0: El rastro, sí. Sí, sí. Pero el rastro espontáneo, ¿sabes qué voy a decir? O sea que el aquí te pillo, aquí te rastro. O sea que no sí. Las d'això habituals, ¿no? Com el Mercat de Sant Antoni o tants jocs, ¿no? Que són, que hi ha paradetes. Sinó que tu, així...
1: Aquí te pillo, aquí te rastro.
0: Aquí te pillo, aquí te rastro. L'he agradat, aquest.
1: Aquest sempre m'agrada.
0: Doncs això, tu, pues mira, el que duguis a sobre o que dius, espera, mira la sogra mateix, no? Doncs el que portes a sobre, en aquest cas, no?
2: Aquí ho deixo, no?
0: Exacte, sí, sí. Diu, el que portis a sogre. Bueno, pues ja em va bé. Ai, senyor. Home, pues podria estar bé, no?
2: No és un jo pongo, pues jo poso la sogra.
0: Clar, exactament. Què pongo?
1: Què o pongo?
0: Les sobres.
2: Les sobres.
0: Les dues coses. Sí,
2: però clar, pot ser les sobres, la sogra... Bueno, ha sigut una confusió.
1: Les sobres de què estem fent aquí a la planta de dalt.
0: Exactament. Sí, sí. El que sobra de les, obres, que ho porti la sogra. I llavors ja... Bueno.
2: Ara pensava, ara que estan de moda aquestes acampades a les places, allà sí, al sol sí, i aquí a la plaça
0: sí,
2: de Catalunya,
0: doncs sí.
2: Pues aquestes zones s'haurien de declarar zona de zona d'acampada.
0: Zona d'acampada, totalment d'acord.
2: D'acampada lliure, ja està. Sí. I que puguis anar allà amb la teva tenda i ara vinc aquí, al cap de setmana, allà.
0: Jo us dic una cosa, no. I els dic als nostres oients, el Marc Gelabert, en Sergi Porcel...
1: A tothom,
0: els hi dic, si podeu viatjar al passat, saps? En lloc de portar un bote de lejía.
1: A les obres de la Sagrada Família.
0: Bueno, no? T'ho imagina't quan començaven, no? Doncs què els hi diries? Sí. Oye, cuando tú tengas un hijo o un nieto, aneu a buscar el vostre avi, el vostre àvia, i li dieu, cuando tengas... un guapísimo, un nieto, una nieta, maravilloso. El que mejor te va a caer, diu, dile que invierta en bitcoins y en tiendas de campaña. Perquè tu saps quantes tendes de campanya s'estan venent avui en dia? O sigui, mai a la meva vida havia vist tantes tendes de campanya així en general. Vull dir, la gent... això és una gran acampada, diguem-ne, en general.
2: Jo crec que tota aquella gent que havia comprat tendes de campanya al Decathlon i a altres llocs, no l'havien fet servir mai, han dit, hòstia, ara. Sí. Ara és la nostra. Vinga. I a més, també hi haurà molts grups d'aquests d'esplai i d'escoltes. Què fem? Doncs anem a acampar aquí a la plaça.
0: Anem a acampar. Acampar la boira, que es diu.
2: Acampar-la.
0: Acampar la boira. Digues, Sergi.
1: Que no, que això s'hauria de dir a ciutadà, no?
0: Claro.
1: A ciutadà.
0: O salvados per l'acampada, que també...
1: Però què hem de fer? Criptomonedes, dius, que li digui a aquests del segle
0: XIX? Sí, espera, apunta-ho bé. Digue-li que inverteixi en criptomonedes... Sí.
1: Però què s'han fet les tiendes amb criptomonedes?
0: No, però que si tu viatges al passat, tu imagina't que fa 30 anys haguessis sapigut que havies d'invertir en criptomonedes just al poc de sortir, perquè després pujarien molt de valor. Doncs el mateix amb les tendes de campanya. Tu montes una empresa, jo què sé, tiendes de campanya Porcel.
1: Jo m'empenedeixo d'anar bé minat.
0: Minat, Tu eres de minar.
1: Sí, de minar criptomoneda, que una em va dir, sí, mira, he ganado medio céntimo, digo, esto, pero esto qué es, esto es nada. Estaba ya la máquina todo el día minando y se compraba otra para minar más rápido. Sí. Y claro, això, si ho hagués fet durant 10 anys, tindria dos criptomonedes que serien buf.
0: Imagina't. Serien...
1: Minar. Ai, minero!
0: Sí, senyor.
1: Minero.
0: Tu imagina't què va dir en aquell moment. És que per a esto no hace falta minar. I lo va eliminar, saps? Va fer eliminar del programa o de la cosa aquesta que minava. Tu imagina't que en aquell moment dius... Ai, mira, me ha salido una, no? Allò escarbant, no? Allò gratant una mica dins del... Saps el sofà, que sempre entre els coixins queda... alguna... Abans quedaven monedetes. Ara, com que no tenim monedes, només queda merda. És bueno, així, és així.
2: Ara perquè... trobes ganxitos.
0: Ganxitos, ganxito, però abans, entre la mè, trobaves alguna moneda i mira, et valia la pena fer la netejada. Ara no. Ah, bueno, com a molt pot haver algun bitllet, alguna targeta de crèdit, alguna cosa així. Però ja no. Una criptomoneda. T'imagines que netejant et trobes una criptomoneda, Sergi? Bo.
1: Bo. Però és que... Això existeix? Això no és etèrio?
0: És etèrio, sí. Etèrio, l'extraterrestre.
2: Inodoro? És mono, etèrio. No és etèrio, és mono.
0: És mono. És mono.
1: Inodoro?
0: Sí.
1: ¿Es incoloro?
0: Se encuentra en inodoro, en el inodoro se encuentra. Es sin nada.
2: De les acampades al sol, ja, allò que va ser una cosa, una consigna d'aquelles de a campi qui pugui, o què?
0: A campi qui pugui, efectivament, m'encanta com a nom per un càmping.
1: Oye, un càmping gas era caro.
0: Un càmping gas també, però a càmping qui pugui,
1: claro. Càmping gasolina no sé, més caro, no?
0: Bueno, ara, mira, l'altre dia vaig anar a posar benzina.
1: Placa,
0: és terrible. Vaig anar a posar benzina a la moto i em vaig ficar, no què sé, vaig ficar, mira, posa un 4 euros i l'agulla en lloc de pujar va baixar. O sigui, de lo poc que havia d'això va caure de seguida. Vull dir, jo dic, esto me da para una rayita, sí. Diu, mira, és més barata la rayita de lo altre, saps? Que no pujar al dipòsit de la moto. Y mira, ahora
1: es
0: vaig...
1: que le ponen eso, el chip ese de programado para sí. Que se rompa.
0: Le ponen aditivos, ¿no? Puede tener ¿cómo es ello que digo siempre? Puede contener
2: trazas.
0: Eso. La gasolina puede contener trazas, Sergi.
2: De gluten.
0: De gluten, sí.
1: Un momento.
0: Hombre, el que faltava. A veure, senyor Colombo, com ho veu això? Què li dice su senyora?
1: Trazas. Es que...
0: Mira, jo estic con la traza aquí en la mano, que estic aquí fent un cafè.
1: Es que estoy buscando un chip. Que és d'esto de ecosistema programado que és obsoleta.
0: Val, tu vols dir l'obsolescència programada.
1: Me l'ha dit el sargento hace un moment, me l'ha dit el sargento.
0: O sigui, sí.
1: ¿Hay aquí algún chip?
0: Bueno, nosaltres tenim tot tipus d'oients, de tots els gèneres, de totes les aficions.
1: ¿Obsolescència?
0: El chip tiene obsolescencia programada, que vol dir que, com els telèfons...
1: La mujer me dice que cuando la aguja se retrae,
0: sí.
1: Mal asunto.
0: Sí, però...
2: La seva nana li està dient sí, que ja és obsolescente.
0: És una altra cosa, sí, que aviam quan li dona el fluorescente, li dona... Sí, igual és una pastilla blava la que li dona la seva dona, Colombo, no, no tingui por, que ja veurà quina nit passarà.
1: Una cosa, esto está programado.
0: Sí, se programa.
1: La moto.
0: Sí, se programa la moto. Jo agafo la moto i dic, mira, la necessitaré divendres. I ja, doncs això. No, jo et dic una cosa, eh? Està tan cara, senyor Colombo, la gasolina?
1: Ja tienes algo, un huevo duro, me quedo.
0: Sí, senyor Colombo, està tan cara la benzina que jo, quan aparco la moto, li trec la benzina i me la pujo a casa. O sigui, me l'enduc en un tàper, perquè no me n'enrefio. T'ho he imaginat que... Arribes i no hi és, clar, diu ara...
1: Te la lleves en el tàper, eh? Y la cuentas, ¿no? Como los que cuentan la...
0: Sí, senyor.
1: Cuando van a cenar fuera, que hacen la cuenta.
0: Sí.
1: Pues tú te llevas allí ya la botellita con su medición para que sigui exacta.
0: Perquè sigui exacta, perquè no se m'evapori. Tu imagina't que se t'evapora, eh? Home, el disgust que tindries. No, això no pot ser. Al contrari, bueno, sempre hi ha aquí... Com si fos colònia, sí. Bueno, és allò que dèiem, no? Te voy a llevar a un sitio caro, no? De cenar i vas a la benzinera i et fiques unes gotetes, eh? O de colón, o de benzín, no? Seria en aquest cas.
2: És la més cara.
0: És la més cara.
2: O de gasoil.
0: O de gasoil. Arribarà un moment que sabrem per què es diu benzina de 95 o de 98, perquè serà els euros que et costa el litro. Sí. El pas...
1: Jo faig

0: comprava barrils de cervesa, ara compro barrils de Brent.
1: De Brent. Sí, sí.
0: Sí, de Brent, aquests barrils de Brent.
1: A mi m'agradaven els dia...
0: A veure, no té el mateix gust,
1: no,
0: però bueno.
1: No, és més forta, diguem, d'això. A mi m'agradaven els diagrames de Brent, quan feia conjunts. Escolta'm una cosa, si és veritat que, bueno, ara val, bueno, també la cervesa al preu que va, també, déu-n'hi-do, però bueno, vull dir que el barril de, això de benzina, tu te'l guardes, és una inversió, ho pots deixar de pares a fills, I clar, ho compres quan estigui a un euro i ho vens quan està a dos, mare meva, amb això et pagues, no ho sé.
2: Però què el cotxe del Sony? Doncs?
0: Pagues el dipòsit del cotxe.
1: Pagues el dipòsit d'un dia. D'un dia. Però bueno.
2: El cotxe del Sony, no? És la intel·ligència artificial esa que no queren sacar. Que no.
1: Exactament. Heu anat ja...
2: Tú le vas animando y le dices, venga, vamos. Y el coche va andando.
1: No,
2: vamos, venga,
1: clar.
2: Vamos. Y tú amb la veu fas que el cotxe es mogui.
1: Ah, molt bé. No, això està bé. Escolta'm, però això ja ho feies, exercicis de gimnàs, de dir, venga, avance. No feies aquell exercici, Sergi, que dius una paraula, que, per exemple, vas caminant, no? I dius una paraula, i allò, aquella paraula vol dir saltar, per exemple. En dius una altra i vol dir ajupir-se. A mi m'encantava aquell joc, perquè sempre la gent es feia...
2: Mar, tierra, aire.
1: Sí. I al final sempre t'equivocaves, al final o t'ensopegaves alguna cosa. Bueno, la setmana que ve...
2: L'important en la vida és jugar.
1: Sí, senyor.
2: Jugar per a progressar.
1: Sí, senyor.
0: Sí, l'important és participar.
1: Participar. Sí. Pues la setmana que ve, a veure si porteu més publicitat. Jo em comprometo a portar un jingle, com Déu mana. Hombre. I... aviam si...
0: Un gingerel.
1: Sí.
2: Con hielo, eh?
1: Con hielo. Sí. Un gingerel con hielo. Escolta'm, i intenteu anar a averiguar quin és el bar on queden les IAs, a veure si us podeu convèncer que aguantin 10 anys més. En fi, Marc Gelabert, Sergi Porcel, els Tribuneros, fins la propera setmana.
3: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: La ciutat, amb Míriam Frank.
2: Doncs una temporada més, els dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
3: Gairebé 3 hores.
2: Per això. Sí. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
3: I a més els cas. Resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar, sí, doncs el cas feia referència al teu estatus. No? I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosit ullals de port-senglars. Llavors, com més port-senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es crea

0: Veu que l'Odisseu portava un casc fet d'ullals d'uns 50% glaç salvatges caçats?
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits a Ràdio que ens està fent estrenar ja el divendres, dia 2 d'octubre de 2026. Però abans d'acabar, va, una noticieta d'aquestes que ens porten David Morales. Quina has triat avui, David?
1: Doncs hem d'anar fins als Estats Units, concretament fins a Tennessee.
0: Molt bé.
1: I és que hem de parlar del cas de la Krista Pike.
0: Val.
1: La primera dona executada a Tennessee en 200 anys.
0: Ah, sí, aquest, ja sé què ha passat aquí, sí.
1: Sí, el Tribunal Suprem dels Estats Units aquest dimecres va autoritzar l'execució. Ella portava ja molts anys en el corredor de la mort després d'haver estat condemnada a la pena capital. I el governador de l'estat, en Bill Lee, va ordenar doncs, aplicar-li la injecció letal per acabar amb la seva vida. Hem de dir que la primera dona que s'executava en 200 anys. Era una qüestió que bueno, ha aixecat molta polseguera als Estats Units i que, a més, mediàticament ha estat seguida per tots els mitjans del país. El cas és que aquesta senyora va torturar i va assassinar una companya d'uns campaments quan era molt jove i per això se la va condemnar a aquesta pena. El cas és que li van posar una primera injecció. Amb aquesta injecció, doncs, sembla ser que va començar a tenir símptomes de quedar aletargada, d'anar perdent el coneixement, però no va funcionar. Li van posar una segona injecció que estava prevista en el protocol, però que no va acabar de matar-la tampoc.
0: Ostres.
1: Finalment, després de diverses hores, 7 hores en total de procediment, en les quals els advocats estaven intentant mostrar la seva objecció a que s'apliqués la pena capital, es va decidir no portar endavant més el procediment i se la va portar a un hospital. Ara la qüestió és una senyora a la qual s'estava aplicant la pena capital, ara la porten a un hospital on hauran d'intentar salvar-li la vida per tots els mitjans.
0: Amb lo car que és als Estats Units, tot el tema mèdic. O sigui que potser quan vegin la factura, saps allò del susto, igual serà més que una injecció el que tindrà. Ens han de permetre una mica l'humor. Perquè
1: ara s'haurà de veure com avança aquest, aquest cas. Sí, potser finalment el que fan és commutar-li aquesta pena capital per una pena doncs, de continuar presoiada per vida del que
0: sí,
1: li quedi.
0: Sí, cadena perpètua.
1: No? Cadena perpètua.
0: Sí, sí. I ara, no, hi ha gent que no li agraden les xeringues, saps què vull dir? Doncs
1: sí.
0: En aquest cas, doncs potser no li ha anat tan malament perquè, mare meva, ara també és que has pogut dir de la tercera bala vencida. Vull dir que mai saps. El que és evident és que el món no deixa de sorprendre'ns i aquí sempre ho expliquem per fer-vos companyia a aquestes hores de la matinada. David, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Ja t'escoltem el dilluns de 5 a 6 del dematí, però aquesta nit nosaltres encara hi serem, que tenim cinema, que hem de comentar amb Pablo Mérida a l'èxit de La Bola Negra, la recaudació, i que cada cop a més llistes estic veient que pinta moltes nominacions als Oscars, i quan dic moltes, són moltes. I a història, doncs a veure quin llibre i quin autor o autora ens du l'Òscar González. Per tant, us espero aquesta nit a partir de 2:15. Que vagi molt bé, adeu-siau!

0: No te me vengas abajo, Iturriaga.
1: No, no, de ninguna manera, hay que aprovecharlo. Yo creo que va a haber pocas ventanas de oportunidad para comprar la bolsa española por debajo de esta, de estos 20.000. Va a ser una ventana corta. Aprovechala.
0: Venga, arrojémonos por esa ventana. Chao, Iturriaga.
1: Buen fin de semana.
2: Más de uno, con Rafa Latorre.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
4: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
5: ¡Taxi!
6: ¿A dónde va?
5: Hola, al auditorio, por favor. Tengo mucha prisa, ¿puede atajar por ahí?
6: Claro.
7: Cuando llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de
6: Perú, ya hemos llegado.
7: Era casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado, esas pinturas en las que aparecían...
5: Bueno, oye, ¿le importa dar una vueltecita más? Es que no quiero quedarme sin saber el final de la historia.
7: Yo os puedo decir
6: por supuesto.
8: Disfruta de historias inesperadas, sin prisas. Onda Cero, tu radio.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rebel, un festival bienal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown com Gardy Hunter, Mookie Cornish, Fred Blin o Claudio Carneiro, d'entre les gairebé 70 activitats de les que podreu gaudir al llarg de la setmana. El dissabte 3 d'octubre podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. Podreu conèixer les 9 artistes de la 5a edició en una jornada amb concerts, espectacles, tallers, zona de bar i food trucks a la plaça Miquel de Palol, al barri gironí de la Devesa. A la província de Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva amb la Franz Schubert Filharmònia i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Avdeeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filharmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, la plaça de la Font de Tarragona acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya. Hi participaran 6 colles internacionals, entre elles la colla xilena Lo Prado, que actuaran per primera vegada. A més, l'organització tornarà a oferir la possibilitat que la resta d'agrupacions internacionals puguin participar simbòlicament en el tram final de la Diada.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. En bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
10: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Què ens posa en forma?
11: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil de tornar a la... 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i, mica en mica, anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
10: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
3: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Lleida.

0: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
1: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
4: Què tal? Bon dia. Les Terres de l'Ebre continuen en alerta màxima per les pluges torrencials, amb carreteres tallades i afectacions al servei ferroviari. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Veiem quines són aquestes afectacions a les carreteres, connectant amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
5: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives. La primera talla la calçada de la TV-7044 a Montblanc, en dos sentits de la marxa. La segona deixa un quilòmetre de lentitud a la A2 a Esparreguera, en direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges del sud de Catalunya, doncs, s'han tallat a hores d'ara algunes carreteres per inundacions, com la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TV-4421 entre Mas de Barberans i Roquetes, i per últim la C12 entre Tortosa i Roquetes. Tots aquests talls es fan en dos sentits de la marxa. Per últim, destaquem algunes retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues d'entrada cap a la capital catalana des del vessant Llobregat, per la A2 i la B23, des de Pallejà i el Papiol, però també des del vessant Besòs, on tot el nus de la Trinitat circula amb congestió i de retruc afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Más de uno Catalunya.
6: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca. Les cantarelles dels jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
4: Les Terres de l'Ebre continuen avui pendents de l'evolució del temporal després d'una nit de pluges torrencials que han deixat registres molt destacats al Montsià i al Baix Ebre. A Mas de Barberans s'han acumulat 154 litres per metre quadrat en les darreres 24 hores, mentre que a Tortosa s'han enregistrat 147 amb carrers inundats i una cinquantena d'avisos als bombers. Protecció Civil manté el nivell màxim de vigilància en aquestes dues comarques, el Montsià i el Baix Ebre, i és que avisa que les precipitacions es poden tornar a intensificar durant les pròximes hores. És per això que ha enviat una nova S-Alert fa uns minuts, aquest matí, en aquestes dues comarques, als telèfons mòbils, per recordar que l'episodi de pluges torrencials encara no ha acabat. El Meteocat també manté l'avís vermell per risc de pluja torrencial a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 200 litres al llarg de l'episodi. Tot aquest temporal, com escoltàvem fa un moment amb la informació d'en Ferran Aràndiga des del RAC, ja provoca afectacions a la mobilitat. La C12 continua tallada entre Tortosa i Roquetes i també hi ha diverses carreteres locals afectades per acumulacions d'aigua. A més, també afecta el transport ferroviari i és que Renfe ha suspès la connexió ferroviària entre Catalunya i la Comunitat Valenciana per motius de seguretat. Els xàfecs també han causat problemes en el subministrament elèctric i en aquests moments consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i també el de Roquetes. Igualment, tot i la intensitat de les pluges, de moment no s'han registrat incidències greus i és per això que les autoritats segueixen demanant responsabilitat, evitar desplaçaments innecessaris i extremar la prudència a prop de barrancs, rieres i zones inundables. Aquestes pluges, que s'escamparan pel sud del territori, afectaran fins ben entrat al migdia i a la resta del territori s'espera sol i núvols, amb un ambient una mica més fresc, i és que les temperatures avui arribaran a màximes de 27 graus a Barcelona i Girona, 26 a Tarragona i 24 a Lleida.
3: Más de uno Catalunya.
4: Més notícies d'aquest divendres. Junts per Catalunya tombarà avui al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge que es votaran a la Cambra Baixa. Els de Carles Puigdemont han reclamat al govern espanyol que redacti immediatament un nou decret i l'executiu central els ha respost que no retiraran els que ja existeixen. Lola Sorribas, bon dia.
7: Bon dia, Montse. El govern espanyol assegura que ha treballat durant mesos per acomodar la versió dels diferents grups parlamentaris i crear un decret amb mesures eficaces, diu, per fer front a la crisi de l'habitatge, però Junts no ho veu de la mateixa manera i critica el redactat. Considera que les mesures plantejades poden reduir l'oferta de lloguer, encarir els preus i dificultar encara més l'accés a l'habitatge per a famílies en situació de vulnerabilitat. Junts, per tant, deixa així el govern de Pedro Sánchez sense marge parlamentari, mentre que, des de l'executiu, demanen al Partit Popular, a Vox i als de Carles Puigdemont que demostrin, diuen, si estan a favor de la ciutadania o dels especuladors.
4: Mentrestant, a Catalunya, aquest dijous ha finalitzat el tercer debat de política general de la legislatura amb les votacions. Unes votacions en les quals els comuns han tombat la mesura estrella en habitatge de Salvador Illa. Ens en dona més detalls en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
8: Bon dia, Montse. Sí, queda en paper mullat la proposta de compra compartida de la Generalitat amb majors de 40 anys per l'abstenció dels comuns. El seu portaveu, David Cid, alertava abans de les votacions que ell havia perdut la seva credibilitat pel que fa als compromisos en habitatge.
9: Nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
8: Minuts més tard, el PSC s'abstenia en un paquet de propostes dels comuns que incloia, entre d'altres, la unitat antidesnonaments. Li treu ferro l'assumpte a la portaveu, Elena Díaz, assegurant que aquest pacte ja s'està complint.
10: Ha sigut bàsicament perquè el govern ja té la unitat en licitació.
8: Illa, però, ha salvat els mobles perquè Esquerra i els comuns han votat en contra de la seva reprovació com a president, proposada per Junts per Catalunya.
4: I sàpiguen que ha quedat vist per sentència el judici de quatre agents de la Policia Nacional acusats de lesionar l'activista Roger Espanyol durant una manifestació de l'1 d'octubre del 2017. L'escopeter que va disparar la bola de goma que va treure un ull a Espanyol ha explicat que no va apuntar cap a ell i que, de fet, quan va disparar el seu angle de visió estava interferit per escuders que eren davant seu. A partir de dilluns vinent ja es poden vacunar contra la grip i la Covid-19 les persones majors de 60 anys, de risc i el personal de serveis essencials. De fet, ja s'han demanat 120.000 cites prèvies fins aquest dijous. En una segona fase, a partir del 26 d'octubre, aquest sistema ja s'obrirà a tota la població i en la tercera, des del 16 de novembre, es podrà anar directament als CAPs, hospitals i centres sanitaris sense tramitar cap sol·licitud. Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 44 anys, reclamat per les autoritats de Noruega per la seva presumpta vinculació amb una xarxa de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: A punt d'arribar a les 7:28, repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
11: Bon dia, Montse. El davanter del Barça, Rafinha, se sotmetrà avui a una ressonància magnètica per confirmar que pateix un edema muscular produït en el segon amistós amb el Brasil. Si es confirma aquest edema muscular, el Barça no oferirà un nou comunicat mèdic i el temps de baixa estimat per Rafinha serà de 10 dies. Canviem de pilota. En bàsquet, el Barça buscarà la segona victòria en el partit de la tercera jornada de l'Eurolliga, que els d'Alexander Sekulic jugaran a les 7 de la tarda a la pista del Besiktas. I en handbol, desfeta del Barça a la final del Mundial de Clubs. El vespre hongarès, amb un Emil Nielsen estratosfèric a la porteria, va passar per damunt dels de Carlos Ortega i es van dur la final per 33-42.
4: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
0: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, agent.cat/serveis.
1: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
2: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
18: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo de principio a fin.
17: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
18: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
17: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
6: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
19: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
20: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
21: A las 7:30, 6:30 en Canarias. Atención, porque se están poniendo las cosas muy feas. Ya les hemos informado de los problemas en las provincias de Valencia y Castellón. Pero es que en Tarragona la cosa está empeorando. Dice Protección Civil de Cataluña que va a enviar un mensaje S-Alert para informar de inundaciones importantes en el Bajo Ebro y en el Montsià, que son dos comarcas de la provincia de Tarragona. Piden evitar desplazamientos, no salir al exterior y no ir a buscar el coche ni bajar a parkings subterráneos. Esto es una lección dramática que aprendimos en la pasada Dana, ¿verdad? Porque uno puede quedarse atrapado allí en caso de que se produzca una inundación del garaje. Si llega el agua, pues recomiendan subir a plantas superiores y en el exterior, pues refugiarse en un lugar seguro. Ya ven ustedes los términos en los que están previniendo a la población en la provincia de Tarragona. Espera un día duro, ¿eh? Espera un día duro. CaixaBank les ofrece los titulares del día. Junts va a votar no a los dos decretos de vivienda y pide al gobierno que los retire y redacte textos nuevos.
4: Porque dicen muchas de las medidas provocarán el efecto contrario de lo que se pretende. Habrá menos oferta y dificultarán aún más el acceso a la vivienda. El gobierno rechaza la retirada de los textos y señalan a Junts, a PP y a Vox para que se retraten esta mañana en la votación. Pedro Sánchez pedía el apoyo ayer apelando a la humanidad, pero los de Puigdemont no le dan tregua. Con esta decisión se tumba cualquier posibilidad de que el primer decreto salga adelante, porque el segundo ya se daba por perdido. Pese a que en las últimas horas tanto Podemos como PNV y Coalición Canaria confirmaran su sí. Desde el sindicato de inquilinas recibían anoche la noticia sin sorpresas y con la mirada puesta en una huelga general Valeria Racu en la televisión pública.
22: Poco inteligente, más que poco inteligente, poco ubicado, ¿no? O sea, realmente no ser consciente de la que está pasando este país y la que se está liando y tú todavía te atrevas a decir que te vas a poner del lado de los especuladores o los rentistas, pues es sinceramente de no estar pisando esta tierra.
21: Bueno, y por de pronto la capada de sol se traslada a la carrera de San Jerónimo, al Congreso de los Diputados, claro.
4: Llamados a manifestarse a las puertas donde va a votarse la convalidación de los decretos de vivienda, jornada que estará marcada por un fuerte dispositivo policial. La sentada en sol crece pese a las lluvias y a la decisión de Ayuso de solicitar la cautelarísima a los tribunales para que les desalojen. A las 10 de la mañana está previsto el inicio de la manifestación en un ambiente de indignación, no solo en Madrid, también en otros puntos como en Barcelona, donde la acampada va ganando fuerza tras conocerse el no de Junts a los decretos.
21: Bueno, ya les hemos informado de las dificultades en la provincia de Tarragona. Las fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana descargan más de 100 litros por metro cuadrado en menos de una hora.
4: Siendo una de las más afectadas Castellón, donde se han registrado hasta 153 litros en Aín. Varios municipios han sufrido cortes eléctricos, Metro Valencia ha modificado el servicio, Renfe lo mantiene cancelado como el suspenso de las clases y hay carreteras cortadas. Un temporal que ha llegado también a Cataluña, donde la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de crecidas en barrancos en Tortosa. Se mantiene el aviso rojo en Castellón y en Tarragona, donde va a enviarse ahora un S-Alert por el riesgo de inundaciones en dos comarcas de la provincia. Entre los incidentes registrados, achiques de agua en calles y garajes, problemas de tráfico y daños en el suministro de gas y luz. Pedía prudencia anoche el consejero de Interior de Valencia, Juan Carlos Valderrama, en Alicante y Castellón.
23: La mayor situación de peligro se observa también en la provincia de Castellón, el Bajo Maestrat, ¿no? La posibilidad de que algún cauce o barranco haya una lluvia importante y puedan verse afectados rambras, barrancos.
24: Sofía diseñó el logo de su startup y donde otros ven una A, ella ve un cohete con fueguito lanzado, To the Moon. Para Sofía, ver más allá de su logo es algo personal y nuestra manera de ver su startup también lo es. Por eso en CaixaBank Day One le ayudamos a llevar su empresa al siguiente nivel. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es/dayone.
25: La Guardia La Torriana avanza incólume por tierras bipolares. Expían pecados de senadores, legisladores y poceros del imperio. Su estandarte, la objetividad, el rigor y la pluralidad.
26: A ver, se me lo he inventado.
25: Su penitencia, despertar antes que el astro rey.
27: ¡Viva el rey! ¡Viva!
25: Ellos son la España que madruga.
3: Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
21: Cuidado, 7:35, 6:35 en Canarias. Cuidado antes de que venga Abigail Lozano y os desaloje a todos. ¿Cómo estáis? Hola,

0: a la plaça Miquel de Palol, al barri gironí de la Devesa. A la província de Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva amb la Franz Schubert Filharmònia i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Avdeeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filharmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, la plaça de la Font de Tarragona acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells, que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya. Hi participaran 6 colles internacionals, entre elles la colla xilena Lo Prado, que actuaran per primera vegada. A més, l'organització tornarà a oferir la possibilitat que la resta d'agrupacions internacionals puguin participar simbòlicament en el tram final de la Diada.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Quan vulguis estar al dia, entra a OndaCero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
2: Bon dia. L'aeroport Andorra La Seu d'Urgell tindrà vols a París Orly des del gener del 2027 i s'obrirà a Niça, Lió i Nantes. La companyia aèria regional francesa Chalair operarà la nova etapa amb un avió basat de forma permanent i dues freqüències setmanals inicials a Madrid, Palma i París. El govern d'Andorra ha anunciat l'adjudicació provisional a l'empresa amb una aportació màxima de 5 milions d'euros anuals que s'anirà reduint a mesura que augmenti l'ocupació. La xarxa podrà arribar a 6 destinacions a Madrid i Palma que ja es volen actualment. Per primera vegada, l'aeroport tindrà una aeronau basada de manera permanent. Es tracta d'un ATR-42 de 48 places. I el servei d'allotjament de l'Alberg de Serós al Segrià per a persones que buscaven feina a la campanya agrària ha registrat 1.926 pernoctacions entre l'1 de maig i el 30 de setembre, corresponents a 77 usuaris, entre els quals 8 dones, el que suposa una estada mitjana de 26 nits. L'equipament privat ofereix 40 places i enguany ha funcionat de manera continuada durant 5 mesos, a diferència de la campanya anterior, quan només va obrir al maig i al setembre. El dispositiu l'organitzen de forma coordinada la Generalitat, el Consell Comarcal del Segrià, la Paeria de Lleida i la Diputació de Lleida, i inclou el servei d'assessorament i derivació de l'Oficina Única de la Paeria i un servei també de transport. Destaca també que el jutjat contenciós administratiu de Lleida preveu celebrar dilluns vinent una vista arran del recurs presentat per la plataforma Lleida contra la MAT, contra la llicència d'obres concedida per la Paeria a la línia d'evacuació del macroparc solar d'Alcarràs, al Segrià. Una quinzena de tècnics estan citats a declarar al jutjat, segons ha informat aquest dijous l'entitat en roda de premsa. La plataforma demana que el permís es declari nul perquè considera que el traçat no s'ajusta al planejament municipal, que estableix que les línies elèctriques a l'Horta han d'anar soterrades o aprofitar corredors d'infraestructures existents. La línia, que ja està en funcionament, passa a tan sols 10 metres d'alguns habitatges de la zona. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. L'aeroport Andorra La Seu tindrà vols a París Orly des del gener i s'obrirà també a Niça, a Lió i a Nantes. Xalair operarà la nova etapa amb un avió basat i dues freqüències setmanals inicials a Madrid, Palma i París. Avui és divendres, és 2 d'octubre de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 19 graus de temperatura, la resta de municipis

0: De la demarcació de Lleida, 17 graus a Cervera, 18 a Tàrrega, Mollerussa, a Balaguer i també a les Borges Blanques, al Pirineu, 16 graus a Tremp, 7 a Sort. La situació meteorològica que ens espera aquest divendres ens l'avança Jordi Urios. Bon dia.
1: Bon dia. Avui s'espera cel molt ennuvolat o cobert a Lleida, amb possibilitat de precipitacions durant tota la jornada a amples zones del territori que podran ser en forma de ruixats a alguns punts. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens lleuger, excepte la Vall d'Aran, en podran pujar lleugerament. Avui s'esperen màximes de 26 graus a Balaguer, 25 a Tàrrega, 24 a Lleida i a la Seu d'Urgell, 21 de màxima a Viella i Mitjaran. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es preveu que es retiri almenys fins als primers dies de la setmana que ve. Les temperatures podran pujar lleugerament demà, però en general no tornaran als valors més calorosos dels últims dies. Pel que fa al vent, avui en general bufarà fluix variable. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir, uy, qué ganas de domingo. En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
4: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
5: Te partes, ¿eh? Nosotros.
4: Gente maja, me parto con vosotros.
3: Julia en la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva radio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
0: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. L'aeroport Andorra a la Seu d'Urgell tindrà vols a París Orly des del gener del 2027 i s'obrirà també a Niça, a Lió i a Nantes. La companyia aèria regional francesa Chal Air operarà la nova etapa amb un avió basat de forma permanent i dues freqüències setmanals inicials a Madrid, Palma de Mallorca i París. El govern d'Andorra ha anunciat l'adjudicació provisional a l'empresa amb una aportació màxima de 5 milions d'euros anuals que s'anirà reduint a mesura que augmenti l'ocupació. La xarxa podrà arribar a 6 destinacions, amb Madrid i Palma, que ja es volen actualment. Per primera vegada, l'aeroport tindrà una aeronau basada de manera permanent. Es tracta d'una TR-42 de 48 places. El servei d'allotjament de l'alberg de Serós al Segrià per a persones que buscaven feina durant la campanya agrària ha registrat 1.926 pernoctacions entre l'1 de maig i el 30 de setembre, corresponents a 77 usuaris, entre els quals 8 dones, el que suposa una estada mitjana de 26 nits. L'equipament privat ofereix 40 places i enguany ha funcionat de manera continuada durant 5 mesos, a diferència de la campanya anterior, que només va obrir al maig i al setembre. El dispositiu l'organitzen de forma coordinada la Generalitat, el Consell Comarcal del Segrià, l'Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida, inclou el servei d'assessorament i derivació de l'Oficina Única de la Paeria i un servei de transport. Més qüestions. El jutjat contenciós administratiu de Lleida preveu celebrar dilluns vinent una vista arran del recurs presentat per la plataforma Lleida contra l'AMAT contra la llicència d'obres concedida per la Paeria a la línia d'evacuació del macroparc solar d'Alcarràs, al Segrià. Una quinzena de tècnics estan citats a declarar al jutjat, segons ha informat aquest dijous l'entitat en roda de premsa. La plataforma demana que el permís es declari nul perquè considera que el traçat no s'ajusta al planejament municipal, que estableix que les línies elèctriques a l'Horta han d'anar soterrades o aprofitar corredors d'infraestructures existents. La línia, que ja està en funcionament, passa tan sols 10 metres d'alguns habitatges. Adrià Draco és el president de la plataforma Lleida contra l'AMAT.
6: Hi havia maneres de poder executar les obres, maneres d'introduir-les al territori, no fer mal a la ciutadania, no fer mal al món agrari i no fer mal a l'entorn natural, en el qual veiem que ha sigut un despropòsit continu, dominat pel món financer, pel món capitalista, pel món que sigui, en el qual el que menys han tingut en compte és el que tots venem, que Lleida és el turó, és el riu, és l'horta.
0: El contenciós contra la paeria va en paral·lel al procediment que la plataforma manté contra la Generalitat per les autoritzacions dels parcs i de les línies d'evacuació. Aquest segon litigi qüestiona, entre altres aspectes, que el macroparc solar d'Alcarràs es tramités com 8 parcs diferenciats de 50 megawatts, quan, segons la plataforma,

0: Es tracta d'un únic projecte d'uns 400 megawatts que comparteix infraestructures. I la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha notificat als ajuntaments de les Valls d'Àneu que el bany queda prohibit temporalment a l'embassament de la Torrassa al Pallars Sobirà. L'equip de salut pública del Pallars ja ha detectat la proliferació de cianobacteris, popularment coneguts com algues blau-verdoses, que poden produir toxines. No solament s'ha prohibit el bany, sinó també totes les activitats recreatives que s'hi desenvolupen, com és el cas del caiac o el paddle surf. Es recomana també que s'eviti tot contacte amb l'aigua i que els animals tampoc s'hi banyen ni beguin aigua del pantà. I el Galàctica del Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent celebra aquesta setmana la seva 13a edició amb més d'un centenar de projeccions. Entre les novetats, l'estrena de la secció FAQs, que inclou títols de cinema documental adreçats al públic jove, sessions escolars on s'espera que hi passin uns 120 estudiants de l'Escola Pia, que es complementen amb un cinefòrum, segons explica Genís Casanovas, codirector del Galàctica.
1: Passen per aquí uns 120 alumnes de l'Escola Pia de Tàrrega i és una secció a la que anem FAQs, que són documentals adreçats a un públic jove. La idea és que tinguin cert missatge, que els facin reflexionar i després fer sessions de cinefòrum amb ells perquè ens expliquin una mica què és el que han vist, com ho han vist i que no només sigui el fet de venir al cine, sinó que en treguin alguna cosa de profit de la pròpia projecció.
0: Una altra novetat d'enguany és el canvi de dates a la tardor que ha permès al Galàctica entrar al circuit de festivals europeus i ampliar la programació. En aquest sentit, un 70% dels films programats són estrenes, entre les quals destaca l'estrena a Catalunya de Fjord, guanyadora de la Palma d'Or a Cannes d'aquest any. I el Museu Morera de Lleida ha incorporat 6 obres de l'artista d'art contemporani Francesca Llopis, fruit de la donació i del dipòsit realitzats per l'artista a la Paeria de Lleida. El conjunt, que abraça un període comprès entre 1985 i 2024, constitueix una aportació de rellevància per a la col·lecció del museu, ja que ha permès incorporar una representació significativa de la trajectòria d'aquest artista fonamental per entendre l'evolució de les pràctiques artístiques contemporànies a Catalunya. Les obres que s'incorporen al museu s'han presentat aquest dijous en un acte a l'equipament que ha comptat amb la participació de l'artista.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano, para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Moment, perdoneu, com d'ull a les portades de la premsa local de Bonbui d'aquest divendres. Titular al diari La Mañana, troben carn amb punxes en un parc de Lleida, però n'hi passegen gossos, també en primera plana. La flama especial arriba a la paeria de Lleida. El diari Segre, Lleida només ofereix 15 pisos de lloguer per menys de 700 euros. En el titular de portada, en la imatge, transhumància amb música des d'Arbeca fins al Sobirà. També en primera plana, gairebé 2.500 lleidatans estan en llista d'espera per als ajuts de dependència. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat Onda Cero amb Rafa Latorre i el programa Más de Uno. Tornem a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de La Ciutat. Fins llavors, que acabeu de passar un bon matí.
2: Más de Uno Lleida, amb Núria Mora.

0: Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
2: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
3: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i deixem de ser.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
13: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Rafa Latorre, Carlos Alsina, Julia Otero, Marta García Ayer o Jaime Cantizano, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio. A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rebel, un festival bienal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown, d'entre les gairebé 70 activitats que proposa. A Girona, el dissabte 3 d'octubre, podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. A Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados, podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva, amb la Franz Schubert Filarmònica i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Andreeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filarmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, a la plaça de la Font de Tarragona, acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells, que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya, i participaran 6 colles internacionals, entre elles la debutant colla xilena Lo Prado.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
15: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
16: Aproximadamente 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
13: Estàs en la

0: Dius la veritat o maquilles la realitat?
1: M'encanta aquest dilema avui. Ai, què dieu aquesta pregunta? Ara us ho pregunto, perquè abans m'agradaria explicar que totes les persones que avui participin d'aquest dilema i ens envien una nota de veu al 676-760908, doncs potser poden aconseguir un regal, Robert.
0: Sí, un regal molt especial, i és que neix nit per sentir, perdó. Una iniciativa impulsada pel grup Sombria i produïda pel grup Clippers, que promou la sensibilització en salut mental a través de la cultura. Una experiència única que convida a la reflexió, l'empatia, la consciència social i el benestar compartit. Coincidint amb la Setmana de la Salut Mental, que és la següent, el proper dilluns, el dia 5 d'octubre, Sara Varas serà la protagonista de la primera edició Nit per Sentir. L'esdeveniment, que se celebrarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, comptarà amb l'estrena exclusiva a Catalunya d'Infinita, la nova producció de l'artista gaditana. Tenim una entrada doble per gaudir d'aquest espectacle de Sara Varas, que està compromès amb la salut mental i amb el benestar emocional. I és que, a més a més, en el teatre sempre aporta benestar mental
1: totalment.
0: I salut emocional.
2: I al Liceu encara més.
0: Clar, clar, us ho voleu perdre? No us ho voleu perdre. Per això enviareu moltes notes de veu de WhatsApp al 676-760908, contestant a la pregunta del dia, que és el dilema del divendres d'en Lluís Soler Roca.
1: I si no aconseguiu aquesta entrada, també és una molt bona ocasió per gaudir de Sara Varas i per reflexionar sobretot sobre la salut mental, un tema importantíssim. Vinga, ara sí, Montse, Víctor, vosaltres que no estareu al dilema perquè no us dona la gana, perquè esteu més que convidats,
3: ai,
1: responeu a la pregunta. Montse, tu, si et dic, Montse, què tal, com estàs?
3: Em sortirà automàticament dir-te bé.
1: És que ets amona, és que bé. La Montse és un amor.
3: Sí, jo crec que depèn de la tonalitat que m'ho notes més, o sigui, si estic bé et faré un bé, molt bé, tal, no sé què, si estic més faré un bé.
1: Ja et diré, ui, Montse, què et passa?
3: Ja m'agrada també que la gent detecti els canvis de tons, llavors sàpiga si millor o pitjor.
1: Clar. I tu, Víctor, tu sempre estàs bé, també.
2: Jo sempre estic bé, sí, i quan no ho estic, que no sempre es pot estar de la millor manera possible, doncs sí que ho reconec i intento dissimular, no m'agrada després que em facin preguntes.
4: No, tu quan no estàs bé no saludes, el Víctor no saluda quan no estàs bé.
2: No et miro. El que no suporto és que em vingui la gent quan... Saps aquella gent que ve i et diu, com estàs? Tienes mala cara. Mira, vete a cagar, perquè jo ja m'he aixecat aquest matí, m'he mirat, després de dutxar, m'he mirat el mirall i ja veig que no he dormit bé o que em trobo malament perquè tinc grip o perquè porto una ressaca del copón de la nit anterior.
1: Saps que...
2: No m'ho diguis, no m'ho diguis. És com quan eres petit et deia, oye, t'ha salit un gra... Ostres, quin gra t'ha sortit al... A veure, idiota, que estic amargat i aquesta nit no sortiré perquè no vull que em vegin. No m'ho diguis, no m'ho recordo. Jo ja saps que l'he vist, doncs la cara igual.
1: Saps què dic jo quan em diuen, fas mala cara?
2: ¿Qué?
1: Es la que me tocó en el reparto, no quedaba otra. Es la que
2: no,
1: quedaba.
2: ¿Sabes qué habías de dir?
1: Y la gente ya se queda. Vale,
2: cuando
1: vale.
2: Te refas mala cara, digo, y tú también.
1: És que això no em surt.
0: En un concurs de Miss i Mister Simpatia, aquests dos s'emportarien, vamos, sí, un premi.
3: Bueno, aquest matí ha arribat el Gavi i em diu, Montse, què tal? I li dic, viva. Que ja és mort.
4: Viva,
3: Saps? Sí, dic...
1: He arribat a divendres avui, i encara gràcies.
3: Avui, amb l'actualitat d'avui, he dit, viva.
1: I és que...
2: I espera. Mira,
4: parla... Sí, jo amb els amics de vegades diem, bueno, vivint.
1: Saps? Exacte.
2: Vaig fent.
0: Jo sempre dic vaig fent.
1: Parlant d'actualitat, Montse, que avui ve carregadeta, vinga.
2: I espera't.
1: La repassem, va. Doncs comencem avui parlant del temps, i és que la situació és d'emergència a Terres de l'Ebre després de les pluges torrencials que afecten el sud del territori.
3: Sí, Míriam, Protecció Civil ha ordenat aquest matí el confinament de la població de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, on ja s'havien cancel·lat les classes, i ha enviat un nou missatge d'alerta als telèfons mòbils demanant no sortir de casa i pujar plantes superiors davant el risc d'inundacions greus. I és que les acumulacions d'aigua són excepcionals. A l'Ametlla de Mar ja s'han recollit, atenció, 246 litres per metre quadrat, mentre que les cases d'Alcanar se superen els 230 litres i a Mas de Barberans els 225. Justament l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, ha explicat als micròfons d'Onda Cero que s'esperen moltes afectacions als camps del voltant del municipi.
5: El drama serà als camins municipals, perquè any rere any hi ha molt de mal i és inassumible per part dels municipis.
3: I el temporal ja provoca també nombroses afectacions. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones a la zona d'Alcanar. Hi ha diverses carreteres tallades i també incidències a rodalies. I a més, més de 2.000 abonats continuen sense subministrament elèctric entre Deltebre i Roquetes. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha denunciat també aquí als micròfons d'Onda Cero els talls que sempre pateixen quan plou.
6: No podem viure amb un sistema de subministrament elèctric i telecomunicacions com el que vivim, que amb una mínima pluja, i en aquest cas no és mínima pluja, sinó que és una pluja substancial, doncs ens quedem sense incomunicats. i això pues, té els seus efectes a nivell de seguretat i a nivell de la pròpia desconfiança de veïns i veïnes, i que això l'any 2026 no hauria de passar.
3: Les autoritats insisteixen en una consigna molt clara, que és evitar qualsevol desplaçament, no acostar-se a barrancs, rius o zones inundables i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència.
1: Doncs molta precaució en el dia d'avui. Canviem de qüestió. Junts per Catalunya torna a demanar al govern d'Espanya que retiri els dos decrets d'habitatge i els emplacen a negociar una llei per protegir tant a llogaters com a petits propietaris.
3: La presidenta de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que fa una setmana estaven molt a prop d'arribar a un acord amb el Ministeri d'Habitatge. Ara bé, assegura que han caigut en la trampa de l'extrema esquerra i que han configurat dos decrets que acabaran perjudicant els petits propietaris. Per això li demanen que els retirin.
7: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars.
3: Ni el darrer intent de govern els ha convençut quan la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, li ha demanat a Junts que aprovi els dos decrets d'habitatge per després convertir-los en llei, on podrien afegir les seves demandes.
8: Yo pido también a ustedes, señorías de Junts, le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo y con celeridad volver a traer de nuevo con esas puntualizaciones o correcciones técnicas que algunos grupos reclaman.
3: Doncs segueix en marxa el Congrés al ple extraordinari per votar dos decrets que a hores d'ara no tenen el suport majoritari per ser aprovats.
1: I els que també estan molt pendents del debat i votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol són totes les persones convocades pel sindicat de llogateres davant de la seu de Junts a Barcelona.
3: Sí, després de dies de mobilitzacions, acampades i protestes vinculades a la crisi de l'habitatge, des del sindicat han convocat a tothom a seguir com es desenvolupa aquesta sessió al passatge Bofill de Barcelona.
1: Allà es troba la nostra companya, l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
9: Hola, bon dia, Míriam. Doncs, de fet, no estic ben bé al passatge Bofill, perquè el passatge Bofill està blindat a banda i banda pels d'esquadra, està tancat i, a més, hi ha una vigilància que impedeix passar. Llavors, la concentració és al carrer Marina, just davant d'aquest passatge Bofill, on es troba la seu de Junts. Aquí, ara mateix, suposo que sentiu un silenci, és una novetat d'ara, perquè fins ara estaven parlant els representants del sindicat de llogateres i d'altres entitats, estaven assenyalant la posició de Junts, que ells consideren una vergonya. De fet, han seguit des d'aquí amb un gran altaveu la intervenció de Míriam Nogueras al Congrés. Han rebut, quan s'ha començat a sentir aquest discurs, han reaccionat els presents amb crits de vergonya i també de Puigdemont quedat a Brussel·les, en una mica en desacord amb tot plegat. Consideren que Junts serà culpable de si hi ha nous desnonaments i es mostren molt decebuts. També fan una crida, després d'aquesta convocatòria, tornar a l'acampada de plaça Catalunya.
1: Anna Utiel, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
9: Gràcies a tu, Míriam.
1: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que passis un bon cap de setmana.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: I ara repassem l'actualitat esportiva. Segueix la guerra entre el Barça i el Madrid.
2: Ai, què ha passat, sona, amb els comunicats. Ara t'envio un altre al Rebo. Semblen Epi Blas, jo què sé.
1: Petit d'escola, això.
2: Sí, bueno, la UEFA hi va reconèixer que havia rebut la documentació del Real Madrid denunciant el Barça pel cas Negreira. Simplement va fer això, doncs, a comunicar que havia rebut tot
1: esperits tenim aquí.
2: Que lo que ha venido otra vez.
1: No, vete.
2: Doncs bé, la UEFA va reconèixer que havia rebut aquesta documentació i el Club Blanc va obrir foc amb els comunicats demanant doncs això, que l'organisme actuï amb la màxima celeritat en la resolució del procés, aplicant les sancions que consideri oportunes. El Barça, acte seguit, jo crec que de forma innecessària, però vaja, és la meva opinió, va emetre un altre comunicat, recordant que en el seu escrit la UEFA no anuncia l'obertura, la reobertura ni la reactivació de cap expedient i que tampoc conté aquest escrit de la UEFA cap pronunciament sobre el fons o el valor de la documentació aportada, recordant que l'expedient a l'entitat blaugrana està actualment en suspens. Això del cas Negreira serà dilatant, la UEFA no pot prendre cap decisió fins que perquè això està als jutjats, recordem que hi ha una... Sí. Està en temes jurídics i per tant, fins que això no es resolgui, doncs no hi haurà més. Però el Madrid aconsegueix guanyar temps i sobretot que no es parli de la seva mala situació esportiva i institucional.
1: Cortina d'humo, que has dit.
2: Exacte, perfecta la definició.
1: Vinga, tothom pendent de Rafinha, nosaltres
2: sí,
1: els primers.
2: Sí, tots, tothom, tot el món, pendents d'aquestes proves mèdiques complementàries que li han de fer al brasiler aquest matí a les instal·lacions de la ciutat esportiva Joan Gamper per confirmar o conèixer la base de la lesió que es va fer jugant en Brasil. En principi, només té un edema, amb la qual cosa només s'estaria 10 dies de baixa, però hem d'estar una mica pendents d'això. Rafinha ja torna, la resta internacionals continuen concentrats amb les seves respectives seleccions, un altre cap de setmana sense Lliga, una altra setmana, són 3 setmanes sense competició de clubs, això és evident que no beneficia a ningú, com diu per exemple el central del Barça, Gerard Martina, al Barça particularment li ha anat bastant malament.
10: No, a mi no me gusta porque al final 3 setmanes sin Liga, pues no... No creo que le guste a nadie porque al final es mucho tiempo sin competir y si estos días pues hay que parar, pero bueno, hay que seguir entrenando porque al final luego nos vienen partidos exigentes y hay que estar preparado.
2: De moment, però, ens hem de conformar, seguir veient aquests partits de la Nations League. Avui en tenim 2 més, a 9:15, Bèlgica-Turquia, a l'estadi Maurice Dufresne de Lieja, i a la mateixa hora, atenció, a partides França-Itàlia, a Saint-Denis, a París, Zidane, seleccionador francès, torna a enfrontar-se a Itàlia, que va ser el seu últim rival com a jugador, recordaràs aquell cop de cap que li va donar Matarazzi, sí, etcètera, etcètera. Doncs bé, avui s'enfronten aquestes dues seleccions. Els duels d'ahir destaquem la victòria de Portugal davant Dinamarca per 2-4 al Parken Stadium de Copenhague, ja sense Cristiano Ronaldo, que ha tomado las de Villadiego, ha marxat perquè està empipat amb el seleccionador Jorge Jesus. Joao Cancelo va ser titular i el Blaugrana va fer el primer gol dels portuguesos. Països Baixos de Xavi Hernández va empatar 2 contra Grècia a Tessalònica i Alemanya va guanyar 2-0 a Gales a l'Allianz Arena de Múnich. A Sèrbia, no a Gales, a Sèrbia, perquè Gales va imposar-se a Noruega per 2-1. Què passa amb la selecció espanyola? Doncs que avui no juga, però sí s'està entrenant ara mateix preparant el partit de demà contra la República Txeca a l'estadi Carlos Tartieres. Si Espanya guanya, farà ple de victòries i tindrà molt coll avall la classificació per la següent ronda de la Nations League. Aquesta tarda roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente, també del madridista Marc Cucurella, la prèvia del partit. Això serà a les 8, però qui ja ha parlat ha estat Víctor Muñoz, format a les categories inferiors del Barça, que s'ha referit així a la Lamine Yamal i a les seves possibilitats de guanyar la pilota d'or.
11: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo. La verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
2: Encara en futbol, el Madrid va empatar 1 al camp del Manchester City. En la tercera jornada de la Champions femenina s'ha acabat aquesta tercera jornada. El Barça és líder, sent l'únic equip que ha guanyat tots els partits que ha disputat.
1: Vinga, i nou partit del Barça a l'Eurolliga.
2: Sí, juga l'equip blaugrana contra el Besiktas. És la tercera jornada, buscant la segona victòria en la competició i refer-se de la darrera derrota. Qui està de capa caiguda és el Real Madrid, que en aquesta competició ha perdut els 3 partits que ha disputat. Ahir va caure 102-98 a la pista del Hapoel de Tel Aviv. Avui, a banda d'aquest partit entre el Besiktas i el Barça, també hi ha un duel interessant a ACB, el València Bàsquet visita a les 8 l'ASVEL Villarban, mentre que el Baskonia rebrà 2:15 a l'Olimpia Milà al Buesa Arena. Finalitzats ja els entrenaments lliures del Gran Premi de Japó de MotoGP. Millor temps per Àlex Márquez, que ha rebentat el rècord del circuit, el circuit de Motegi, per davant de Pedro Acosta i del seu germà Marc Márquez. Un Marc que valorava així aquests entrenaments.
12: Sí, en el actual MotoGP el cualificatorio es mitad de carrera o media carrera, lo decimos bien. Creo que tendremos que intentar estar en esa primera línea, intentar sacar el máximo y si no, maximísima segunda. Estar apretado porque hay una Costa, hay un Alex, hay las dos Aprilia, hay Ogura que estará muy motivado, así que esa primera línea mañana será muy cara. Te lo dije ayer, todas al ataque, quedan 7 finales y toca ir en todas al ataque y marcar o conseguir los máximos puntos posibles en todas.
2: Quarta posició per Marco Bezzecchi, mentre que el líder del Mundial Jorge Martín ha estat 8è. El Barça d'handbol va patir una derrota contundent, dolorosa, terrible en la final del Mundial de Clubs disputada a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va perdre contra el Veszprém hongarès 33-42. Feia més d'una dècada que no perdia per tants gols de diferència amb un Nielsen, te'n recordes del nostre amic, que era aquella barreja del Tito i el Piranha, doncs va fotre un partidàs, ho va aturar pràcticament
1: tot. És un grat, som molt fans aquí.
2: Ara juga el Veszprém, ja no juga el Barça i això ahir va patir. A més, pensa que venia d'una... No, bueno, a mi em cau molt bé aquest tio. Venia d'una grip estomacal bastant forta. Ostres. Que li va impedir jugar el partit anterior molt, et debilita molt. Estuvo dos dies anant-se per la patilla per abajo i el tio va sortir allà i va estar igual i ho va aturar tot. Molt ràpidament, t'explico que avui arrenca la quarta jornada de la Lliga de Futbol Sala Primera Divisió amb un partit amb presència catalana. El CAT que Santa Coloma rep el Pavelló Nou al Saragossa, partit que es disputarà a 9:15, mentre que Paula Badosa jugarà aquesta propera matinada no abans de les 6, per si et vols aixecar-te aviat i veure el partit, doncs juga contra

0: 93-246-6096. Lo repito, 93-246-6096. María Elba, como siempre, un placer tenerte.
1: Igualmente,
0: aquí.
1: Miriam, de volver aquí a Onda Cero.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
0: Avui ens fixem en una recerca que té signatura catalana, és una porta oberta, una nova via en la lluita contra el càncer. Es porta a terme a Boston, als Estats Units d'Amèrica, però, com deia, es val de talent d'aquí, de casa nostra.
3: La nostra protagonista d'avui és catalana, és de Banyoles, té només 32 anys i treballa en un laboratori vinculat a Harvard. Ha liderat, juntament amb un investigador brasiler, un estudi que busca activar les defenses del nostre propi organisme perquè siguin capaces de reconèixer i d'eliminar les cèl·lules canceroses. La recerca se centra especialment en els macròfags, unes cèl·lules del sistema immunitari que tenen capacitat per eliminar altres cèl·lules, però que dins d'un tumor, a vegades, poden acabar afavorint el creixement.
0: Carlota Pagès Geli, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Encantada d'estar aquí.
0: Anem a pams, Carlota. Què són exactament els macròfags i quin paper tenen dins del nostre sistema immunitari?
4: Doncs són un tipus de cèl·lules del nostre sistema que al final ens protegeixen de qualsevol virus, de qualsevol bacteri i tenen capacitat doncs, de menjar-se tots aquests patògens que ens entren, però també poden tenir un paper molt important contra el càncer, no? I si identifiquen aquelles proteïnes específiques que són tumorals, tenen capacitat d'activar-se i menjar-se específicament les cèl·lules tumorals.
3: La recerca que esteu fent i els resultats que heu obtingut, per explicar-ho en paraules senzilles a les persones que ens escolten, què és el que heu descobert i quin és el principal avantatge d'aquesta recerca?
4: Doncs investigació en macròfags fa molt de temps que se'n fa. El que hem descobert nosaltres que és més nou són combinacions d'anticossos que són noves. O sigui, són combinacions de noves dianes terapèutiques, diguem-ho així. I el que fem al laboratori primer és detectar aquells anticossos, o sigui, en provem més de 300 o 400 i detectem els que s'uneixen millor a les cèl·lules tumorals. Els que s'uneixen millor, o sigui, seleccionem només aquells que poden activar millor els macròfags per atacar millor el tumor.
0: Clar, Carlota, com pot passar que cèl·lules que haurien en principi d'ajudar-nos a defensar el nostre cos acabin ajudant l'enemic, el tumor en aquest cas?
4: Clar, de macròfags el problema que tenen i també l'avantatge és que són molt plàstics, diguem-ho així, o sigui, poden ser antitumorals i alhora protumorals i responen doncs, a certes citoquines, o sigui, certes proteïnes, diguéssim, solubles que alliberen el tumor, que depèn de què allibera aquest tumor, doncs poden tornar-se més bons o més dolents. El que passa que aquesta plasticitat els dona un avantatge molt gran, que és que si tu els actives d'una manera específica, en aquest cas amb anticossos, els poden tornar bons i poden entendre doncs, que han d'anar a atacar allò que els estem amb allò que li estan donant, no?
3: Que ben explicat està això, és a dir, són com uns policies, no? Són uns policies del nostre cos i hi ha alguns policies que són polis malos, és a dir, no formen part del cos dels bons d'aquesta policia, sinó que estan infiltrats. I com els detecteu, aquests infiltrats?
4: Bé, a tots els tumors, els macròfags és el tipus de cèl·lula immunitària que normalment és la més comuna. I solen ser cèl·lules molt grans que fan a vegades una barrera, no? Que a vegades moltes teràpies no hi arriben. Llavors, tot això fa que el propi tumor estigui com... hi hagin poques cèl·lules, no? Que s'infiltrin. Llavors, es detecten doncs, per qualsevol tècnica de... quan treu una biòpsia d'un tumor, poden mirar la concentració d'aquests macròfags. Però normalment cèl·lula que és més comuna en tumors, sí.
0: Un dels aspectes més importants és que els vostres anticossos poden reconèixer dues característiques diferents d'aquestes cèl·lules tumorals. Per què és tan important aquesta doble identificació?
4: Clar, aquests anticossos, quan són monoclonals, es diu, o sigui, que només detecten una sola proteïna, a vegades van molt bé contra el tumor, perquè el tumor l'expressa molt, aquesta proteïna, però a vegades també poden unir-se a cèl·lules sanes del nostre cos o en aquest cas, a glòbuls vermells. Llavors, això pot generar al pacient doncs, anèmia, o sigui que els macròfags detectin aquests glòbuls vermells i se'ls mengin. Llavors,

anèmia. Quan tu detectes dues proteïnes diferents d'un sol tumor, o sigui, aquell anticòs s'unirà amb molta afinitat al tumor,

0: també hi ha linfoma cerebral, que és un tipus de linfoma que afecta el cervell, i ara estem aplicant aquesta mateixa tècnica en càncers de pulmó, càncer de mama, càncer de pàncrees i càncer de còlon.
1: Clar, estem parlant que això s'està aplicant en models animals. Hi ha resultats positius en
0: Sí.
1: models animals, és a dir, que està això en fase molt embrionària, podríem dir-ho així, però quan ja passi a la fase 3, que és crec que és la tercera fase, no? Ja es pot començar a aplicar en estudis en humans, no?
0: Sí, de fet, el nostre objectiu ara és, de fet, hem obtingut ara, que això encara no està publicat, noves dianes terapèutiques en altres tipus de càncers que són bastant prometedores i està funcionant molt bé en qualsevol tipus de model animal. Llavors, el nostre objectiu ara és trobar el finançament adequat per poder fer el salt als assajos clínics, sí.
2: Un finançament que quan parlem de càncer és que no s'hauria ni de
0: Sí.
2: dubtar, no?, en aplicar en aquests estudis. Clar, la gent que ens escolta, bueno, i tots nosaltres, quan escoltem algun avenç en temes de càncer, sobretot, sempre ens preguntem, vale, això s'està aplicant en animals, ja va avançant, però quan trigarà o com podria trigar en arribar als hospitals?
0: Clar, aquesta és la fase més difícil i més llarga. El que s'ha de provar primer és si és tòxic en humans, llavors primer en una fase 1 pot tardar un any potser i després el problema aquí és provar en humans i veure si hi ha un benefici en reducció de tumors, en si el pacient respon bé. Clar, això solen ser anys. Però el bo que d'estar aquí als Estats Units és que tot va molt ràpid, llavors
1: Ja, clar.
0: intentarem que sigui això un benefici.
1: Tot va molt ràpid, entenc, gràcies al finançament, no pas del govern federal dels Estats Units, sinó gràcies a l'aportació. Jo això m'ho deia fa un temps en Joaquim Vallmunt, que és de Sabadell i que també treballa allà a Harvard, i em deia, si no fos pel finançament privat de les persones que aporten el seu capital, això no es podria tirar endavant.
0: Sí, de fet, el 80% del nostre finançament ve d'usuaris privats, sí. Sí.
1: És a dir, això que es diu la filantropia, no? Sense la filantropia, la recerca contra el càncer no podria avançar als Estats Units.
0: Sí, hi ha molta gent conscienciada i molta gent que sí que està disposada a donar grans quantitats de diners i moltes fundacions també que sí, que estan molt involucrades. Del govern també en tenim. Últimament hem tingut més retallades, però sí, 20% vindria del govern i d'altra és tot finançament privat, sí.
2: Sempre parlem que el talent es crea aquí a casa nostra i després marxa fora en moltes ocasions. Tu vas estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona i vas fer el doctorat a Vall-d'Hebron. Què vas aprendre durant aquella etapa que ara t'està servint a Boston?
0: Clar, l'educació a Catalunya en aquest sentit està molt bé i al final poden haver-hi més recursos, però la qualitat de l'educació i crec que és molt bona. Llavors, allà aprens amb pocs recursos a pensar molt i a tirar endavant amb el que tens, no? I això et fa... Però, sí, és una altra manera d'aprendre, però sí, a Catalunya hi ha això, és el que et dic, hi ha molta qualitat.
1: La teva recerca, Carlota, també parteix d'una dimensió, diguéssim, personal. El teu avi va morir d'un linfoma quan tu eres petita. No sé fins a quin punt aquest fet t'ha portat a aquest punt on estàs ara.
0: Sí, jo quan havia de triar, me'n recordo, el meu treball de final de grau, no sabia què investigar i al final el fet de que el meu avi es morís de linfoma i no recordo que no tenia moltes teràpies disponibles en aquell moment, doncs sí, va ser la motivació principal d'investigar això, sí.
2: Doncs, Carlota, espero que puguem parlar ben aviat, el més aviat possible, sobre aquesta nova teràpia, sobre aquesta nova via de lluita contra el càncer. Carlota Pagès Geli, investigadora catalana a Boston, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina que feu.
0: Gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: Temps ara per la informació. Nosaltres tornem de seguida amb aquest dilema, us recordem. Quan us pregunten si esteu bé o com esteu, dieu la veritat o fingiu. Notes de veu al 676 76 0908. Nosaltres tornem de seguida.
4: Es la una a mediodía en Canarias.

0: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
2: Què tal? Molt bon dia. Passen 5 minuts al punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
1: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
2: Nou programa, nova ciutat, la que tenim per endavant avui aquest divendres 2 d'octubre de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Arribem avui aquest divendres, final de setmana, i ho fem mirant de reull el cel perquè la pluja també està reescrivint l'agenda del cap de setmana. Les comarques de Lleida no està causant els problemes que sí que hi ha a altres punts del país, sobretot a les Terres de l'Ebre i punts del litoral, però sí que trobem activitats a jornades suspensades o que han hagut d'activar el pla B per buscar refugi sota cobert. Avui repassarem l'agenda cultural, veurem què és el que es manté, què és el que canvia i quines propostes podem continuar tenint dins del nostre radar controlat de proximitat. Una d'elles ens portarà fins a Àger, que aquest cap de setmana canvia les estrelles del cel per les de la pantalla. Arrenca una nova edició, la quarta ja, del Festival Internacional de Cinema d'Àger. 14 curtmetratges que entren a competició amb temàtica social, que és la gran protagonista d'aquest festival de cinema, però també amb música, amb gastronomia i també amb novetats que posaran a prova tots els participants per saber quan saben realment de cinema. Ens ho explicarà l'Albert Carbó, que és el director del Festival Internacional de Cinema d'Àger i que també doncs, ens explicarà l'última hora de veure com s'està adaptant el certamen a una meteorologia que obliga a tenir alternatives preparades. Però abans de fer aquests plans ens cuidarem, com tots els divendres, obrim el nostre particular rebost de remeis naturals amb el naturopata Albert Rami, amb consells, amb propostes, amb respostes també a les consultes que ens feu arribar, ja sigui per telèfon, trucant-nos al telèfon del directe 973-2296-18, com també a través de l'adreça de correu electrònic lleida@onda0.es. I per acabar la setmana, doncs, què ha passat a Lleida? Quan mirem cap a una altra banda, obrirem les xarxes socials amb el senyor Posto per recuperar les històries, les notícies i els moments divertits que ha recollit durant les últimes setmanes. Tot això és el que tenim avui a la ciutat, però abans, com sempre, un primer cop d'ull a la informació de serveis.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
2: Pendents de la situació meteorològica, amb aquests cels nuvolats a hores d'ara a les comarques de la Plana de Lleida, a Lleida Ciutat sembla que es vagi obrint alguna clariana, però tots els detalls, en tot cas, ens els dona des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Durant les pròximes hores continua la inestabilitat a Lleida, amb cel molt ennuvolat i també s'esperen precipitacions, però en general no s'espera que siguin molt intenses. Pel que fa avui a les temperatures, les màximes baixen lleugerament, excepte a la Vall d'Aran, en podran pujar de forma lleugera. Avui les màximes seran de 26 graus a Balaguer, 25 a Tàrrega, 24 a Lleida i a la Seu d'Urgell, 21 de màxima a Viella. Pel que fa al vent, avui bufa en general fluix variable. Demà continua la inestabilitat amb intervals de núvols i núvols d'evolució cap al Pirineu, on a la tarda es podran donar ruixats acompanyats ocasionalment de tempesta i que podran ser localment forts. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens lleuger, les mínimes en descens lleuger. Seran de 15 graus la pròxima matinada a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell, 8 a Viella. Durant els pròxims dies, el cap de setmana, la inestabilitat no es retira del tot, podria incrementar-se cap al diumenge i continuar durant els primers dies, almenys fins a mitjan de la setmana que ve. Les temperatures en general, amb pocs canvis, podrien pujar a partir del dilluns. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Jordi, pel que fa a la situació del trànsit. Hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Gairebé 10 minuts passen de la 1 del migdia. Fem una petita pausa i ens hi posem. Recordem el telèfon del directe. Ens podeu trucar a 973-2296-18 lleida@onda0.es.
1: Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
4: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una

0: experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant. Ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
1: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir ¡uy, qué ganas de domingo! En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
2: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
3: Te partes, ¿eh? Nosotros...
2: Gente baja, me parto con vosotros.
1: Julia en la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escoltant La Ciutat. A Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
5: Doncs vinga, som-hi amb La Ciutat. Tenim ja a punt el programa d'avui, d'aquest divendres, i ho fem, com sempre, saludant el naturòpat Albert Rami. Què tal, Rami? Com estem?
6: Doncs molt bé, encantat de la vida. Més, què vols fer? Temps que fa.
5: Temps que fa, però mira...
6: I què farà, i què sé
5: jo. Sí, però aquí, jo des d'aquí a la finestra sí que veig aquí uns núvols grisos, però cap allà al fons veig alguna clariana. O sigui, aquí se'ns comença a
6: aixecar una mica,
5: i estic mirant així, sí que veig gent. Alguns se passegen amb paraigües i altres no.
6: Bueno,
5: sí, que projecta fina, fina la que ens acompanya ara. Veurem el cap de setmana com va. Escolta'm, que tenim aquí el telèfon a punt ja, 973-22-96-18, i ara ja ens estan començant a trucar. Tenim les primeres consultes i nosaltres també, doncs, aquests minuts per endavant perquè la gent ens truqui, que pugui participar amb nosaltres. Si tenen qualsevol dubte, doncs ja saben que aquí els hi pots donar resposta. Com, per exemple, m'han preguntat per les llagues a la boca, aquestes pupetes blanques que a vegades surten i que realment són molt emprenyadores, sobretot quan estàs menjant.
6: Això pot vindre, per exemple, tens un disgust o has menjat molt de pressa o tens una certa predisposició que et surtin, però més aviat és una sobrecàrrega que té l'estómac, la digestió, perquè comunica la digestió amb les llaguetes de la boca. Podem dir que el probiòtic realment va molt bé, unes herbes aquestes digestives, com pugui ser la camamilla, sempre va bé, els anissets, la menta, el poliol i la herba lluïsa, sempre van bé de prendre alguna infusió d'aquestes per calmar l'estómac. Directament se pot posar una mica de mel, i si es barreja pròpolis, una goteta de pròpolis, millor, fer tocs directament a la zona aquella afectada,
5: sí,
6: i es deixa una estoneta sense saliva massa. I notaràs que va bastant bé. Després que vagi bé, doncs jo que recordi, va molt bé d'agafar l'orenga en bols i tirar per damunt dels plats. I amb això, en principi, n'ha de tindre prou. Si es fa les coses ben fetes, en un dia estan curada, pot buitar aquesta, eh? Si la persona continua tenint disgustos, menja de pressa, menja malament, i pot durar 15 dies, un mes, inclús hasta més i tot.
5: Ah, menjar de pressa, que això hi ha molta gent que ho fa i no és conscient de la necessitat que hi ha de parar, de menjar, de seure, perquè hi ha vegades que la gent és allò ràpid i de peu i de qualsevol manera, i això passa factura, no?
6: Sí, sí, sí, s'hauria de mastegar ben mastegat els aliments, tota persona que tingui una bona dentadura mastega ben mastegat intentant no menjar tan de pressa. Clar, saps què passa? Agafes la cullera, te la poses a la boca i estàs cargant l'altra cullera per a veure quan acabes de mastegar per posar-te l'altra a la boca.
5: Clar, no? És allò, no et dones temps ni és que ni d'assaborir el menjar, sinó estàs com endrapant.
6: Ja. Bueno,
5: doncs això, tenir-ho en compte perquè després també doncs, ajuda a tenir unes bones digestions. Mm. A veure, persones que estan una miqueteta així, baixetes amb depressió, que no estan amb els ànims gaire ufanosos.
6: Doncs sempre hem de tindre present que hi ha una perfecta correlació, a part de situacions personals que puguin passar a cada persona, ambientals o personals. Tinc en compte que sempre això està molt lligat a l'intestí i el cervell. L'intestí i el cervell comuniquen, són vasos comunicants. Virus i bactèries pugen i baixen, informació puja i baixa directament. Aquí tenim un altre cervell que està aquí baix a l'intestí. Per això és tan important de bones digestions, perquè el cervell estigui ben connectat. Quan el cervell està ben connectat, les depressions no existeixen. De tota manera, sempre es pot prendre més llevadura de cervesa, que porta vitamina grup B, o menjar els aliments, com els cereals integrals o fruits secs, que porten, són molt rics, i les llegums, que són molt rics en vitamina de grup B, sobretot els cereals. I des,

0: Després, herbes que vagin bé, tens l'hipèric o herba de les militars o la melissa, que són plantes que realment van molt bé per prendre. Hi ha moltes més coses que vagin bé, però sempre hem d'intentar estudiar el per què la persona té aquella depre i a veure què podríem fer per intentar-li solucionar el problema el millor possible. Què t'han dit ara?
1: Doncs mira, ens truca una mare que diu que aquest estiu a la seva filla de 6 anys li han diagnosticat diabetis tipus 1 i és una notícia que els ha agafat una mica per sorpresa perquè tampoc no hi havia casos a la família, que això doncs evidentment suposa canvis i adaptacions en la rutina familiar i en l'alimentació i que sí que tenen totes les pautes que els han pogut donar, però que, doncs, bueno, com que estem aquí parlant, volíem saber si se la pot ajudar o complementar d'alguna altra manera.
0: Doncs miri, alguna vegada em sembla que voldré comentar això, si m'ho pregunten. Per exemple, hi ha l'estèvia en pols, que se tritura, agafa l'estèvia, se la compra a granel i vostè li passa i es guarda en un potet. I llavors petites quantitats d'estèvia on vulgui la nena, perquè realment és molt bo. I després la llevadura de cervesa també és molt interessant de prendre una cullereta i notarà que la diabetis, encara que sigui el tipus infantil, baixa bastant. Però sobretot jo que recordo que això és molt important, que això ho han de saber les mares, els pares i les persones que puguin tindre aquest problema. Jo al llarg d'aquests anys, fa moltíssims anys que faig això, he tingut persones que m'han vingut a preguntar i persones que, per exemple, jo que recordo persones que han estat a 400 i 500 de sucre i no els hi baixaven res. I aquesta persona li diu, mira, vostè el que ha de fer és cada dia 3 i 4 vegades de ventre. Si va de ventre, el sucre hi baixarà. I quan vas de ventre 3 i 4 vegades el sucre baixa, perquè el pàncreas no treballa. I en no treballar, fa el mínim que té que fer. I llavors te regula i t'equilibra l'excés de sucre que puguis tindre per l'altre costat. I és massa clar, ho tinc massa clar això, per no tindre-ho que confessar aquí davant de tots vostès. Jo he tingut gent que millor van de ventre cada 3 o 4 dies i aquella persona l'ajudes, corregeixi una mica l'alimentació, perquè no canvia mai l'alimentació d'ingú, sinó corregeixi una mica, que mengi una mica més de cru. I aquella persona li dones ginosa, chia, carbonat de magnesi, algun probiòtic, per exemple, la canyella. La canyella va molt bé per les persones diabètiques. Molt bé, molt bé. I això, indistintament, que el metge li donen d'algun tractament. La canyella la pot prendre que vulgui, la llevadura de cervesa la pot prendre quan vulgui, que això no és medicament, i inclús estèvia, petites quantitats, que col·labora amb el tractament que pugui fer el metge o la doctora que pugui fer amb aquesta nena. Doncs amb això, doncs ja que ser la mare tan això, de tindre la diferència d'organs i nosaltres aquí l'ajudem el millor que podem. Tinc en compte que si la seva filla va de ventre 3 vegades al dia o 4, si va 3 bé, si va 4 millor, si va 2 justet, perquè mitges 3, vas 2, te queda una. I les persones que són diabètiques o tenen predisposició, no s'ho poden permetre de no anar 3 al dia, si va 4 millor, si va 5 millor. O sigui, contra més vegades vagi, vostè diran, quina exageració. No, contra més vegades vagis millor. Baixa el sucre pitant.
1: 973-2296-18, ens podeu seguir trucant, com ha fet aquesta mare, o ens podeu escriure a lleida@ondacero.es. Les llegums, que no acaben de sentar bé. Aquestes persones doncs, que volen menjar llegums, però dius, ostres, que a
0: sí,
1: mi això
0: sí.
1: No em prova.
0: Això és un clàssic, hi ha persones que no els senten bé. Mira, les llegums s'han de posar sempre com a mínim una hora o dues hores amb aigua. Perquè així les substàncies fitotes, me sembla que es pronuncia així, fitotes o fitetes o alguna cosa així. Comença per F. En aquest moment no em voldria equivocar. Una substància que tenen que són al·lèrgiques o tenen una espècie d'al·lèrgia, les persones que tenen aquesta problemàtica, doncs si vostè la posa a remullar, doncs llavors veurà que bullirà vostè amb tomateta i si posa una mica de comí, no li molestarà. Ara, si pos directament a bullir, estarà mitja hora més bullint del compte i les substàncies aquestes fitotes no se'n van. I no anar-se'n, per això es queixen les persones que diuen no em senten bé, tan bé que van. Tantes proteïnes que arriben a portar. I tants principis actius i tan interessants. Antigament, els nostres abans passats no menjaven tanta carn, perquè jo recordo un familiar que tenia que diu menjava una arengada entre 4. Ja pots comptar. Una arengada entre 4. La pollastre en menjaven un cop a l'any, si el que en menjaven. Menjaven moltes llegums i moltes verdures, moltes fruites, i així anaven navegant. I la gent era molt forta abans, molt forta, molt sacrificada. Vull dir que menjaven molt sa.
1: 973-2296-18, així arribaven també aquestes edats, no? que estem veient. Ja. Vull dir que una cosa també va lligada amb l'altra, que això s'ha de tenir en compte i al final som el que mengem.
0: Jo tinc un bisavi que no era... un bisavi que no el vaig conèixer, que als 99 anys va decidir que se volia anar d'aquest món. Als 99, estava a tit de viure. 99.
1: Les amanides, quan les prenem, saben que són molt bones, però hi ha gent que quan se les pren a la nit no li acaben de
0: sí.
1: provar.
0: Saps què passa? Que el problema no és l'amanida, el problema és la barreja que fas amb l'amanida.

0: Si tu menges una amanideta i una truiteta o un peixet, t'anirà molt bé, però després no se t'ocorri arribar un iogurt després de menjar, o una taronja o un préssic després de menjar, perquè llavors el fetge i la vesícula i el pàncreas fan les secrecions per una cosa que li has donat molt concreta. Si tu li estàs donant una altra cosa, s'ha de dispersar. Per això seria el correcte, que si la persona vol menjar un flan, un xocolatín, un iogurín, una tarongeta, a la mitja tarda, i a la nit menges l'amanida amb una truiteta, una amanida, un bocí de pa sucat amb tomàquet i un bocet de pernilet, si és que vols menjar això, i no et farà mai mal. El problema no és l'amanida, el problema és les barreges.
1: El que l'acompanya, no?
0: El que l'acompanya, sí, sí.
1: Yeah. I també pregunten per aquelles persones que comencen a tenir algun tipus de problema amb l'oïda, alguna sordera, que no hi acaben de sentir bé, un principi de... Ai, aquí passa alguna cosa.
0: Això és un clàssic també a les persones que ens anem o es van fent grans. Jo de moment i sento perfectament bé l'edat que tinc.
1: Els anys és una cosa, no? Els que complim, després l'altre és com et sentis.
0: Sí, però diguéssim que els anys és una cosa, una figita que vagis perdent la visió, ai, la sordera i la visió també. Llavors va molt bé de mocar primer un costat amb un paper, amb un mocador, primer sí. Un costat i després l'altre, perquè si no, si moques al mateix temps els dos costats, petites partícules se'n van i s'estratifiquen els conductes auditius, i les persones, tothom, però sobretot les persones grans, doncs tenen més possibilitat de tindre més estratificació als conductes auditius i llavors perdre l'audició. Doncs les coses que van bé, massatge a les cervicals aquí darrere, rodant, en el sentit de l'agulla de l'horloge, anar rodant, anar rodant, anar rodant. Si no ho pots fer un mateix, t'ho fa una altra persona, que encara
1: és millor.
0: Dit, ja m'ho has tret de la paraula, I després que de les moltíssimes coses que vagin bé, doncs sempre podem recomanar alguna herba per treure les mucositats, i si no, com a mínim, s'agafa essència de menta. Mira, què va ser? Ahir mateix, un home gran, hem dit, Rami, vaig vindre amb tu, que vaig prendre a preguntar fa 2 mesos i m'ha anat molt bé. Però ara que m'ho treus la paraula, sí, mira, s'agafa l'essència de menta, es posa una goteta amb el dit dret a dintre l'oïda, i una altra goteta petiteta al dit esquerre a dintre l'oïda. Uh-huh. I això vas fent, i clar, les mucoses de la pell, com que absorbeixen l'essència de menta cap a dintre, l'essència de menta pues, desfà aquelles mica de distorsió, ja, de molèstia que puguis tindre, i sents més bé. Mira, és una cosa molt econòmica, o pot fer qui vulgui, no passa absolutament res de res, perquè no obrim, no fem cap tall, no fem res de res. És igual que quan te piquen els mosquets. Si agafes una mica d'essència de menta, te la reparteixes per la cara, per la pell, o que sigui, el mosquet diu, sí, home, a tu et vindré a picar.
1: A mi del costat, que no ho ha fet. Ja. Doncs Albert, ho deixem aquí, i la setmana que ve, com sempre, hi tornem. Més. Que vagi molt bé, molt
0: una abraçada, setmana. Família. Gràcies. Encantat d'estar amb vostès.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Octubre és el mes de l'estalvi a Solglas. Prepara casa teva pel fred, canvia les teves finestres, oblida't del soroll i conserva la calor a la teva llar. Ton Cirera 2, 973-26-7700 i a solglas.es. Qualitat que es nota, estalvi que se sent. L'actualitat, les històries i la vida a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Això és La Ciutat, amb Núria Mora. L'agenda.
1: Arriba el moment de donar un cop d'ull i de fer un repàs a les propostes i les activitats que tenim aquest cap de setmana amb el permís de la pluja, sempre que sigui possible. Tenim diverses propostes i fires que ens porten també arreu de les comarques de Lleida, des del Pirineu i fins a la Plana. Tenim el Festival Gamma a Pardinyes fins aquest diumenge. Al llarg de tota aquesta setmana hem anat veient com el barri de Pardinyes de Lleida, alguns dels seus espais, de les seves parets, els seus edificis, estan començant a tenir un altre color amb els grafits i l'art urbà que estan transformant bona part d'aquest barri. Activitats diverses que també es faran al llarg del cap de setmana, que finalitza el diumenge. Tenim també a l'aeroport d'Alguaire una nova edició del Lleida Art Challenge des d'aquest dissabte i fins diumenge durant tot el cap de setmana, amb activitats, amb la fira aeronàutica, amb el festival aeri, amb aquestes formacions que també des d'avui, des d'aquest divendres, s'està fent a diversos instituts de les comarques de Lleida que visiten l'aeroport, visiten les instal·lacions aeroportuàries i poden veure també doncs, a través dels seus estudis o les seves professions quines sortides hi ha en aquest món. A més, doncs, també veurem si la pluja i el temps, la climatologia ho respecta. Hi ha previst un espectacle de drons amb més de 2.000 drons que seran els que volaran pel cel d'Alguaire aquest dissabte a la nit. A Montgai, aquest cap de setmana, la màgia tornarà a ser protagonista una nova edició del Montgai Màgic amb una seixantena de mags, amb un centenar d'activitats i d'espectacles que tindran lloc fins diumenge en aquesta nova edició del Montgai Màgic, que torna a tenir la màgia com a protagonista. Avui, aquest divendres i també fins diumenge, tenim una nova edició del Musiquem Lleida que omplirà places i carrers de la ciutat de diversos escenaris de música. A més, aquest any també doncs, amb homenatge especial a la fundadora del festival, a la fundadora de la Coral Shalom, Maria del Carme Valls, que va morir fa uns mesos i que es fa doncs, també aquest festival en homenatge a seu. La Pobleta de Bellveí té per endavant el cap de setmana els animals, la gastronomia i les activitats i propostes familiars com a grans protagonistes amb una nova edició de la Fira Ramadera, i la gastronomia també serà protagonista a Alfarràs amb una nova edició aquest dissabte de l'Alfamós, amb els vins, amb la festa, amb la gastronomia, amb les tapes i amb la música com a elements centrals d'aquest certamen. Concurs de carabasses gegants a Sedó aquest diumenge per veure doncs, el que és habitual quan arriba aquesta època de l'any, les carabasses gegants i la xifra. Volem saber quina és la més gran i quina és la que més pesa. A Mollerussa, al Big Band, doncs també tornen els anys 80 i torna una de les estrelles més destacades també que van passar per aquesta sala, Sabrina, en concert, així que també doncs, una cita per als més nostàlgics aquest cap de setmana. Per les opcions musicals més tradicionals doncs, tenim el cicle de Segrià Corals del Segrià, que aquest diumenge arriben a Massalcoreig, amb 20 anys fent cantar la comarca. I el cinema també és protagonista aquests últims dies amb el Galàctica de Tàrrega, amb una setantena de curtmetratges i de llargmetratges que s'han projectat i que es projectaran també fins diumenge al Cinema Majestic, amb les sessions que també s'han fet a les escoles, i també amb més cinema que en aquesta ocasió ens porta fins a Àger, que torna a convertir-se en el punt de trobada per als amants del cinema de temàtica social. Per què? Doncs perquè comença una nova edició del Festival Internacional de Cinema d'Àger, el FICDA, des d'avui, des d'aquest divendres i fins diumenge, 3 dies per endavant de cinema, de cultura, de música i també d'activitats que portaran fins a la comarca de la Noguera, un total de 14 curtmetratges a competició, amb una especial atenció al cinema de temàtica social i al nou talent. Volem conèixer tots els detalls de com s'està preparant aquesta nova edició, que ara ja deu estar últimament preparatius, és el que li preguntem a l'Albert Carbó, director del FICDA. Què tal, Albert? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quarta edició del FICDA. Explica'ns una mica com es presenta aquesta edició, que imagino que ara ja divendres a aquesta hora del migdia doncs esteu amb tots els últims preparatius per posar-ho ja tot en marxa.
3: Doncs sí, aquí estem ja últimament preparatius i es presenta una mica passat per aigua. No obstant, bueno, és el primer any que haurem de canviar una mica l'emplaçament. El que passa és que tenim la sort que la col·legiata sempre ho fem a l'exterior,
1: sí,
3: però té un interior meravellós cobert, que també és preciós, i aquest any doncs, ho hem passat a dins, de manera que el festival continua en peu i preparadíssim per que vingui tothom a gaudir de molt bon cinema. 14 curtmetratges de ficció, el diumenge també fem el passe fora de secció oficial de llargmetratge Viatge al País dels Blancs,
1: sí,
3: aprofitant que aquest any doncs, el Dani Sancho, que és el seu director, forma part del jurat, doncs farem aquest passe amb col·loqui posterior, i després doncs, dos concerts, un de Pau Culleret, un altre de Víctor Arbelo, bé, moltes activitats per tornar a dotar Àger aquest any de molt bon cinema.
1: Explica'ns una mica què és el que podrem trobar. Estem parlant de 14 curtmetratges que estan seleccionats per entrar a competició, però segurament la feina per seleccionar-los tampoc no ha estat fàcil.
3: La feina cada any és molt complicada, i a part de dir que cada any es presenten més curts, també és veritat que la gent cada cop coneix més el festival, i és que el nivell és altíssim. Això ja fa anys que el sector del curtmetratge doncs, té molt bon nivell. Per nosaltres se'ns fa molt complicat, perquè hem de seleccionar al voltant de 450 curts, on hem d'acabar seleccionant 14. Clar, això té per una banda que se'ns complica la feina, i per altra també hi ha la part positiva, no? Que tenim molt talent, molta qualitat, i per tant acabem tenint una programació molt, molt bona. D'aquí animar tothom a que vingui a veure aquests curts, perquè d'altra banda no sempre estan disponibles, no? pel públic de peu, sempre acaben reduïts en circuits de festivals, i és una molt bona oportunitat doncs, per veure aquestes obres que són increïbles.
1: I què arriba en guanyar la pantalla, tenint en compte doncs, això que estem parlant de cinema de temàtica social?
3: Correcte, aquest és l'eix vertebral del festival, que és una cosa que teníem clara des del principi, per aportar doncs, aquest plus de valor, no? De històries que ens moguin, que ens representin realitats que a vegades ens són llunyanes o que ens toquin.

0: que ens facin pensar, i barrejant també gèneres diferents, perquè aquest any, per exemple, tenim molta comèdia. Això depèn de cada any una mica el que rebem, però aquest any estic convençut que la gent molt riurà i d'altres també són molt emocionants. I temàtiques molt diverses. Aquest any es tracten temes des de violència de gènere, també abusos o triquiñuelas que se'ls fa a la gent gran, no? De timus, sí, per exemple. Uh-huh. Després tenim una altra d'identitat de gènere, una altra d'identitat per religió. Després, què més? Després tenim una altra que parla sobre el fet de voler tenir fills, però en un col·lectiu de gent amb diversitat funcional. Uh-huh. Bueno, temàtiques molt, molt, molt diverses, tractat des de punt de vistes molt diferents, que de ben segur que ens faran reflexionar, pensar, i que després hi haurà molt debat. I amb tot això, a part, tenim l'oportunitat de comptar amb molts dels equips d'aquests curs, que és una cosa que sempre ens ha agradat, perquè és molt enriquidor després poder tenir aquesta xerrada postvisionat amb ells perquè la gent pugui preguntar, expressar el que vulgui i una mica solventar dubtes. I...
1: Clar, aquesta és l'altra part, no? Que moltes vegades ens quedem només amb el visionat, però aquí fem un pas més. Tenim l'oportunitat de poder parlar, el que dius, amb membres de l'equip que han estat darrere d'aquests projectes i que tenen l'oportunitat també de veure quines són les reaccions que desperten entre el públic, no només el públic de preguntes, sinó també per amb ells deu ser enriquidor.
0: Clar, totalment. Al final és un espai per oferir cinema de qualitat a la gent del territori, però també és un espai d'encontre entre gent del sector, uh-huh. També perquè hi hagi aquest flux de preguntes, això, entre la gent del cinema i la gent de peu, no? Que moltes vegades ens quedem amb la foto finish, estem molt acostumats a veure el resultat final, i molt poques vegades tenim l'ocasió de parlar amb la gent que hi ha al darrere i saber d'on neixen aquelles històries, perquè s'han explicat, com s'han fet, i això la veritat és que és una cosa que sempre funciona moltíssim, els col·loquis finals, i et diria que funciona molt bé també, i els equips estan encantats de poder compartir, perquè al final el cinema el fem perquè el vegi la gent.
1: Clar, no? Per compartir-ho. I per compartir també una estona bastant divertida, no? Que t'he vist a través de les xarxes socials que parlaves del gran joc del cinema. Explica'ns què és això.
0: Sí, és una activitat nova d'aquest any, per això volia animar molt a la gent a venir, perquè és una activitat que fem demà dissabte al matí, de 12 a 2 quarts de 2, a la plaça dels Jubilats. Si plou, la farem a la part interior i si no, a l'exterior. I bàsicament és un joc que durarà una hora i mitja, en el que fem diferents proves, i proves molt divertides, que van des de bingos musicals, al joc de l'intrus, però amb el món del cinema. Tenim diverses activitats i després cada guanyador o guanyadora de cada activitat, o els guanyadors que hi hagi, s'emportaran premis i en regalem moltíssims. 6 sopars a restaurants d'aquí del poble, activitats com anar a veure les estrelles del Parc Astronòmic del Montsec o les aus rapinyaires, després també lots de productes de menjar, de beure. Tenim molts, molts, molts, molts regals. I bé, és per passar una estona agradable, una estona lúdica i que la gent s'ho passi molt bé i ja, tenir-los per aquí, que s'animin a venir després al vespre a la projecció de la tarda.
1: Aquest cap de setmana ja ho vegem, que tant si plou com si no plou. A Àger tenim una cita, el Pla B està en marxa i per tant el cinema, la música i totes aquestes activitats també tindran el seu espai. Albert, moltíssimes gràcies per explicar-nos què passarà aquest cap de setmana a Àger en el marc del Festival Internacional de Cinema. Que vagi molt bé. Fins aviat.
0: Adéu.
2: Onda Cero Lleida.
3: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
2: Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
4: Ves Lleida gran, ves Lleida gran. Ai, Antonio, ves Lleida gran.
1: Vinga, anem entrant ja en aquest tram final del programa. Aquest divendres, primer divendres del mes d'octubre, de tardor ja, que ja ho tenim aquí, i a més, climatològicament, sembla que també ens acompanya la tardor. Senyor Pòstum, què tal? Més tranquil·leta,
5: home,
1: això? S'agraeix.
5: Ja tocava. És que aquesta setmana mateix va haver una nit d'aquestes de tropicals, si no va ser tropical...
1: Quasi.
5: Poc, tampoc li va faltar, vull dir que s'agraeix una mica, tot i que cancel·lin actes com la milla del vermut,
1: sí.
5: i l'Apleguet que estaria allí i tal.
1: Ja patint, no? Imagino.
5: Ja patint. No, bueno, l'Apleguet, lo bo que tenim és que, en principi, tothom està sota cobert.
1: Sí.
5: Però, bueno, igualment... Fa patir, clar, sí. Però bueno, jo ho agraeixo, ja crec que ja toque, perquè portem... És que ja no són 3 mesos de calor,
1: no,
5: són
1: 5 estem...
5: o 6 o 7.
1: Sí, te'n vas ja directament a finals de maig, amb tota la tranquil·litat. I jo
5: no sé qui li comentava, sí, li comentava amb una noia amb la que estem fent un vídeo, deia, bueno, se fa de nit més aviat. I jo, ja, sí. Però és que la calor és insuportable, o sigui, aire condicionat encara estem a octubre, vull dir que... Que és normal que la castanyada de samarreta curta, eh? Que això ja és una cosa que ja la tenim com a...
1: Sí, ja ens hem acostumat també els últims anys.
5: Però aquesta xafogó, jo no ho recordo. No, bueno, no ho sé. Suposo que al revés, que quan te fas gran la nostàlgia te fa exagerar les coses del passat i en canvi encara és al revés, no? De dir, lo que t'està passant ara és molt pitjor que el que ha passat abans. Bueno, hi ha aquesta balança en la qual... Mm-hmm. Nosaltres encara hem de fer una mica de repàs de l'agost.
1: Tornem a la calor.
5: Tornem molt a la calor, i com encara tenim molts temes pendents, anem estirant fins que ja puguem empalmar amb
1: l'actualitat, amb el dia a dia.
5: Durant l'estiu s'han presentat els nous bitllets d'euro. Bueno, de fet, se podia votar, fan això de la comunitat europea i que la gent pot triar, i la veritat és que jo crec que ben encertat, eh? Vull dir, els bitllets d'euro ara portaran doncs, gent rellevant de cada país. D'Espanya han triat el Miguel de Cervantes, uh-huh. La Marie Curie, bueno, gent rellevant europea, no?
1: Sí.
5: Vull dir, crec que està ben trobat, però jo, evidentment, havia de fer la versió de l'edat també, el bitllet de 5 euros del Ninot de Sigramon, Marraco, el de 10, que clar, el valor de cadascun, la gent aquí està...
1: L'ha qüestionat,
5: mica,
1: no?
5: Clar. El bitllet de 20 vaig ficar Indivili Mandoni, el de 50 la Mare de Déu del Blau, que potser m'hagués anat millor el bitllet de blau, però bueno, era perquè no se solapés el color. Ous del Silvana, els 100 euros, i la seu vella, evidentment, el 200, perquè de 500 ja no se'n fan.
1: Ah, ja no existeixen, no?
5: No.
1: Era un rumor, això. En realitat no han existit mai, no?
5: Jo crec que no han existit mai, però no, ja no se n'imprimiran més, i és que qui en tingui un, doncs mira... el guardià de record, que no...
1: T'imagines, no. Com passava abans amb les monedes, amb les pessetes, no?
5: Sí, clar,
1: que
5: bueno,
1: segur
5: també...
1: que tots els boomers tenim aquí una col·lecció, una caixeta de,
5: sí.
1: De monedes, aquelles,
5: bueno,
1: després les noves, aquelles de 25 que amb el forat al mig, que això
5: sí.
1: També va ser tota una innovació.
5: I com que pugen tant els preus i tal, de fet s'ha especulat molt sobre la retirada del cèntim, no?
1: Sí, dels petitets,
5: sí,
1: no?
5: Sí,
1: un cèntim i dos cèntims.
5: Això va passar, és que amb la peseta, si no m'equivoco, va haver un moment
1: també
5: que
1: ja...
5: el duro ja hi era, sí. I era el més petitet. I, doncs, bueno, però bé, que s'han fet aquests bitllets i que aviat veurem les versions noves i això. Durant l'estiu també, doncs mira, una de les coses que vam denunciar és que ens van enviar el Ramon Sàlvia, el tema del mur de la Seu Vella, que és una cosa que és terrible, perquè s'està caient a trossos i...
1: Clar, i ara preocupa més també amb les pluges, que aquí a Lleida tampoc no és que siguin el que està passant
5: no,
1: a Terres de l'Ebre, per exemple, però ja ho sabem, que qualsevol és llavissada,
5: una mica d'aigua, una mica de fred i a la roca és terrible, no?
1: Sí.
5: I que això és que hauria de ser lo més important, o sigui, si la Seu Vella se'n va a terra, s'ha acabat, hem de marxar de viure en un altre puesto. Vull dir, hauria de ser la prioritat número 1 i la veritat és que dones un tomb pel turó i és lamentable. Però tot això ho empalmo perquè hi ha hagut el gran esdeveniment de l'estiu, ha estat l'eclipse, i alguns privilegiats el van poder veure des de la Seu Vella.
1: Ai, mira, ja no me'n recordava.
5: Clar, sí, clar. Va bé l'eclipse aquest estiu. És això, eh? És això que...
1: Bueno, però és el problema, que la prèvia, tothom en parli, estem mesos parlant, eh? I després és com...
5: Ja s'acabó,
1: que...
5: ja està, sí.
1: Sí, ara, mira, bueno, hauríem de tornar a parlar amb els astrònoms, els astrofísics, de... Bueno, ara que l'hem vist, què? Què us ha semblat?
5: Quines conclusions
1: hem descobert,
5: tret,
1: sí.
5: No?
1: Sí, és bueno, el que us esperàveu, sí.
5: Tu això, tu perquè ets periodista i tens aquesta visió, però per exemple des de l'Ajuntament s'han ficat la medalleta de dir és l'estiu que més hi han anat a la Seu Vella, eh? I home, claro. Vull dir que tothom depèn d'on està posat i de quin interès tingui, no? Però bé, jo vaig aprofitar l'eclipsi per fer unes quantes bromes. Per exemple, ja vas preparada per l'eclipsi, unes

0: senyora que porta les ulleres aquestes que regalaven i que donaven a tot arreu. No vaig al Carrer Major a comprar el Druni i el Primor. El Druni i el Primor són dos botigues que al Carrer Major, qui no es conegui, que tenen fluorescents per donar per un tub, o sigui, a part de colònies i tal, que és el que venen, tenen els fluorescents a tope, i amb la colla sempre fem la conya de que entrem amb ulleres de sol. Jo que normalment ja vaig amb ulleres de sol, perquè...
1: Clar, perquè el senyor Posto porta ulleres de sol. Ulleres de sol, clar.
0: No, no, i a part tinc els ulls una... Ara, vaya
1: despullada. Sensibilitat.
0: Tinc els ulls bastant clarets i llavors me molesta. Sempre vaig amb ulleres de sol, així que ja em va bé. O sigui, és un martiri, ja ve. Jo a vegades li he preguntat a algú que treballa allí. De fet, una noia va comentar, va dir, sí, jo hi treballo i és terrible. Però bueno, és com que queden operades. Si tu tens miopia o el que sigui, entres a treballar al Primor o al Druni i ja se te passa. També vam tractar el concepte de FOMO. Tu no sí. sé si les teves nenes ja l'utilitzen, aquesta terminologia?
1: No, encara no l'utilitzen perquè no, són molt de casa, encara no estan experimentant que... la cosa aquesta més social de perdre actes i coses.
0: Crec que ja estava bastant establert, o amb algú encara li deu de grinyolar, però bé, el famós això és el fear of missing out, que vol dir la por a perdre't algo.
1: Sí.
0: El dia aquell que surten tots els amics i tu no, i sí. dius... Uf, me fa por, o que ve el concert de la Shakira i dius, ui, he d'anar,
1: clar, perquè tothom hi va i jo m'estic perdent aquí
0: la festa, no?
1: Sí, la tendència sí. del moment
0: és,
1: sí,
0: això,
1: sí.
0: és el FOMO, però jo en canvi li vaig donar la volta de l'eclipsi em dona FOMO, que vol dir que em fot molta mandra. I realment en el moment aquell, el moment previ me'n feia moltíssima de pensar, li esteu donant tanta cova, li esteu donant un rotllo que després serà el que serà. De fet, vaig fer un altre meme com relacionant-lo amb les pantalles que es van posar per la selecció, en les quals l'Ajuntament muntava pantalles per veure l'eclipsi durant l'eclipsi.
1: Ah, molt bé.
0: Que si giraves el cap, ho veies a la pantalla. Que això s'ha fet en alguns llocs, perquè clar, gravat era més xulo que no pas...
1: Bueno, sí.
0: A Lleida no, perquè teníem el 100% de visibilitat, però a llocs on la visibilitat no era tant d'allò, van muntar pantalles de manera que... es pogués veure molt guai i després pues, tu al natural d'aquella manera. I de fet m'ha fet molta gràcia que l'Ermengol, el clàssic ninotaire de Lleida que tenim molt bona relació i que amics de tota la vida, va fer una broma molt semblant. És dir, o sigui, clar, no ens ha passat massa cops això, però som dos persones que cada dia estem fent la broma d'algo. És normal que a vegades, és com a Twitter passa a vegades de que penses, buah, he tingut aquesta superidea, aquest superxiste, i l'ha fet 25.000 persones més. Però amb l'Ermengol no ens ha passat mai d'haver coincidit tant, de manera tan clara en una cosa, i de fet li vaig agrair i em va contestar abraçada de crac, vull dir que superbé. També amb això de l'eclipsi se va donar un fenomen bastant curiós, parlant de fenòmens, que és el tema d'inaugurar fenòmens. És a dir, evidentment, ho van vestir més, com que a Lleida seria el 100%, doncs ho van vestir més de pal nostre,
1: ja,
0: de la puta,
1: institucionalitzar-ho, no?
0: Sí,
1: mm-hmm.
0: sí. Van fer una mica de... Doncs ja una cosa així com una mica més vestida, que no és només vindre a veure l'eclipsi i prou, no? Però clar, posar-li allí un podi al Salvador Illa per dir, sí, hi haurà un eclipsi, i la sensació que era és com era un evento com si haguessin ells muntat un festival de... Si m'entens? Com, pues com el mateix que van fer per la Fórmula 1 o per l'American d'allò, lo de vela.
1: Sí, la Copa Amèrica.
0: Copa Amèrica, i clar, i a Lleida no va ser tan bèstia, però és que a Tarragona li van fotre, li van ficar un botó per dir, inaugurem l'eclipsi apretant el botó, que això ja és el colmo, no? I amb això ja vam fer una mica de broma, de que al cap d'uns dies va haver una pedregada i que el Salvador Illa anava a inaugurar la pedregada, i també una altra de que se'n va anar a inaugurar les piscines municipals de Preixens el 29 d'agost. O sigui, quan ja les piscines ja...
1: Ja estaven més que inaugurades, no?
0: Sí, llavors li hem ficat l'adjectiu de inaugurator, que és inaugurar unes piscines un 29 d'agost, té mèrit.
1: Bueno, és un bon ofici, ja, ser inaugurador d'actes.
0: Home, bueno, pues ja ho saps, t'apuntes a la política i...
1: I ja com, està.
0: Tot lo que,
1: I ha anat allà a cintes i ha sortit les fotos.
0: Sí, clar, per exemple, ara t'he d'explicar una altra, però acabo amb aquesta, que des de Preixens em van dir, no, si les piscines fa 2 anys que estan fetes i que mos hi banyem. El que passa és que havia de vindre un dia i va decidir aquest, però... Que clar, el més lògic, unes piscines és fer-ho abans, no? Però bueno, pues, té la gent de plena i va vindre quan va...

0: Pues, no, no, pero en el tema de eso de la inauguración, hay una cosa que me hace muchísima gracia, entre cometes, que es, y que es más actual. Van fer la superinauguració de... Ei, que ja tenim plan per a l'edifici, no se diu el River, però tothom el coneix pel River dels
1: Sí,
0: Camps
1: el
0: Elisis,
1: xalet dels Camps
0: el xalet
1: Elisis.
0: dels Camps Elisis. Se va fer la superinauguració amb cartells, roda de premsa, se van col·locar tots allí, que ja tenim molt obert el concurs, que això ja està, i el concurs ha quedat desert. És a dir, fer tota la preferència, i amb les patges de Lleida ha passat igual amb tres o quatre coses més. Tu ja fas la inauguració prèvia. Saps? Tu ja... La inauguració ja la tens feta. I després, si se pot fer o no, pues ja ho veurem. Però tu ja has quedat bé i has fet la foto pel diari, no? I això és una mica, bé, pues el postureig polític aquest que critiquem ja, me sembla, ja de tota la vida. Però sí, lo d'inaugurar coses que encara no estan fetes és el nou model i que s'estili bastant. I bé, ara pues, l'estació d'autobusos ja ho van parlar, no? Que volen fer aquesta... Volem fer una pista coberta d'atletisme
1: Sí,
0: i de
1: a l'antiga
0: piscina,
1: estació.
0: que de fet era un projecte que, si no m'equivoco, ja el portaven Junts i Esquerra de l'altra legislatura i van dir, no, no, hem de fer lo de... això de preguntar a la gent, no? Els
1: Sí, els processos participatius.
0: processos participatius. Per dir, per acabar triant lo mateix. O sigui, s'ha allargat molt i jo, clar, he arribat fins i tot a plantejar el dubte, clar, un cop la reparació del xalet suís, ai, del xalet suís, no, del xalet dels Camps Elisis, també estaria bé, això del xalet del Camps Elisis, que sabeu que té la problemàtica de que és un edifici històric i, per tant, no tothom, no és allà, anar allà a muntar una barra, sinó has de preservar l'edifici, cuidar-lo, etc. I per això ha quedat així. Però sí que vaig plantejar la idea de, a veure si ho faran exprés, és a dir, que el tema de tirar la pilota cap endavant, jo què sé, hi ha gent que surt, el que fa els cartells pot ser que guanyi perquè ho ha de fer dues vegades, no? Bueno, en fi, això ja és política ficció i especulació, que tampoc no està massa bé fer-ho, però sí que te fan dubtar al final, no? Quan cada projecte que surt no es fa quan toca i sempre queda desert i sempre tal, perquè ja t'ho dic, jo ho vaig fer, vaig ser un post, però és que el vaig fer ja temps i era una passada perquè, mira, ho tinc aquí apuntat. Licitació per al nou mercat Ronda Fleming queda deserta. La finca per als Mossos Humans ha quedat deserta el concurs. Desert un altre cop el concurs per construir la residència del barri de Pardinyes, la famosa residència de Pardinyes. Desert el concurs de comandaments de l'Urbana al no superar l'entrevista. La Paeria Lleida prorroga un any el contracte actual. És a dir, és una cosa que sembla que passa sovint, no? I llavors dius, bueno, per què passa? O perquè es donen pocs diners, o perquè... Bueno, en fi, però aquest ja no és el
1: Ja, sí, és curiós,
0: nostre...
1: sí.
0: Una
1: No,
0: cosa que no
1: sí.
0: cal que nosaltres. També aquests dies, i no només per l'eclipsi, sinó per altres dies, i parlant de la pedregada, s'ha tornat a posar molt en l'actualitat el tema dels ES Alert, perquè va ser curiós de que, pues, si aquest any ja ens havia passat de que per unes ventades a Barcelona ens van avisar tota Catalunya i fins i tot va haver més escoles que van tancar,
1: Sí.
0: ara a l'estiu va passar el contrari, de que va haver una pedregada a Lleida i van avisar en un altre lloc o directament no van avisar. Jo, per exemple, estic molt a favor de més que de menys. És a dir,
1: Sí, més vol
0: aquesta gent que es
1: prevenir.
0: queixa... No, no, ja me sembla bé que m'aviseu. Vull dir, prefereixo que m'aviseu i que després no plogui. Però dir, no, mira, és que la pedregada considerem que no... Hòstia, doncs... A més, és que penso que el sistema no ha de ser tan complicat. Si tu veus que pedregue a Lleida, tio, avisa a Torrefarrera, s'ha d'enviar la senyal, que ho fan persones i no pot ser tan específic, no? I després és molt difícil de preveure. Per exemple, exactament una pedregada és molt difícil de preveure cap a mandar i la intensitat que tindrà i tal.
1: Sí.
0: Però, coi, més val de més que de menys, no? I no aquestes incongruències de dir... Buah, és que
1: Sí,
0: ja...
1: caldria veure, no? Quin és el protocol d'en quin moment o a partir de quan o quina és la previsió
0: I
1: per
0: en quin
1: poder avisar.
0: territori i en quin d'allò, no? Perquè et dic que a nosaltres ens va arribar l'ES Alerta, no sé si ho recordeu, però era el maig o el març, per fort vent a Barcelona, i ja va haver escoles de Lleida que van tancar, quan aquí no va passar, no va passar res greu, ni molt menys, no? Però, en fi, ja ho dic, que jo prefereixo que avisin. Lo que pasa es que también el problema que tienen es que si avisen

0: massa.
1: Clar, llavors perds una mica el sentit de, del que és la, la emergència, no?
0: I el conte del llop, no?
1: Sí, de... que quan sigui de veritat, doncs potser llavors ja no ens ho prenem tan seriosament.
0: És difícil, ha de ser difícil, eh? Vull dir, crítico, però ha de ser difícil, difícil gestionar-ho també. Així que... Bueno, total, l'eclipsi. L'eclipsi a la Sauvella, vaig tindre la sort de poder anar a la Sauvella, tot i que tenia dubtes al final, a la Posto Family, que són molt previsors, me van agafar una entrada. Mira que no sabia jo, bueno, potser me'n vaig, ja no. I al final a la Sauvella, i la veritat és que va ser molt xulo, molt xulo. Vull dir, semblava que no, jo us dic que em feia molta mandra, i al final va valdre la pena. Ho vam fer des de dalt de la Suda, i el moment... El moment que els dos, el minut i poc que va durar
1: l'eclipsi total.
0: L'eclipsi total, és una cosa espectacular que jo, pues, tu pare se va emocionar, vull dir, molta gent, no? Que, i res, i l'acte va estar bé, i a l'Ajuntament jo crec que no li va costar massa, perquè va ficar quatre barres i d'allò, i bé, estava ben organitzat, no puc dir res, jo crec que va estar ben organitzat i que tot... correcte, així que, bueno, pues una cosa xula, i a més, com que no torna a passar fins aquí no sé quants anys, també em van arribar moltes fotos de tu intentaves fer la foto i era una merda, a més, has de vigilar perquè te pots carregar el mòbil, perquè igual que a tu t'afecta quan ho mires
1: també
0: a la llum, també pot afectar el component sensible que té la càmera per detectar la llum, així que s'ha de vigilar. Lo que sí que me va quedar molt clar, allí a la Sauvella hi havia gent molt preparada, amb tombones, sombrilles, vull dir, com si anessin a la platja.
1: Neveretes, es va fer una bona campanya sobre quin era l'esdeveniment, no? Llavors...
0: Jo ja vaig dir que a l'eclipsi del 2180 no m'agafaran d'esprit.
1: Aniràs preparadíssima, sí. Estarem tots igual de preparats, em sembla.
0: Tots anirem ja a tope, perquè ara se'n fa un altre, però clar, el fan a Cadis. Jo dic, a Cadis a mi no...
1: No et ve bé, ara, d'anar-hi.
0: No, ara no... Bueno, en fi, 15 d'agost, ja vaig acabant, 15 d'agost, festa major del teu poble, en general, en principi,
1: sí, a tot arreu.
0: És possible que el 15 d'agost sigui la festa major de, o el 15 o el 30, sempre se fa, no, el 15 perquè és Santa Maria i cap al finals de mes. I ara, clar, aquest any s'ha estilat molt, que de fet el Segre aquest any, aquesta setmana n'ha fet un especial al seu, això, bueno, això que fan el 22 és la revista aquesta que regalen els diumenges més de tecnologia i tal, de els cartells fets a mi, doncs mira, jo és una cosa que ja em vaig parlar el dia 15 i jo sempre havia parlat del cartell genèric de la festa major, doncs que dijous hi ha coses per la canalla, tallers pels jubilats i els quintos ja li foten gasto a les penyes, no? Vull dir, una mica el programa típic de totes les festes majors,
1: sí.
0: Doncs aquest any, com no podia ser d'una altra manera, el vaig fer a mi amb diferents particularitats, per exemple, que surtin uns castellers quan el teu poble no té castellers.
1: Però és igual, és cultura popular.
0: Sí, ja, bueno, però bueno, la idea li foten pala. Després, el meu cartell a mi no surt cap dona, només eren homes, que això ja és molt malament, fatal ja, vull dir, cancel·lada. Uns gegants, però que no s'assemblen gens als gegants dels pobles, les senyeres que mai encerten el nombre de franges, i en el meu cas eren tres. Bueno, una mica divertit per parlar una mica d'aquesta nova moda de fer, clar, pels ajuntaments és un estalvi, un ajuntament petit que abans havia de fer els cartells o amb Word, després va passar al Canva i ara directament la IA te'l fa sol,
1: ja, doncs, però...
0: per a ells és un avantatge, sí. Però se nota molt,
1: clar,
0: i...
1: es nota molt, és que el patró és el
0: no
1: mateix,
0: estem a favor.
1: Clar,
0: no, des de Postureteira no estem a favor, però no. Clar, la pobra secretària de l'Ajuntament, imagina't-la, aquella senyora que no ha fet Photoshop ni disseny gràfic en sa vida, i que li diuen, has de fer un cartell de taller de bisuteria per les padrines. Doncs clar, va al ChatGPT, pum, pum, pum, i ho t'he fet en un moment. Però s'entén. Ens n'anem a la porra, eh? Ens n'anem a la porra, però...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Sí, clar. És que al final aquestes decisions són... És que clar, jo ho veig des de la perspectiva, estàs comunicant. Llavors també, més enllà d'aquest facility, després hi ha d'haver unes comprovacions, no? O un equip de govern, o una comissió de festes, o un... algo que no sé, dic, amb tots els ulls, de veure doncs, el que sí i el que no.
0: Sí. Jo des del meu coneixement, clar... El problema és que no és el mateix un poble de 300 habitants,
1: sí,
0: que un poble de 10.000.
1: De 10.000
0: se pot pagar un
1: disseny, exacte, sí.
0: I l'altre no. I per tant, bueno, en fi, però que això és una cosa en la

0: que ja estem en aquesta roda i que ens hi anirem trobant. El que passa és que tu ho detectes molt fàcil, perquè la font sempre és la mateixa, sí. Vull dir, el tipus de lletra, sí.
1: L'estil...
0: L'estil,
1: sí, tots els elements que es posen.

0: Mig mes d'agost, si et sembla bé, pues ja la setmana que ve ja ho acabarem de rematar. Només que vam tindre un acte molt xulo amb els nens de Lleida pels Refugiats i Vacances en Pau, que venen a l'agost i que són aquests nens que, com sabeu, des de Jaime acull, doncs són nens que venen de camps de refugiats i que els curen, diguéssim, els porten al metge a Lleida i en Pic ja estan millor, doncs els tornen amb les seves famílies i tal. I sempre em demanen si a veure si podem fer una cosa plegats. I jo, mira, tinc la sort de que amb Mocine hem tingut molt bon feeling i, doncs mira, ens van convidar, eren 15 o 20, a anar a veure una pel·li. Jo no la vaig anar a veure, perquè tot i que la Patrulla Canina m'agrada, doncs crec que ja no tinc edat. Mira que era de dinosaurios, i m'agrada bastant el combo, però vaig dir, és que ja, un altre dia. Però la veritat és que els nens ho van passar molt bé i des d'aquí pues, agrair al cine que ens conviden i que regalen les entrades. I per tant, si ho quantifiquessis en donatiu, és un molt bon donatiu, perquè és el cine premium i les entrades valen bastant. Mm-hmm. Vull dir que molt bon regal per part seua. I sí que fem la pinzellada de la Fira Mos, que sí. Ha estat aquest cap de setmana. La veritat, des de la meva perspectiva, un èxit. Amb gust de Lleida hem fet aquesta col·laboració en la qual tenim la nova postutxapa i postuimans, postusamarretes, de I Love Gust de Lleida, que és aquesta marca que vol promocionar els diferents productes que es fan a les Terres de Lleida. I bé, ja ho vaig explicar, que ens encaixava moltíssim, perquè des de Postures de Lleida també és una cosa que ja la fèiem i, de fet, és molt guai perquè ens van entrevistar a mi i al president de la Diputació i el president de la Diputació ho va explicar superbé i d'una manera molt bonica i li estic molt agraït que va explicar això, no? De dir, senyor Postos, és una cosa que fa molt temps que la fa i per tant ens ha encaixat molt bé tenir-lo com d'ambaixador de la marca Gust de Lleida. I la veritat és que molt bé, hem fet un tracte molt, molt guai i podrem fer un bon donatiu amb alguna cosa de Lleida, encara l'estem pensant, però jo diria que és un dels donatius més grans que s'han fet mai des de Postures Lleida i per tant, pues això.
1: Bé, eh? Jo content, com arribarem a final d'any, eh? Quan farem allò, tancarem l'Excel?
0: A veure, estem allí, eh? No ho sé, perquè l'any passat també déu-n'hi-do, però ja, clar, sí que és cert que...
1: Accions especials, però bueno, s'espera aquí un últim trimestre interessant.
0: Sí, no, clar, falta l'últim trimestre i anem bé, anem molt bé, però bueno, tampoc no vull, saps, que després...
1: Tirar coets, sí.
0: Sí, no, però això sí que per mi és un orgull poder parlar dels productes de la terra i bueno, pues fer-ho de la mà de la Diputació, que també fan aquesta aportació solidària, és a dir, va, per mi va rodat poder parlar de lo bo que tenim i a més que tinc una vessant solidària, pues encaixa moltíssim, no? Uh-huh. I si et sembla bé, doncs les properes setmanes pues, en seguirem parlant dels diferents actes que farem de la mà de Gust de Lleida. Però bé, també important, aquesta setmana següent, la propera, a partir del 5, és la comerciada que és aquest esdeveniment sí. Que s'ha fet del comerç local, que uh-huh. Va començar a Girona i que Lleida també s'hi ha afegit, i també m'han demanat poder col·laborar i ser ambaixador, i bueno, doncs ara tothom me vol! és una merda perquè quan no t'avisen a coses penses, merda, ja se m'acaba, saps, ja no me volen. I quan tens massa coses dius...
1: Que no arriba tot.
0: que no puc anar tot. No, però molt content, molt content. La comerciada també col·labora amb Adima, amb l'Associació de Dones Intervingudes de Mama, que de fet el dia del càncer mundial pues, és d'aquí dues setmanes.
1: Sí, 19 d'octubre.
0: I per tant, pues, superbé, no? Que tots els establiments tindran postutxapes i fan aquesta mena d'ensalçació del comerç local, no? Que també està, molt bé i també me va molt bé i encaixa molt amb el que faig, així que...
1: Doncs, senyor Postu, moltíssimes gràcies com sempre per explicar-nos aquest repàs d'estiu de notícies d'actualitat i aquestes iniciatives també en les que participes més recentment. Esperem la propera setmana. Les 2 de la tarda continua la informació. Onda Cero.
2: En Canàries, dos decretos sobreviven a rechazar en el Congreso de los Diputados esta mañana. No es un pleno cualquiera, es un pleno crucial para el Gobierno que se encamina a encajar un doble fracaso y que amaga con un adelanto electoral una vez que ha constatado ya que todas sus medidas de vivienda derraparán. La hora de la verdad, ha repetido la ministra de Vivienda esta mañana. Congreso de los Diputados, Juan de Dios Colmenero. Juan de, ¿se están votando ya o sigue el debate sobre los decretos?
3: Continúa el debate en este momento, concluyendo ese segundo debate del Real Decreto, en el que sabemos que no iba a salir en ningún caso el que propone aquello de alquileres indefinidos con todas las ventajas para el inquilino. concluirá este debate del segundo decreto, como decimos, y se producirá inmediatamente, eso sí, la votación. Al ser por llamamiento de los 350 diputados, el tiempo estimado es de unos 40 minutos por votación. El resultado lo conocemos.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Les pluges tornen a carnissar-se amb les comarques del sud de Catalunya. 246 litres d'aigua acumulats a l'Ametlla de Mar i 231 a Mas de Barberans. Una tromba d'aigua que ha provocat nombroses inundacions i que ha obligat a tallar carreteres i també a interrompre la xarxa ferroviària. No s'ha hagut de lamentar, afortunadament, cap víctima mortal, però s'han obert tres centres d'acollida a Tortosa, Ulldecona i Amposta per a possibles afectats. Hores d'ara, aquesta és la bona notícia, la situació és una mica millor. De fet, s'ha aixecat el confinament al

0: Montsià i el Baix Ebre, però la situació és encara de màxima alerta. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Fins les 8 tindrem una situació d'inestabilitat meteorològica, potser no tindrem aquesta franja perpètua caient-li la pluja a la gent de forma tan intensa, però sí que tindrem una situació d'inestabilitat i probablement de pluges i pluges locals torrencials.

0: Els pobles de les Terres de l'Ebre viuen amb resignació aquests nous aiguats que, de nou, estan provocant, com dèiem, incidències nombroses. Montse Valls, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Sí, ara mateix segueixen tallades la carretera C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes i també 5 carreteres locals del Montsià. Pel que fa a Rodalies, la línia R16 no ha pogut funcionar amb normalitat per meteorologia adversa. I, a més, uns 2.000 abonats continuen sense subministrament elèctric entre Deltebre i Roquetes. Els pobles afectats es mostren frustrats pels aiguats cada vegada més intensos.
2: En principi, les afectacions les veurem demà a tota la xarxa de camins municipals, que segurament sí que allí haurem rebut.
3: És molt infrahumà que encara tinguem tota aquesta situació de subministrament elèctric i de telecomunicacions aquí al Delta, i ens fa quedar-nos incomunicats cada cop que hi ha una tempesta.
1: Eren declaracions a Onda Cero de l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Iaixa, i de l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
0: Com no pot ser d'una altra manera, avui també tenim un ull posat al Congrés dels Diputats, que rebutjarà previsiblement d'aquí uns minuts els dos decrets en matèria d'habitatge. Ricard Jiménez, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Sí, Junts ja ha anunciat que votarà en contra per tombar els decrets Mari Carmen. El ministre de Drets Socials, Pablo Agustín Duy, assegura que seguiran lluitant per avantposar el dret a l'habitatge per sobre del de la propietat. Míriam Nogueras, de Junts, els acusa d'haver caigut a la trampa de l'extrema esquerra.
5: El dret a la vivienda se va a abrir paso en este país por encima de los intereses de la classe rentista a la que ustedes representen.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens.
4: Junts emplaça el govern a negociar en base a les seves propostes, que, entre d'altres, també proposa allargar els contractes de lloguer sempre i quan sigui pactat i no imposat per llei.
0: Junts per Catalunya, que també s'ha situat al punt de mira del sindicat de llogateres.
4: Així ha reaccionat una cinquantena de persones a la intervenció de la portaveu del Congrés, de Junts al Congrés, volíem dir. Totes elles s'han manifestat a les portes de la seu de Junts a Barcelona, que ha estat blindada pels Mossos d'Esquadra. La protesta s'ha dissolt per les pluges i pel retard en la votació dels decrets.
0: En plan econòmic, Catalunya torna a superar els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
4: El nombre d'ocupats ha crescut en 38.000 persones al mes de setembre gràcies al procés extraordinari de regularització. Tot i això, l'atur també ha augmentat i el nombre total de persones desocupades puja fins a les 330.000.
0: Vist per sentència al judici a 4 policies per la pèrdua d'un ull de l'activista Roger Espanyol.
4: Els fets es remunten a l'1 d'octubre de 2017, ja fa més de 9 anys. S'enfronten a 13 anys de presó per lesions, tot i que la fiscalia en demana l'absolució perquè el tret d'una pilota de goma es va ajustar als principis d'oportunitat i proporcionalitat. Els advocats de l'Estat també consideren que l'actuació policial va ser correcta.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. Les proves mèdiques que li han fet aquest matí a Rafinha han confirmat que el davanter blaugrana no té cap lesió i, per tant, el futbolista es pot reincorporar a la disciplina de treball de Hansi Flick sense cap problema. Finalitzats ja els entrenaments lliures del Gran Premi del Japó de MotoGP, millor temps per Àlex Márquez, que ha rebentat el rècord del circuit de Motegi per davant de Pedro Acosta i del seu germà Marc. El Barça juga a les 7 de la tarda a la pista del Besiktas la partida de la tercera jornada de l'Eurolliga de bàsquet.
0: Doncs tenim un divendres amb pluges i sembla que el cap de setmana també serà passat per aigua. Jordi Oriós, bona tarda.
8: Bona tarda. Durant les pròximes hores continua la inestabilitat a Catalunya, amb cel molt ennuvolat en general, possibles precipitacions febles a Lleida i a Tarragona, en general, precipitacions menys intenses que les de les últimes hores, que quedaran en tot cas més retirades cap al litoral, perdent força durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes pugen al litoral i prelitoral de Barcelona, a la resta baixen i ho poden fer de forma notable a l'extrem sud de Tarragona. Avui les màximes seran de 27 graus.

0: a Barcelona i Girona, 26 a Tarragona, 24 a Lleida. Demà continua el temps inestable amb les precipitacions possibles, especialment cap al litoral, amb ruixats acompanyats de tempesta localment forts i regularment distribuïts per tots els litorals de Catalunya. A la resta, s'espera cel amb intervals de núvols i núvols d'evolució al Pirineu. En a la tarda es podrien desenvolupar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta que puntualment podrien ser forts també a altres zones limítrofes de l'interior de Girona. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes, amb canvis lleugers, seran de 26 graus a Girona i Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona. Durant els pròxims dies continua la inestabilitat durant el cap de setmana i almenys fins a mitjan de la setmana que ve. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: L'últim front de pluges torrencials ha deixat negades les comarques de Tarragona. Carreteres tallades, molts veïns sense llum i persones que han hagut de ser rescatades pels bombers de la Generalitat. Fem aquesta foto des d'Onda Cero Tarragona amb el Pablo Alcaraz.
3: Els aiguats a Terres de l'Ebre estan deixant més de 250 litres a les comarques del Baix Ebre i Montsià. L'Ametlla de Mar ja suma 264 litres. També les cases d'Alcanar, amb 237, i Mas de Barberans, amb 227 litres, són dels municipis més afectats. Justament l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, ha explicat a Onda Cero quines són les afectacions.
4: Sobretot aquí al nostre municipi, el que s'han afectat han sigut els camins i els barrancs, que són els que surten i baixen del port i llavors s'inunda i s'omplen les carreteres de residus i pedres. El drama serà als camins municipals perquè any rere any pues, hi ha molt de mal i és inassumible per part dels municipis.
3: Per altra banda, en municipis com Amposta, Deltebre o Roquetes hi ha fins a 2.500 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que aquest tipus de situacions es donen sempre que plou.
5: No podem viure amb un sistema de subministrament elèctric i telecomunicacions com el que vivim, que amb una mínima pluja, i en aquest cas no és mínima pluja, sinó que és una pluja substancial, pues ens quedem sense incomunicats. I això pues, té els seus efectes a nivell de seguretat i a nivell de la pròpia desconfiança de veïns i veïnes, i que això l'any 2026 no hauria de passar.
3: Els bombers de la Generalitat han fet 19 salvaments de persones atrapades en vehicles al llarg del matí i Protecció Civil, en coordinació amb Creu Roja i Ajuntaments, ha habilitat 3 centres d'acollida a Tortosa, Ulldecona i Amposta per donar refugi tant a persones que hagin hagut de ser desallotjades de casa seva com a aquelles que estiguin en trànsit i no puguin continuar el seu trajecte, com ha estat el cas de 5 persones que no han pogut seguir el seu camí i han hagut de ser allotjades en aquests centres.
1: Gràcies, Pablo. Protecció Civil ha ordenat l'aixecament del confinament al Baix Ebre i al Montsià després d'aquests intensos aiguats de les últimes hores. Tot i així, es demana màxima precaució i no abaixar la guàrdia, ja que continuarà plovent durant tot el dia i també demà. Montse.
6: Sí, la situació continuarà sent complicada, com a mínim fins a les 8 del vespre, sobretot al Baix Ebre i al Montsià, i també demà. Ho ha explicat Sarai Sarroca, cap del Servei de Meteorologia de Catalunya.
7: Dèiem, la principal zona d'afectació és litoral i prelitoral, però de cara al vespre, alerta, perquè també la zona del Baix Ebre i del Montsià doncs, tornaran a rebre de valent. En aquest sentit, creiem que també de cara demà hem d'intensificar encara la vigilància, perquè aquest episodi, malgrat en els tones va remetent, després es va intensificant també.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat la gestió del temporal amb l'enviament de diversos missatges és alert. Preguntada per què no s'havia ordenat un tancament general de les escoles en aquestes zones, Parlon ha reivindicat que algunes decisions es prenguin des de la proximitat en coordinació amb el Departament d'Interior.
8: I els alcaldes i les alcaldesses del territori doncs són autoritat de protecció civil i, per tant, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió, perquè són els que millor coneixen en quin estat estan les seves escoles, si tenen risc d'inundabilitat per episodis anteriors.
6: Malgrat l'aixecament del confinament, es manté activat el Pla Inuncat en la fase d'emergència.
1: Desenes de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat durant el matí a les immediacions de la seu de Junts al passatge Bofill de Barcelona per condemnar el seu no als decrets d'habitatge. La protesta s'ha desconvocat poc abans de les dues del migdia per la forta pluja que està caient encara a la ciutat, però s'han emplaçat a tornar-se a trobar aquesta tarda per començar a parlar d'una vaga general. Seguint aquesta protesta està la nostra companya Ana Utiel. Ana, bona tarda.
9: Ara? Bona tarda, Gavi. És, de fet, un dels clams que... Hola.
1: Sí, sí, endavant.
9: Hola, companys. Jo us... D'acord. Bona tarda, Gavi. El que dèiem és, de fet, un dels clams que més s'han repetit avui. Podem sentir-ho.
10: Vaga general!
9: Eren els crits dels manifestants. És el que deien les desenes de manifestants concentrats durant bona part del matí, malgrat la pluja, aquí al carrer Marina, a l'altura del passatge a Bofill, i és que els Mossos d'Esquadra han tancat aquest petit carreró per totes dues bandes, justament per evitar que els manifestants arribessin a les portes de la seu de Junts. Des d'aquí han seguit atentament el discurs de Nogueres des del Congrés amb un altaveu i ja han reaccionat amb escridassades i exclamant vergonya. I és que aquests, des del moviment de l'habitatge, culpen Junts directament que hi hagi més desnonaments de persones vulnerables. Podem escoltar la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo.
11: Junts ha decidit votar amb PP i Vox contra els catalans, contra les centenars de milers de persones que vivim de lloguer i que vivim una situació absolutament inestable. El decret que es votava avui és un decret de mínims.
9: De fet, Arcarazo ha assenyalat directament Puigdemont, ha dit que quan ell pugui tornar a casa seva, a Catalunya, milers de persones hauran de marxar de la seva, per culpa, diuen, de la decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge. De cara a aquesta tarda han convocat una assemblea a l'acampada de plaça Catalunya per començar a preparar aquesta vaga general que han anunciat, encara sense dia. Aquesta assemblea serà en principi a les 6, però es podria retardar per la meteorologia, tot plegat a les portes d'una nova manifestació que esperen que sigui multitudinària. Serà demà dissabte a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat.
1: Gràcies, Ana Utiel, per aquesta crònica en directe. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: I ara hem d'anar cap al Congrés, on d'aquí pocs minuts, Junts, així serà, votarà al Congrés, com dèiem, amb PP i Vox en contra d'aquests decrets d'habitatge. Abans, però, havia demanat al govern d'Espanya que els retiressin i els emplaçaven a negociar a partir de les seves propostes. Però també en aquest ple, que segueix en marxa, com dèiem, l'executiu de Pedro Sánchez ha confirmat que no ho faran, perquè volen que els marcadors de la cambra reflecteixin els posicionaments de cada partit. Ni el darrer intent del govern els ha convençut quan la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, li ha demanat a Junts que aprovés els dos decrets per després convertir-los en llei, on podrien, Ricard, afegir les seves demandes.
12: La presidenta de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha assegurat que fa una setmana estaven molt a prop d'arribar a un acord amb el Ministeri d'Habitatge. Ara bé, assegura que han caigut en la trampa de l'extrema esquerra i que han configurat dos decrets que acaben perjudicant els petits propietaris i que aboquen a la societat a viure de lloguer. Per això, li demanaven que el retiressin i negociessin en base a les seves propostes, amb un llibret d'unes 60 pàgines a la mà.
13: Nosaltres hem fet la feina, senyora Nogueres, ha d'acabar. I no és una proposta tancada. No és una proposta tancada. Construïm-la entre tots. Duresa amb els fons. Cap família al carrer i cap família sense rebre allò que li correspon.
12: Els decrets Mari Carmen apostaven per aturar els desnonaments i allargar els contractes de lloguer. En aquest cas, des de Junts no veuen protegits els interessos dels petits propietaris catalans que posen els seus pisos a llogar. Per això posen sobre la taula un seguit de mesures amb l'objectiu de diferenciar-los dels fons d'inversió. A grans trets proposen pròrrogues de fins a 2 anys pactades, no imposades per llei i amb incentius fiscals. És a dir, evitar desnonaments, sí, però pagant-ho amb recursos públics i no carregant el cost als petits propietaris. On sí que hi ha punts en comú és en limitar la compra als grans operadors immobiliaris. Ara bé, sembla difícil que s'obri ara una nova negociació amb Junts, després del rebuig que ha generat la seva decisió als partits de l'esquerra.
1: També des del Congrés, el líder d'Esquerra Republicana ha resolt el debat ideològic en una frase molt senzilla, dirigint-se cap a la bancada de la dreta, acusant Junts de defensar els interessos immobiliaris i el feia triar, Rufián, entre els bitllets o les claus de casa.
14: Yo les enseñé su bandera hace unos días, se la voy a enseñar, es esta, esta es su estelada. Y este es el símbolo de la Puerta del Sol, la llave de mi casa. Este es el debate, o esto, ya está.
1: I des d'un fòrum econòmic organitzat a Galícia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat profundament decebut amb la decisió dels de Carles Puigdemont.
15: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
1: Més enllà de les discussions ideològiques i mentre l'oferta d'obra pública no augmenti, la realitat és que el mercat de l'habitatge seguirà funcionant per la llei de l'oferta i la demanda. I aquests decrets, Ricard, ja estaven

0: tenint conseqüències fins i tot abans d'aprovar-se.
1: Sí, el president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, Xavier Vilajoana, assegura a Onda Cero que havien rebut trucades d'empresaris que durant aquests dos dies havien decidit tirar enrere promocions destinades al lloguer.
2: En aquestes 48 hores ja havíem rebut moltes trucades de promotors que tenien previst fer un projecte per Vil Torrent de lloguer i que ja havien decidit que ho canviaven i ho posaven a la venda i que feien una promoció de l'ús en venda. I això és una realitat.
1: Vilajoana assegura que les decisions polítiques estan generant rebuig entre el sector immobiliari. De fet, creu que s'ha de trobar una solució per fer créixer l'oferta, però que ha de ser conjunta, consensuada i en base a una llei ben feta i diu no a decrets acordats en dies.
0: Ara bé, també havíem començat a tenir els efectes que esperava el govern i és que les entitats socials els han fet servir a Catalunya per aturar dos desnonaments. El darrer aquest matí a Manresa, d'un pis on viu la Luceila amb el seu fill de 8 anys.
1: Viu al carrer Urgell número 38 des del 2018. Fa un temps es va quedar sense feina ni ingressos i va decidir ocupar el pis on vivia. Durant aquest temps ha patit 4 intents de desnonaments, l'últim aquest matí, que finalment s'ha suspès per un recurs presentat al jutjat de Manresa per part de la plataforma d'afectades per la hipoteca del Bages. Aquest estava basat en el decret Mari Carmen, que estava en vigor fins que ara s'acabarà tombant al Congrés.
0: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Són dades del mes de setembre, per sobre de les de l'agost, tot i que no s'ha pogut superar el rècord registrat al mes de juliol, un augment que el govern ha vinculat al procés extraordinari de regularització de migrants.
1: 4.3.243 és la xifra d'ocupats exacta del mes de setembre, el que suposa un increment de gairebé un punt respecte al mes d'agost i un 3,6 en relació amb l'any anterior. Són 38.000 afiliats més al setembre. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha celebrat que el procés de regularització estigui aflorant una economia abans submergida. En total, l'afiliació a Catalunya ha incorporat més de 80.400 persones al mercat laboral, gairebé un 20% del total d'Espanya. I és també aquest procés de regularització, segons Ramos, el que explica l'increment de l'atur amb 600 persones més sense feina en relació al mes d'agost. En total, hi ha més de 330.000 persones desocupades, una bossa que continua enquistada.
0: Els sindicats però alerten que les bones dades d'ocupació no van acompanyades de millors salaris ni llocs de feina de qualitat, una preocupació que també es mostra en els estudis econòmics que fan les patronals. L'economia catalana segueix creixent, sí, però gràcies al consum de les famílies.
1: Sí, el consum intern manté l'alça el PIB tant d'Espanya com de Catalunya, però segons alerten en un informe des de Foment del Treball, les famílies gasten en peus de fang. I és que una part d'aquest increment prové majoritàriament del crèdit, que va créixer durant el mes d'agost un 12% respecte a l'any passat. És a dir, que l'economia segueix millorant gràcies a l'endeutament de les famílies, una situació provocada per l'encariment continuat dels preus i d'uns salaris que no s'equiparen.
0: Comissions i UGT han convocat una vaga de serveis socials a Catalunya pel proper 7 d'octubre. Els dos sindicats han destacat que és la primera aturada d'aquest tipus de tot el sector a la nostra comunitat.
1: Exigeixen el compliment de l'equiparació salarial entre el sector públic i el privat, concertat i millores de les condicions laborals. Apunten que de mitjana cobren un 25% menys. Segons anuncien, les patronals bloquegen sistemàticament els convenis col·lectius i les inversions de la Generalitat no es traslladen als treballadors, a més d'una millora salarial, denuncien una falta crònica de personal o ràtios elevadíssimes. Avisen que aquesta sobrecàrrega repercuteix també en la qualitat de l'atenció.
0: I tanquem la plana econòmica amb una dada més. Catalunya continua impulsant el turisme internacional, especialment durant les vacances d'estiu. Al mes d'agost vàrem rebre 2,38 milions de visitants internacionals, un 9% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades de l'INE.
1: Tot i així, encara la xifra està per sota de la que es va registrar l'any 2017, per sobre dels 2,5 milions de persones. En tot cas, Catalunya va ser la segona comunitat més visitada de l'Estat, amb un 19% dels turistes estrangers, només superada per les Balears. La despesa d'aquests turistes també ha crescut un 7%, amb una mitjana de 1.400 euros per persona i una estada de gairebé 6 dies.
0: Ja ha quedat vist per sentència el judici a 4 agents de la Policia Nacional per les lesions causades en un ull a l'activista Roger Espanyol durant una manifestació l'1 d'octubre de 2017. Les acusacions popular i particular reclamen per a ells fins a 13 anys de presó, però la Fiscalia i la Defensa han demanat l'absolució.
1: La representant del Ministeri Fiscal ha manifestat que el tret d'una pilota de goma efectuada per un escopeter de la Policia Nacional, que és un dels 4 acusats, es va ajustar als principis d'oportunitat, congruència i proporcionalitat. Això això, malgrat que l'impacte va rebentar-li l'ull a Espanyol. Així descarta que pogués cometre els delictes de tortura o contra la integritat moral. També ha considerat que va ser una resposta adequada davant l'hostilitat creixent dels manifestants que van passar de les amenaces verbals als llançaments de pedres contra la policia. Els tres advocats de l'Estat, que han defensat els dos subinspectors i l'escopeter, també han justificat l'actuació policial.
0: Una de les principals lluites que té oberta Catalunya en matèria de seguretat és amb la multireincidència. La política ha fet passos importants per endurir les lleis i treure els lladres dels carrers. Ara, però, la sobrecàrrega arriba als jutjats, que estan saturats amb l'allau de nous casos.
1: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, alerta que la càrrega de feina als jutjats catalans ha crescut en els últims 5 anys un 28%, mentre el nombre de jutges tan sols ho ha fet en un 3%. Per això assegura que no poden fer front com cal a cadascun dels casos.
3: Tenim un volum d'assumptes ingent i no som prou per donar la resposta que el ciutadà es mereix, perquè no és suficient donar una resolució motivada en dret. És indispensable una resposta en un temps raonable.
1: De fet, des del TSJC ja treballen en un pla estratègic d'impuls perquè els jutges que es formin aquí a Catalunya no marxin a d'altres punts de l'Estat.
0: Parlem d'esports amb el Víctor Lozano. Bones notícies al Barça.
4: I és que les proves mèdiques complementàries que li han fet aquest matí a Rafinha, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, per conèixer la base exacta de la lesió que es va fer jugant en Brasil, han confirmat que el davanter blaugrana no té cap lesió i que es pot reincorporar a la disciplina de treball de Hansi Flick sense cap problema. Per tant, Rafinha estarà disponible per al proper partit del Barça, el de Lliga, contra el Getafe a l'estadi del Camp Nou. Més futbol. Avui es disputen dos partits més de la Nations League de la UEFA, tots dos a 9:15. Són aquests: Bèlgica-Turquia, a l'estadi Maurice Dufresne de Lieja, i França-Itàlia, a l'estadi de Saint-Denis. Dels duels d'ahir destaquem la victòria de Portugal davant Dinamarca per 2-4 al Parken Stadium de Copenhague, ja sense Cristiano Ronaldo, que abandona la concentració de la selecció lusa per desavinences amb el seleccionador Jorge Jesus. El blaugrana João Cancelo va ser titular i va fer el primer gol dels portuguesos. Països Baixos, que dirigeix Xavi Hernández, va empatar 2 contra Grècia al Tomba Stadium de Tessalònica. Alemanya va guanyar a Sèrbia per 2-0 a l'Allianz Arena de Munic, mentre que Gales es va imposar a Noruega per 2-1 al Cardiff City Stadium. Pel que fa a la selecció espanyola, juga demà contra la República Txeca a l'estadi Carlos Tartiere d'Oviedo. Els 6 jugadors de Luis de la Fuente s'han entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva de les Rozas, acabant de preparar aquest partit que, a cas de guanyar, deixaria gairebé certificada la seva classificació per la següent ronda de la Nations League. Aquesta tarda, a les 8, el seleccionador i Marc Cucurella oferiran la roda de premsa prèvia. Encara en futbol, el Real Madrid va empatar 1 al camp del Manchester City en la segona jornada de la Champions femenina. D'altres resultats d'ahir: PSG 5, Lovain 0, Coge 5, Servet 1 i Àustria de Viena 1, Inter de Milà 1. El Barça és líder, sent l'únic equip que ha guanyat els dos partits que s'han disputat fins ara. No hi ha futbol a primera divisió, però sí a segona. Avui comença la 8a jornada amb el partit que jugaran l'Eldense i l'Oviedo al nou estadi Pepico Amat. El primer dels equips catalans en sortir a escena serà el Sabadell, que rebrà demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, a la nova Creu Alta. El Girona jugarà diumenge a les 9 del vespre contra el Mallorca a Montilivi.
0: Nou partit a domicili del Barça de bàsquet.
4: L'equip blaugrana juga a les 7 a Istanbul, davant el Besiktas, en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. Els d'Alexander Sekulic volen refer-se després de la primera derrota a la competició que van patir dimarts a la pista del Dubai Basketball. El tècnic eslové parla del potencial del rival d'avui.
5: Un team és...
4: L'equip s'ha renovat respecte a la temporada passada. Compten amb talent i qualitat, a més de molta energia, especialment quan juguen a casa. En el seu últim partit van tenir un percentatge d'encert en el tir molt alt, així que hem de tenir això en compte i entendre a què ens enfrontem. Pel que fa als equips ACB, el València visita a les 8 l'Asvel Villorban, mentre que el Baskonia rebrà 6:45 a l'Olimpia Milà, al Buesa Arena. També avui es juguen a 6:45 Fenerbahçe Dubai, a les 8 Bayern de Múnich Partizan i a 6:45 Panathinaikos Maccabi. Ahir, atenció, nova derrota del Real Madrid. L'equip de Pedro Martínez va caure a la pista del Hapoel de Tel Aviv i ha perdut els 3 partits que ha disputat a l'Eurolliga. Parlem de motor. Finalitzats ja els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Japó de MotoGP. Millor temps per Àlex Márquez, que ha rebentat el rècord del circuit de Motegi per davant de Pedro Acosta i del seu germà.

0: contundent i dolorosa derrota en la final del Mundial de Clubs disputada a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va perdre contra el Veszprém hongarès 33-42 amb un Nielsen, exporter blaugrana, absolutament estel·lar. Arrenca avui la quarta jornada de la Lliga de Futbol Sala Primera Divisió amb un partit en presència catalana, el que disputarà a 2:15 el CatGas Santa Coloma davant el Saragossa, al pavelló Nou. El Barça visitarà diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Noia i Paula Badosa juga aquesta propera matinada, no abans de les 6, contra la letona Yelena Ostapenko en partit de segona ronda de l'Open de la Xina.
1: Gràcies, Víctor. Bona tarda i bon cap de setmana.
0: Bona tarda, bon cap de setmana.
1: Barcelona viurà aquest cap de setmana grans cites musicals amb concerts de gran format i artistes de perfils molt diferents. Per començar, aquesta nit al Palau Sant Jordi, Vetusta Morla.
2: La banda presentarà la seva gira de retorn als escenaris. Els de Madrid tornen a l'activitat després d'una aturada de gairebé 2 anys amb la gira Canciones de Día, que combina els grans èxits que l'han convertit en un dels grups de referència de l'indie espanyol amb noves composicions. El concert de Barcelona és una de les grans cites d'aquesta gira de retorn.
1: Els concerts continuaran demà amb Placebo al Sant Jordi Club.
2: Actuaran dins la gira amb què celebren els seus 30 anys de carrera. El grup liderat per Brian Molko recuperarà especialment cançons dels seus 2 primers discos, convertits ja en referents del rock alternatiu dels anys 90.
1: I també demà, però en aquest cas a Ras Matas, Íñigo Quintero.
3: Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo.
2: El cantautor gallec presentarà el seu primer disc, El sitio de siempre. L'artista, conegut internacionalment per l'èxit de Si no estàs, arriba a Barcelona després d'una gira internacional i amb les últimes entrades a la venda.
1: I acabem aquesta plana musical amb un plat fort que serà demà, és el concert d'Hombres G.
4: Si de tu te crees que...
2: El mític grup actuarà al Palau Sant Jordi. La banda de David Summers porta a Barcelona la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida, amb un repertori ple de clàssics com Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos.
1: Doncs arribem així a l'últim minut d'aquest informatiu, que aprofitem per fer un cop d'ull al que està passant al Congrés, on d'aquí uns instants, d'uns minuts, es votaran aquests 2 decrets d'habitatge presentats pel govern de Pedro Sánchez. De fet, el president espanyol en aquests moments està defensant aquests decrets i ja hem pogut escoltar alguns d'aquests missatges. Ha demanat als partits que oblidin, ha dit, els càlculs polítics i que pensin sobretot en la gent. Podem escoltar Pedro Sánchez aquí en directe a Onda Cero.
5: Terminen aquí. Ahora son ustedes... quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias...
1: De totes maneres, sembla que, tot i aquest missatge de Pedro Sánchez, en principi aquests decrets cauran. Tot això ho explicarem d'aquí en uns instants, al resum d'actualitat, i després amb Porfín i Jaime Cantizano. Bona tarda.
6: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
7: Son las 3 de la en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Nos vamos lo primero al Congreso, donde se van a rechazar los 2 decretos de vivienda en breve, en cuanto comience la votación. Última intervención por sorpresa. Ahora mismo del presidente Sánchez, que ha subido a la tribuna para cerrar con su intervención ese debate. Cámara baja, Ignacio Jarillo. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Sí, no estaba previsto, pero el presidente ha querido tomar la palabra en la tribuna para repetir su principal argumento. Lo que hoy está detrás de este decreto, dice Sánchez, es el deseo de poner orden y humanidad al problema de la vivienda, porque es innegable, añade, que si hoy decaen estos decretos, el daño será inmenso, porque a su juicio afectará a la economía, a la imagen internacional y a las instituciones democráticas. Y la culpa, y ahí ha señalado, a las bancadas de PP y de Vox, la tendrán aquellos que no voten desde sus escaños. Un decreto, repetimos, que el Partido Socialista Obrero Español, que el gobierno ha negociado exclusivamente con Junts per Catalunya. Esta es parte de la intervención del presidente del gobierno.
5: Ayudarán a mitigarlos. Y que si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso, porque afectará a la vida cotidiana de millones de españoles, pero también al crecimiento de nuestra economía, a nuestra imagen internacional y a la confianza de la población en la democracia y en sus instituciones democráticas.
11: estamos
12: ya decimos

0: La legislatura de Pedro Sánchez es troba més penjant d'un fil que mai. Després de la negativa de Junts per Catalunya als decrets d'habitatge que ha votat avui al Congrés, el president espanyol ens endinsa en un déjà vu, de la mateixa manera que ho va fer l'abril del 2024, quan es va saber que un jutjat de Madrid investigava la seva dona Begoña Gómez. El president ha tornat a anunciar un període de reflexió, en aquest cas per decidir si fa o no un avançament electoral que alguns situen de cara a finals de novembre. Avui a la brúixola coneixerem la viabilitat d'aquest escenari, escoltarem l'anàlisi que fa d'aquesta situació el president parlamentari dels socialistes Ferran Pedret i anirem al centre de la capital catalana on el sindicat de llogateres manté l'acampada i es prepara per una mobilització de cara a demà. Tot això se suma a la intenció de convocar una vaga general, diuen, de manera imminent. Totes aquestes qüestions són les que ens ocuparan fins a 8:45 de la vespre, però on més apunten les agulles de la brúixola d'avui, dia 2 d'octubre? Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs els dos protagonistes d'avui són, d'una banda, l'habitatge i de l'altra, el temporal que ha sacsejat de manera molt intensa al sud de Catalunya. Els bombers han atès 304 avisos, principalment al Baix Ebre i al Montsià, i han hagut de fer gairebé una vintena de salvaments de persones atrapades en vehicles, principalment a la zona d'Alcanar i Ulldecona.
0: I com sempre, els divendres tancarem la setmana amb cultura, cinema i música que ens portaran el Mario Herrera i la Marta Lozano, tot plegat en una brúixola que piloten el control tècnic Vicenç Armero i Robert Atay. El futur polític de Pedro Sánchez ha quedat en suspens després de la derrota parlamentària dels dos decrets d'habitatge. El president del govern espanyol ha obert un període de reflexió durant aquest cap de setmana per decidir si intenta continuar la legislatura o si, per contra, dissol les Corts i convoca eleccions anticipades. Diverses informacions apunten que la decisió es podria conèixer a partir de les a principis de la setmana vinent i que, en cas d'avançament electoral, els comicis podrien celebrar-se a finals de novembre, Joan.
1: Sí, ho deies al principi, no és la primera vegada que Sánchez recorre aquesta fórmula. L'abril del 2024 ja va sorprendre el país amb 5 dies de reflexió per plantejar-se si continuava al capdavant del govern després que la seva dona estigués imputada per la justícia. Aquella decisió va generar una gran incertesa política, però finalment va optar per continuar al càrrec denunciant una campanya de desgast contra ell i el seu entorn familiar. Ara, 2 anys i mig després, Sánchez torna a situar-se davant d'una situació idèntica, pràcticament. Aquesta vegada, però, el detonant no és una qüestió personal, sinó les dificultats per mantenir una majoria parlamentària estable i una derrota especialment simbòlica en una de les principals apostes socials del seu govern, l'habitatge.
0: I amb tot plegat, hi ha tingut un paper important Junts, perquè ha provocat una nova derrota parlamentària a Pedro Sánchez votant al costat del Partit Popular i de Vox. Els de Carles Puigdemont han decidit votar en contra dels decrets Mari Carmen perquè entenen que perjudiquen els interessos dels petits propietaris en un ple extraordinari celebrat aquest matí al Congrés dels Diputats. Un no que el govern espanyol no ha pogut revertir ni tan sols prometent a Junts la possibilitat d'incloure les seves propostes més endavant si finalment votaven a favor. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. La presidenta de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que fa una setmana estaven molt a prop d'arribar a un acord amb el Ministeri d'Habitatge. Ara bé, assegura que han caigut en la trampa de l'extrema esquerra i que han configurat dos decrets que acaben perjudicant els petits propietaris i que aboquen a la societat a viure de lloguer. Per això li demanaven que el retiressin i negociessin en base a les seves propostes amb un llibret d'unes 60 pàgines a la mà.
3: Nosaltres hem fet la feina.
4: Senyora Nogueras, ha d'acabar.
3: I no és una proposta tancada. No és una proposta tancada. Construïm-la entre tots. Duresa amb els fons. Cap família al carrer

0: i cap família sense rebre allò que li correspon.
1: També des del Congrés, el líder d'Esquerra Republicana ha resolt el debat ideològic en una frase molt senzilla dirigint-se cap a la bancada de la dreta, acusant a Junts de defensar els interessos immobiliaris i els feia triar entre els bitllets o les claus de casa.
2: Yo les enseñé su bandera, que unos días se lo voy a enseñar, es esta. Esta es su estelada. Y este es el símbolo de la Puerta del Sol, la llave de mi casa. Este es el debate. O esto... o esto, ya está.
1: Sigui com sigui, Junts no ha canviat el sentit del seu vot i els decrets Mari Carmen no han superat el tràmit parlamentari.
3: La gran derrotada d'aquest matí ha estat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, qui ha valorat el no de Junts fent una crida a la població a reflexionar.
4: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
3: A diferència del govern, el Partit Popular surt reforçat i el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha desafiat Pedro Sánchez a avançar les eleccions.
5: Si el president necessitava un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha.
3: Segons Feijóo, considera que aquest divendres ha estat una de les jornades més vergonyoses de la legislatura. De fet, critica que l'executiu responsabilitzi a l'oposició de la crisi de l'habitatge. També n'ha dit la seva el president Salvador Illa.
6: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
3: Des d'un fòrum econòmic organitzat a Galícia, el president s'ha mostrat profundament decebut amb la decisió dels de Carles Puigdemont. Aquestes són les reaccions al no de Junts. Anem a analitzar-ho tot plegat perquè és un no que, segons diuen des del partit, s'explica perquè no coincideixen en diversos dels punts que plantegen els decrets. Repassem-los, Joan, a veure, punt número 1.
7: La pròrroga dels contractes de lloguer. El govern proposa prorrogar tots els contractes de lloguer actuals fins a 3 anys i en el segon decret prorrogar-los de manera indefinida. Junts, en canvi, proposa una pròrroga extraordinària de 2 anys, sempre que ho acordin propietari i llogater, pròrroga voluntària, per tant, amb incentius fiscals al propietari, això sí.
3: Punt número 2, restriccions als fons voltor.
7: Fins al 2028, el govern vol prohibir temporalment la compravenda d'immobles per sota del 70% del preu del mercat. Junts considera que això no impedeix la compra de pisos a fons voltor i proposa, en el mateix període de temps, prohibir l'adquisició d'habitatges en sòl residencial a entitats financeres i a fons, llevat que es destinin al lloguer social.
3: Punt número 3, desnonaments.
7: El govern espanyol planteja aturar els desnonaments de persones vulnerables, però diferencia en funció de qui sigui el propietari de l'habitatge. Junts, en canvi, vol protegir especialment els petits propietaris, proposa suspendre els desnonaments quan al darrere hi hagi bancs, fons o grans tenidors, però en la resta de casos reclama que sigui l'Estat qui assumeixi el cost i pagui les rendes al propietari en un termini màxim de 2 mesos.
3: I encara hi ha més punts de fricció, però acabem centrant-nos en un quart, l'ocupació.
7: El govern no fa menció a aquests casos i Junts fa la següent proposta. Estableix que no es podrà suspendre un desnonament si l'habitatge s'ha ocupat sense consentiment ni cap títol legal o si s'hi ha accedit amb violència o intimidació.
3: Doncs aquests que han escoltat són els punts discordants entre els decrets d'habitatge validats pel govern i la proposta de Junts per Catalunya. Sigui com sigui, els decrets no han tirat endavant, però sí que han tingut certs efectes des de que es van anunciar, Ricard.
1: El sector immobiliari assegura que la incertesa de les regulacions havia començat a frenar certes inversions. El president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, Xavier Vilajoana, explicava a Onda Cero que, durant els darrers dies, havien rebut trucades d'empresaris que havien decidit retirar promocions que havien d'estar destinades al mercat del lloguer.
8: En aquestes 48 hores ja havíem rebut moltes trucades de promotors que tenien previst fer un projecte per Vil Torrent de lloguer, i que ja havien decidit que ho canviaven i ho posaven a la venda, i que feien una promoció de l'uso en venda. I això és una realitat.
1: Vilajoana considera que les decisions polítiques estan generant desconfiança entre els promotors i defensa que qualsevol reforma per augmentar l'oferta d'habitatge s'hauria de fer a través d'una llei treballada i consensuada, i no amb decrets negociats en poc temps.
3: Però aquests canvis també havien començat a tenir l'efecte que buscaven les entitats socials.
1: A Catalunya, els dos decrets s'han utilitzat per aturar almenys 2 desnonaments. L'últim, aquest mateix matí, a Manresa. La Luceila, que viu amb el seu fill de 8 anys en un pis al carrer Urgell des del 2018, s'enfrontava al seu quart intent de desnonament, després d'haver ocupat l'habitatge en quedar-se sense feina ni ingressos. Finalment, la plataforma d'afectades per la hipoteca del Bages ha aconseguit suspendre'l gràcies a un recurs presentat als jutjats, basat en el conegut com a decret Mari Carmen, que, per cert, continuava vigent fins a la seva derogació al Congrés. Una mostra de com una mateixa norma era vista pel sector immobiliari com un fre a la inversió i alhora per les entitats socials com una eina per evitar desnonaments.

0: Les cartes sobre la taula, així que quan passen 20 minuts de les 7 de la tarda, el que volem fer és preguntar sobre totes aquestes qüestions d'actualitat a Ferran Pedret, president parlamentari del PSC. Senyor Pedret, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Una jornada molt intensa. Com valoren els socialistes el resultat de la votació que s'ha viscut avui al Congrés?
1: Doncs bé, és decebedor. Decebedor perquè després de molts esforços de negociació, també amb Junts, que va estar acordant el text fins a la darrera coma, fins al punt que el 90% de les seves propostes estaven incloses al text, doncs finalment ha decidit tombar tots dos decrets i, per tant, frustrar les esperances de moltíssima gent que viu penjant d'un fil i de moltíssima gent que està farta de la lògica de és el mercado amigo.
0: Esperaven aquesta negativa?
1: La veritat és que podíem pensar que, com en el cas del Partit Nacionalista Basc, el segon dels decrets potser no els acabava de fer el pes, però el decret que havien estat negociant fins al darrer minut, el més raonable era pensar que el votarien favorablement. Alguna cosa deu haver passat, alguna influència deuen haver rebut per votar com finalment ho han fet, posant-se al costat dels lobbies i del consorci PP-Vox.
0: Ara parlàvem d'algunes de les conseqüències que ja havia tingut aquesta llei, aquestes hores podem dir doncs que ja havia començat a entrar en vigor i parlàvem amb els propietaris, no? Deien que havien rebut en els darrers dies trucades d'empresaris que havien decidit retirar promocions destinades al mercat del lloguer. Sí. Clar, aquesta qüestió, com s'hagués abordat en cas que aquests decrets haguessin tirat endavant? Entenc que també és un motiu per replantejar-se algunes d'aquestes mesures.
1: Però miri, sap què passa? Que aquest argument el coneixem. Si prohibeixen el treball infantil, les empreses tancaran. Si prohibeixen acomiadar dones embarassades, no es contractarà dones. Si pugen el salari mínim, les empreses hauran de tancar, etc. I així sempre. I si es regulen els lloguers, doncs no hi haurà contractes de lloguer. I en canvi, a Catalunya, des de que s'han regulat i topat els preus dels lloguers, doncs hi ha gairebé 21.000 contractes de lloguer més. En fi, ens ho coneixem. Per tant, aquí el que no valen són les excuses de Junts, que, com dic, havia negociat posar moltes de les seves propostes en el text, que finalment ha decidit votar en contra. I ja dic, jo crec que el que cal és fer-se càrrec de l'emergència social que hi ha al voltant de l'habitatge. L'habitatge és un dret, tothom té dret a una vivenda digna i adequada, i l'especulació, que és una autèntica xacra que cal combatre, està fent pràcticament irrealitzable aquest dret, no? Els poders públics han de fer tots els esforços que puguin per garantir aquest dret i, evidentment, ho han de fer escoltant a tothom i escoltant a tots els sectors, però tenint molt en compte que la principal prioritat ha de ser que la gent pugui fer efectiu aquest dret.
0: El segon decret que ha presentat, les propostes que ha presentat Junts per Catalunya, creu que s'hagués pogut arribar a alguna mena d'acord perquè es convertissin en un decret que sí que acceptessin totes les parts?
1: Em sembla difícil, es porten, és a dir, tant de bo, però hi ha mesures com aquestes que es porten discutint des de fa molt de temps. Recordem que no és el primer cop que Junts vota com ho ha fet, al febrer hi va haver un intent també de prorrogar el que, diguem, grosso modo podem dir l'escut social, no? I l'escut antidesnonaments, i no va ser possible. I hi ha molta gent que des d'aleshores ençà ha estat patint les conseqüències d'aquesta desprotecció. Hi ha hagut un intent continu de negociació del govern amb altres forces polítiques per provar de tornar-ho a aprovar. La pressió social, la mobilització de dels darrers dies feia pensar que hi havia una finestra d'oportunitat perquè hi hagués grups que reflexionessin i recapacitessin. No ha estat així i em sembla que ara ja és l'hora de la veritat.
0: Precisament li anava a preguntar per aquesta frase que fa un parell o tres d'hores piulava vostè mateix a la xarxa X. A què es refereix quan diu ara és l'hora de la veritat?
1: Doncs de que caiguin totes les màscares. Aquí hi ha hagut una formació política com és Junts que, diguem, en un període determinat, abans del 2023, donava lliçons sobre sensibilitat social i sobre polítiques d'habitatge a tothom. Jo recordo haver sentit fins i tot gent que deia no, és que Junts està a l'esquerra del PSC. Doncs crec que a l'hora de la veritat, el que hi ha és que es veu el llautó de cada projecte polític. I, per tant, també em sembla que és l'hora de que la gent progressista i d'esquerres del país prengui nota i decideixi que, malgrat tota la pressió que hi ha dels algoritmes de les xarxes socials, malgrat

0: forces reaccionàries bramin cada vegada més alt, doncs potser és el moment de mobilitzar-se i més enllà dels, diguem, dels retrets que pugui haver-hi entre forces polítiques o fins i tot de cada ciutadà amb l'espai polític que li és més proper, doncs potser és hora de mobilitzar-se en tots els sentits.
1: Per tant, des del PSC donarien suport a aquesta vaga general que proposen des del sindicat de llogateres i que volen fer extensiu a la resta dels sindicats?
0: Jo crec que el primer que correspon és veure què decideix fer el moviment per l'habitatge en el seu conjunt i què decideixen fer els sindicats de classe. Quan estem parlant d'una vaga general, els sindicats de classe, els que pleguen els treballadors i treballadores, són els que tenen l'última paraula. Nosaltres, com a organització política, òbviament, estudiarem qualsevol mobilització que es plantegi i els nostres òrgans ja decidiran.
1: Li volia preguntar per aquest anunci del president Pedro Sánchez després d'aquesta negativa de Junts al Congrés. Ha anunciat un període de reflexió per decidir si fa o no un avançament electoral que alguns situarien a finals de novembre. Quina opinió els mereix això als socialistes?
0: Doncs que el que decideixi el president, que al cap i a la fi és qui té la facultat per fer-ho, bé ens estarà. A nosaltres ens sembla que sigui quan sigui les eleccions, les lliçons a aprendre de tot plegat és que cal una mobilització massiva de la gent progressista, que jo crec que és majoritària al conjunt d'Espanya, per aprofundir en la següent legislatura, ja dic, quan hagi d'arribar, en polítiques que permetin avançar tant en el terreny de l'habitatge com de la recuperació de poder adquisitiu, com en el fons en tot el que signifiqui eixamplar i reforçar el caràcter social de l'Estat per garantir-ne el seu caràcter democràtic.
1: Doncs queda dit, Ferran Pedret, president parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi bé, bon cap de setmana.
0: Gràcies a vostès, adéu.
1: En 3 minuts ens plantem a 8:15 del vespre. Parlàvem ara amb Ferran Pedret i el que volem també és analitzar aquest escenari preelectoral que comentàvem amb ell ara en aquesta última pregunta. Ho volem fer amb Daniel Satrà, és investigador en ciència política de la Universitat de Barcelona. Daniel, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: A veure, fins quin punt creus que estem a prop d'un avançament que alguns dèiem ara, situant el 29 concretament de novembre?
2: Jo tinc la sensació que avui l'avançament electoral és més probable que ahir, però que no és inevitable. Evidentment depèn fonamentalment de la decisió i la informació que tenen a Moncloa i que nosaltres no tenim del tot. Hi ha arguments clarament a favor d'avançar eleccions, que seria bàsicament aprofitar la finestra política actual. Tenim habitatge, tenim bloqueig parlamentari, hi ha conflicte amb Junts, hi ha el tema dels desnonaments, la regulació. És evident que es pot intentar fer de la necessitat virtut i presentar les eleccions com una elecció entre dues majories socials, com de fet s'apuntava a l'entrevista anterior. Podria ser una fórmula per fer-ho. Llavors això mobilitza l'electorat d'esquerres o l'aspiració del PSC, del PSOE seria intentar mobilitzar aquest electorat d'esquerres per convertir tota aquesta clivella esquerra-dreta en un fet mobilitzador i fixar l'agenda d'aquesta manera. Si fos aquesta la línia estratègica que finalment seguís el PSOE, tindria molt sentit fer-ho el més aviat possible, perquè és quan no té cap sentit esperar. Si tu vols controlar l'agenda i vols que es parli del que vols que es parli, que és habitatge, bloqueig, etc., i fer-t'ho teu, després ja veurem si els electors t'ho compren o no, és fonamental fer-ho quan el tema encara és molt, molt calent a l'agenda política i al carrer. I una última cosa a nivell d'argument a favor d'avançar les eleccions seria doncs el control de la seqüència electoral. Hi ha una cosa molt important que sabem en ciència política, que és que convoca eleccions generals abans de les autonòmiques i abans de les municipals podria fer controlar millor l'agenda política, saps? Evitar que siguin els resultats territorials els que marquin la lectura del cicle. Si van primer les autonòmiques i les municipals, poden convertir-se en un test estatal del govern que estarà perdent votacions, potser, etc. En canvi, avançar les eleccions pot fixar un relat polític abans de les generals i després abans de les autonòmiques i municipals.
1: Mm-hmm. En diverses ocasions hem destacat aquesta característica d'estratega, no?, del president Sánchez. No sé si aquest és el millor escenari en què es podria trobar, tenint en compte que veníem d'una crisi important, Ceuta, la corrupció que ha planat sobre el seu partit ja des de fa temps, i clar, aquests dies, última setmana, de tot això no se'n parla.
2: Em sembla una molt bona observació. Sí, s'ha obert una finestra d'oportunitat per ell, una sortida, i com deia, es podria elaborar una estratègia al voltant de l'avançament d'eleccions en els paràmetres que deia, no? D'aprofitar la finestra política actual, mobilitzar l'electorat d'esquerres, fixar l'agenda, evitar més desgast parlamentari, intentar controlar una mica la seqüència electoral. Però també té costos, eh? Fins i tot si... És a dir, entenc els dubtes i que puguin trigar uns dies a decidir-ho i que no hi hagi unanimitat d'opinions dins del partit, perquè, clar, perdre votacions no implica el final d'una legislatura, no? No, perdre una votació important ni constitucionalment ni políticament obliga a convocar eleccions, i, clar, convocar seria renunciar gairebé un any de legislatura. Mm-hmm. És renunciar a 11 mesos, perquè les eleccions generals, si no hi hagués cap avançament, tocarien cap a la final d'agost del 27, si no hi hagués cap avançament. Per tant, és renunciar a un període de temps significatiu i després hi ha un tema fonamental, que és realment el tema de l'habitatge, quin paper jugarà, perquè l'habitatge, evidentment, pot desgastar molt el govern espanyol, perquè part del malestar també és amb el PSOE. Com que el malestar social no és patrimoni del PSOE, encara que si hi haguessin eleccions anticipades i seguissin aquesta línia argumental, intentarien apropiar-se'l, també pot expressar frustració aquest tema perquè el problema no s'ha resolt en 8 anys. Per tant, entenc perfectament, entre altres motius, pels quals ser cautelós davant d'avançar eleccions, però jo tindria molt present això, que no tens cap obligació de fer-ho, que renuncies a gairebé un any de legislatura i que l'habitatge també pot desgastar si no aconsegueixes convèncer o ser creïble davant els electors.
1: Mm-hmm. Volia preguntar-te una mica pel calendari. Dèiem que se situa, en cas que es produeixi aquest avançament electoral, el 29 de novembre. Això per què és? És a dir, hi ha uns dies que es fa un càlcul aproximat del temps que es necessitaria per després convocar aquestes eleccions. A quins criteris i calendaris se segueixen en aquest sentit?
2: Això és una regulació que hi ha a la LOREC, que diu que el decret electoral s'ha d'expedir determinats dies abans de l'expiració del mandat i que les eleccions se celebren 54 dies després de la convocatòria. Llavors, això són terminis fixats per la llei i s'han de moure dins d'aquests paràmetres, però no haurien de llegir més enllà d'aquestes dates, com també ho era la que ho és de l'agost del 27, si finalitzés la legislatura, compliria amb aquests paràmetres que s'estableixen a la LOREC.
1: Abans ens parlaves d'estratègia electoral pel que fa a Pedro Sánchez, no? Però et volia preguntar també per Junts, és a dir, aquesta negativa als decrets, hi ha darrere, creus, algun tipus d'estratègia també, tenint en compte el retorn, sembla més aviat proper, de Carles Puigdemont?
2: Crec que podríem fer una reflexió en aquesta línia, sí. Crec que podem observar que Junts està intentant diferenciar-se del govern espanyol, tenint en compte també una dinàmica electoral i en enquestes descendent i una competició electoral forta per part d'un partit emergent com és Aliança. I en aquest sentit, a mesura que s'apropen les eleccions, tots els partits, ho sabem perfectament, ho estem veient aquests dies, comencen a adoptar un to electoral, comencen a posar més èmfasi en el que els diferencia que el que els uneix, també ho està fent ara clarament Sumar, respecte al PSOE, i Junts pot intentar mostrar que no són el gos falder del PSOE, que no han estat fent seguidisme del PSOE. Diferenciar-se d'aquesta manera del govern espanyol, demostrar que ells poden deixar en evidència el govern espanyol i que tenen un criteri propi i una posició pròpia sobre habitatge, ara aniré a això, poden considerar que és útil per ells en aquest procés que s'apropen eleccions i cal marcar perfil propi, i tots els partits això ho tenen perfectament al cap. El tema de defensar una posició pròpia sobre habitatge, que és la que defensen, sí, segons el meu parer, té més a veure amb la ideologia del partit i la ideologia que que ha canviat amb el temps, perquè com es recollia també, com dèieu anteriorment, diguem, Junts per Catalunya fa uns anys, en els debats electorals i amb l'evidència que tenim, amb les anàlisis que tenim, tenia posicions que podríem llegir avui en dia com posicions de centre-esquerra. Mm. Això no és el cas ara mateix. I, per tant, és una posició pròpia sobre l'habitatge que també respon a una comprensió del món i a una ideologia que és pròpia. Però crec que a nivell estratègic, per la pregunta que em deies, crec que té a veure amb aquesta voluntat de diferenciar-se i de no deixar massa terreny lliure perquè els partits competidors diguin: veieu, Junts ha estat fent seguidisme del PSOE, som nosaltres qui som realment una alternativa.
1: Doncs són moltes les incògnites que tenim ara sobre la

0: taula, per això ens hem volgut posar en aquest escenari preelectoral. Ho hem fet amb Daniel Satrà, investigador de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Daniel, moltes gràcies. Bona tarda.
1: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
2: Cada tarda a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola amb Lola Sorribas.
0: I quan passen 5 minuts de 8:15 del vespre, clar, continuen les acampades arreu del territori espanyol. Hem sentit tant a Madrid com a Barcelona la petició d'una vaga general i des de les 6 i pico d'aquesta tarda el sindicat de llogateres està fent una assemblea a Plaça Catalunya per decidir com enfoquen aquesta qüestió. S'ha traslladat fins allà la nostra companya Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda. Explica'ns una miqueta com està l'ambient ara mateix a Plaça Catalunya.
3: Hola Lola, bona tarda. Doncs mira, aquí a Plaça Catalunya som, per cert, no al centre de la plaça, perquè el centre de la plaça és ple de tendes d'aquesta acampada que va començar dimarts, n'hi ha més de 200, per tant aquesta assemblea s'està fent, diguéssim, a una cantonada, la més propera al Passeig de Gràcia. En aquesta assemblea també molta gent, més de 200 de persones, els sindicats parlen fins i tot d'una xifra inclús més elevada. Són més persones de les que preveia l'organització, tal com han dit en començar. Des de poc després de les 6, ja ho deies, han començat aquest debat obert a tothom per començar a perfilar aquesta vaga general. Un cop acabada l'assemblea faran una votació que consideren simbòlica per acabar de refermar aquesta opció de la vaga general. I aquí a la brúixola, a aquesta hora podem parlar amb l'Enric Aragonès, que ell és portaveu del sindicat de llogateres. Enric, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Esteu parlant d'aquesta tarda, d'aquesta vaga general. Quan creieu que podria fer-se realitat i una mica com s'ha d'organitzar, perquè hi ha molts actors implicats?
4: Sí, sí, una vaga general evidentment no és una cosa que es convoca, es fixa una data i ja està, sinó que s'organitza, i ho hem dit, avui fem aquesta assemblea, però això s'ha de reproduir. A les facultats, el moviment estudiantil i els treballadors han de muntar assemblees de facultat per parlar d'aquesta vaga, a tots els centres de treball, als centres educatius i als barris i a les places, com estem fent avui. No volem començar a fixar una data, sinó assegurant, no, que tothom camina cap aquí. Ara també et dic, en aquesta assemblea no esperava de repetir que això s'ha de produir ja, que sí, que s'ha de posar una data i que evidentment doncs, les properes setmanes o en qualsevol cas abans d'acabar l'any hem d'estar tenint aquesta vaga. Insisteixo que no va de posar un dia i convocar-la, sinó que va d'organitzar-la, però s'està veient, s'ha desbordat aquesta assemblea, hi ha molta més gent de la que avui segurament podrà parlar i de la que fins i tot aconsegueix veure-ho perquè hi ha centenars de persones, però per tant això per mi fa encara més necessari que es reprodueixin assemblees d'aquest tipus per tot arreu. Ara mateix hi ha com a mínim 10 ciutats espanyoles que estan tenint assemblees com aquesta i en seran més els propers dies.
3: Clar, serà important el paper dels sindicats principals. I els estàveu interpel·lant.
4: Tot el sindicalisme laboral i a totes les organitzacions que han vist també en aquests decrets unes mesures de mínims però necessàries, el moviment veïnal, les associacions de famílies, les entitats del tercer sector. Aquí hi ha moltíssimes organitzacions que han dit que s'havien d'aprovar aquests decrets, el Congrés ha decidit donar-los l'esquena i per tant convoquem a totes aquestes organitzacions a posar-se a treballar per la vaga general, també a tots els sindicats laborals.
3: Pel que fa a l'acampada, des del sindicat us va unir ahir dijous. La previsió és continuar aquí?
4: Sí, sí, l'acampada ja ho ha expressat. Aquesta acampada segueix fins que es decideixi el contrari. I el que necessitem ara és això, és mobilització contínua, en forma d'acampada, en forma d'assemblees, en forma, com tindrem demà, d'una manifestació massiva a l'Hospitalet a les 7 de la tarda. Una columna sortirà a les 6 de Plaça Espanya i moltes altres columnes d'altres municipis, i mobilització contínua, i anirem anunciant les properes convocatòries.
3: Per tant, demà s'espera una nova mobilització multitudinària?
4: Demà ha de ser massiva. Tothom que ens estigui escoltant i que no entengui com el Congrés ha donat l'esquena a una cosa de mínims, però que tanta gent estava demanant, demà ha de venir a les 7 a l'Hospitalet, a la plaça Pius 12.
3: D'acord, doncs Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, moltes gràcies per atendre els micròfons de la brúixola d'Onda Cero.
4: Gràcies.
0: Gràcies.
3: Doncs ja ho sentíeu, Lola?
0: Sí, digue'm.
3: Disculpa, que ara us havia perdut. No, deia digue'm. Que ja sentíeu el portaveu del sindicat de llogateres, l'Enric Aragonès, amb aquesta lluita per una vaga general, que lògicament no és una cosa que s'organitzi en un dia ni en dos, però sí que és cert que aquí ha estat un dels clams més repetits que cal aquesta vaga general.
0: Clar, hem de tenir en compte que, evidentment, ell fa aquesta crida, vagues generals afecten a tots sectors econòmics.

0: econòmics, laborals, vull dir que és una cosa que s'ha d'estudiar bé, com deies, ho hauran de parlar diverses Clar. Organitzacions i entitats, així que veurem també com va evolucionant tot plegat, perquè a partir de principis de la setmana vinent el Pedro Sánchez també dirà alguna cosa al respecte, i el que sembla ara és que passi el que passi, fins que no se solucioni la qüestió de l'habitatge, els carrers continuaran bullint, així que ho seguirem. Gràcies, Anna, per traslladar-te fins a aquesta acampada. Bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres, Lola.
0: Passant 40 minuts de les 7 de la tarda, fem una petita pausa per la publicitat i continuem repassant algunes de les informacions que ens deixa la jornada d'avui.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Andreu tots mal.
5: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Puede que seas de los que vienen a Alcalá de Henares por Cervantes, pero serás de los que se queden también por sus patios, sabores, sus calles llenas de vida, o para descubrir el yacimiento de la ciudad romana de Complutum. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Alcalá de Henares. Haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
0: Vinga, fem un cop d'ull a la resta d'informacions de la jornada d'avui, perquè dèiem, hem estat molt centrats a la qüestió de l'habitatge, que ens ha estat ocupant i preocupant en alguns casos, com també ho han fet els ruixats, un nou dia de ruixats intensos aquí a casa nostra. A aquesta hora de la tarda podem dir que el pitjor ja ha passat, però ha estat un episodi que ha colpejat amb força especialment les zones del Baix Ebre i el Montsià, Joan.
9: Sí, 304 avisos han rebut els bombers pel temporal, i el telèfon d'emergència 112 ha rebut 611 trucades que han generat 461 incidents. Les pluges han perdut extensió i intensitat, però hem de posar l'ull novament a la costa del Delta de l'Ebre, on hi treuen el nas xàfecs locals d'intensitat moderada. Això sí, és l'inici d'un cap de setmana que Catalunya en general estarà passat per aigua, però, com indica el Servei Meteorològic, no hauria de suposar acumulacions importants d'aigua com ha passat aquests últims dies. No hauria, però la previsió pot canviar en qualsevol moment. Ja sabem que el canvi climàtic provoca això, que els temporals forts canvien en qüestió de pocs minuts, per tant, amb un ull posat al cel tot el cap de setmana.
0: Sí, un missatge que estem repetint ja des de mitjans de setmana, precaució. L'últim front de pluges ha deixat afectat especialment les comarques, ho dèiem, de Tarragona, carreteres tallades, veïns sense llum i persones que han hagut de ser rescatades pels bombers de la Generalitat. Ens fa una mica la radiografia que s'ha viscut en aquesta zona durant la jornada d'avui el Pablo Alcaraz.
10: Els aiguats a Terres de l'Ebre estan deixant més de 250 litres a les comarques del Baix Ebre i Montsià. L'Ametlla de Mar ja suma 264 litres. També les cases d'Alcanar, amb 237, i Mas de Barberans, amb 227 litres, són dels municipis més afectats. Justament l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, ha explicat a Onda Cero quines són les afectacions.
11: Sobretot aquí al nostre municipi, el que s'han afectat han sigut els camins i els barrancs, que són els que surten i baixen del port, i llavors s'inunda i s'omplen les carreteres de residus i pedres. El drama serà als camins municipals, perquè any rere any pues, hi ha molt de mal i és inassumible per part dels municipis.
10: Per altra banda, en municipis com Amposta, Deltebre o Roquetes hi ha fins a 2.500 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que aquest tipus de situacions es donen sempre que plou.
12: No podem viure amb un sistema de subministrament elèctric i telecomunicacions com el que vivim, que amb una mínima pluja, i en aquest cas no és mínima pluja, sinó que és una pluja substancial, pues ens quedem sense incomunicats. I això pot té els seus efectes a nivell de seguretat i a nivell de la pròpia desconfiança de veïns i veïnes, i que això a l'any 2026 no hauria de passar.
10: Els bombers de la Generalitat han fet 19 salvaments de persones atrapades en vehicles al llarg del matí, i Protecció Civil, en coordinació amb Creu Roja i Ajuntaments, ha habilitat 3 centres d'acollida a Tortosa, Ulldecona i Amposta per donar refugi tant a persones que hagin hagut de ser desallotjades de casa seva com a aquelles que estiguin en trànsit i no puguin continuar el seu trajecte, com ha estat el cas de 5 persones que no han pogut seguir el seu camí i han hagut de ser allotjades en aquests centres.
0: Gràcies a Pablo, deia també ull posat al cel aquestes hores i dies, cap de setmana, s'estendrà aquest temporal. Joan, quin serà el moment més delicat?
9: Ho dèiem, tot el cap de setmana ha passat per aigua, són previsions, però és veritat que, escolta, fa tot just 3 minuts el Servei Meteorològic de Catalunya

0: A més, un avís de perill per intensitat de pluja de grau 5 sobre 6, és a dir, gairebé el risc màxim, i serà la nit de dissabte a diumenge, concretament sobre les 6 de la matinada d'aquest diumenge 4 d'octubre, i a diverses comarques tenim aquest avís de 5 sobre 6 per ruixats intensos: Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, on es podrien arribar a superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. Per tant, aquestes 6 de la matinada de diumenge, l'hora més crítica pel que fa a les pluges que afectaran tot el cap de setmana.
1: Doncs prenem nota. Arribem així a 3:15 del vespre amb el temporal i sobretot l'habitatge i les seves conseqüències de sacseig, terratrèmol, podríem dir, polític que han tingut durant la jornada d'avui. Fem una petita pausa per la publicitat i continuem aquí a la brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya.
2: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
3: Pates la piara, más buenos que el pan.
4: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este sábado 3 de octubre, Onda Viajera se realizará desde la cooperativa de Copvaco en Alcázar de San Juan. Descubre los secretos del vino con uno de los grandes grupos cooperativos de España. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este sábado desde las 12, Onda Viajera en la octava fiesta de la vendimia. Con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
5: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
7: Medisure. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
8: Onda Cero Podcast presenta
9: Espías, clave secreta. Durante casi 3 décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
8: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
1: Un parell d'informacions que volem destacar també de la jornada d'avui. En plan econòmic, Catalunya torna a superar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Són dades del mes de setembre, per sobre de les d'agost, tot i que no s'ha pogut superar el rècord registrat el mes de juliol. Un augment que el govern ha vinculat al procés extraordinari de regularització de migrants.
0: La xifra exacta són 4.003.234 ocupats al mes de setembre, que suposa un increment de gairebé un punt respecte al mes d'agost i un 3,6 en relació amb l'any anterior. Són 38.000 afiliats més aquest mes, al setembre, el mes passat, volíem dir. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha celebrat que el procés de regularització estigui aflorant una economia abans submergida. En total, l'afiliació a Catalunya ha incorporat més de 80.400 persones al mercat laboral, gairebé un 20% del total d'Espanya, i és també aquest procés de regularització, segons Ramos, el que explica l'increment de l'atur amb 600 persones més sense feina en relació al mes d'agost. En total, hi ha més de 330.000 persones desocupades, una bossa que continua enquistada, això sí.
1: I els expliquem també que una investigadora catalana encapçala una innovadora recerca contra el càncer. Ella és la Carlota Pagès Geli, nascuda a Banyoles i que avui en dia, des d'un laboratori de Harvard a Boston, desenvolupa una nova solució per al càncer. Més informació amb el Marc Camós.
10: Juntament amb un company brasiler estan donant a terme una investigació per aturar el càncer a través dels macròfags, un tipus de cèl·lula dins del nostre sistema amb capacitat de menjar-se patògens negatius com cèl·lules tumorals. El principal descobriment d'aquesta investigació han estat les diferents combinacions d'anticossos, detectant quines són capaces d'activar millor els macròfags i que aquests actuïn de millor manera davant els tumors. Així ho explicava a la ciutat d'Onda Cero.
11: Nosaltres, que és més nou, són combinacions d'anticossos que són noves, o sigui, són combinacions de noves dianes terapèutiques.
10: Que recerques com la de la Carlota puguin tirar endavant depenen, en gran part, del finançament privat. Un 80% de la inversió prové de particulars o de fundacions, mentre que tan sols un 20% d'ajudes estatals.
11: Sí, hi ha molta gent conscienciada i molta gent que, sí, que està disposada a donar grans quantitats de diners i moltes fundacions també que estan molt involucrades. Del govern també en tenim. Últimament hem tingut més retallades.
10: Aquest fet, recorrent als Estats Units, convida a una reflexió sobre el cost d'innovar, trobar noves cures i la implicació dels estats en elles.
1: Doncs quan passen 10 minuts per arribar a les 8 del vespre, el que volem fer ara és un cop d'ull a la informació esportiva que ens deixa la jornada d'avui. Albert Arranz, què tal? Bona tarda.
12: Molt bona tarda, Lola Sorribas. Doncs tenim bones notícies a Can Barça i és que les proves mèdiques complementàries que li han fet aquest matí a Rafinha, a la ciutat esportiva Joan Gamper, per conèixer l'abast exacte de la lesió que es va fer jugant amb el Brasil, han confirmat que el davanter blaugrana no té cap lesió i que es pot, per tant, reincorporar a la disciplina de treball del Hansi Flick i companyia sense cap problema. Per tant, Rafinha estarà disponible pel proper partit del Barça al de Lliga contra el Getafe al Camp Nou. El madridista Carlos Espí ha rebut també una bona notícia, convocat per Luis de la Fuente amb la selecció espanyola absoluta, cobrint la baixa per molèsties al turmell esquerre del davanter del PSG, Ferran Torres, l'ex del Llevant, que va fer-li 5 gols a nit a San Marino tot sol amb la Sots 21. El resultat final fou San Marino 0, Espanya 13. Una Espanya que, en l'equip absolut, juga demà contra la República Txeca a l'estadi Carlos Tartiere d'Oviedo. Els internacionals espanyols s'han entrat aquest matí a la ciutat deportiva de Las Rozas, acabant de preparar aquest partit perquè, en cas de guanyar, deixaria gairebé certificada la seva classificació per la segona ronda de la Nations League. L'Espanyol, encara sense Javi Puado, perd 0-1 en partit amistós a porta tancada aquest matí a l'RCD Stadium davant l'Ipswich Town de la Premier League. La principal novetat està la participació del lateral dret cedit per l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, que ha sumat així els seus primers minuts de blanc i blau. No hi ha futbol a primera divisió, però sí a segona. El primer dels equips catalans en sortir a escena serà el Centre d'Esports Sabadell, que rebrà demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, a la nova Creu Alta. Aquest és Ferran Costa, entrenador arlequinat.
13: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar gran part del nostre pensament, el que sí, doncs seguir creixent en el nostre estil, on estem sent molt estables, on tenim molt clar doncs, el que és important per nosaltres, i un cop més a casa doncs, jugar des del que som i buscar la nostra millor versió.
12: Per la seva banda, el Girona jugarà diumenge a les 9 del vespre contra el Mallorca a Montilivi. En bàsquet, el Barça juga des de les 7 a Istanbul davant el Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. Els de Sekulic volen refer-se després de la primera derrota a la competició que va patir dimarts passat a la pista del Dubai. Hores d'ara són el descans a Turquia, Besiktas 40, Barça 52. Avui arrenca la quarta jornada de la Lliga Nacional de Futbol Sala, primera divisió, amb un partit amb presència catalana, el que jugaran a 6:45 al CatGas Santa Coloma davant el Saragossa al Pavelló Nou. I en tenis, i per acabar, Paula Badosa juga aquesta propera matinada, no abans de les 6 del matí, contra la letona Jelena Ostapenko en partit de la segona ronda de l'Open de la Xina. És tot, Lola.
1: Perfecte, amb més informació a partir de 6:45 a la brúixola del Radio Estadio. Gràcies, Albert. Bon cap de setmana. I nosaltres estem molt pendents de l'actualitat. Qualsevol novetat la comentarem, però ja ho saben, divendres és sinònim de cultura. Cedim el pas ara al Mario Herrera, que ja podem parlar amb ell sobre cinema.
14: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
15: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
14: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
15: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
14: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
15: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
1: Obrim l'espai setmanal que dediquem al cinema i ho fem, com sempre, amb el Mario Herrera. Mario, què tal? Molt bona tarda.
16: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, avui no el tenim als estudis, però no s'ho volia perdre. Sí. Una pel·lícula, la d'avui, que jo trobo bastant entranyable i em fa molta il·lusió que l'abordem.
0: Sí, no les vetllem encara. Recordem que la setmana passada, Mario,

0: Vas fer Blade Runner, vas saltar de, sí, de dècada, vas posar els 80. Recordem que Blade Runner per molts és un clàssic i és del 82, però jo crec que la d'avui, del mateix any, és encara més clàssic.
1: Encara més clàssic, sí, sí. I parlem exactament d'ET, l'extraterrestre.

0: Bueno, pues E.T. o l'extraterrestre, una de les obres maestres icòniques del cinema de ciència-ficció i aventures. Una pel·lícula del 82, o sigui, seguint amb la dècada dels 80, ara un altre, abans era del 70, ara del 80, i és una pel·lícula que va sortir, parlant de Blade Runner, per l'època, l'altre dia, quan parlàvem d'aquesta pel·lícula, i va sortir i vas dir, pues, enganxem la d'E.T., que pot estar molt bé. Pel·lícula dirigida, sí, per el senyor Steven Spielberg i escrita per la Melissa Mathinson, una guionista que, a més, per aquella època era la parella del senyor Harrison Ford, que després parlarem d'algú de Harrison Ford amb aquesta pel·lícula, aunque ningú recordeu que surta, no?
1: No.
0: És una pel·lícula que se va convertir en un fenomen, no? La pel·lícula, el rodatge, va dur terme sobretot des del setembre al desembre de 1981 a Califòrnia. Se va filmar de manera cronològica, perquè, segons el director, va aconseguir així actuacions més emocionals i més convincents. Ja sabeu que les pel·lícules a vegades pots fer al final primer i després sí, anar al principi i després anar al mig.
1: Mario, jo diria que és de fet el modus operandi més habitual al cinema. És a dir, que segurament s'estructura el rodatge en base a la producció, el que els surti més a compte a nivell de temps, a nivell de diners, i que sigui cronològic. Jo crec que té sentit pel que expliques, no? Perquè els nanos també segueixin la història, vagin construint-la doncs de la mateixa manera que es construeix a la pel·lícula i llavors les representacions siguin millors.
0: La pel·lícula va tindre un pressupost de $10.500.000, però és que va recaudar 793 milions de dòlars. O sigui que va ser tot un fenomen, la pel·lícula. Va superar a la que en aquell moment tenia el pressupost, o sigui, no el pressupost, sinó la pel·lícula que més diners havia guanyat, que era Star Wars, del 77, però el mateix director, el 93, va batre el rècord d'aquesta pel·lícula en Parc Juràssic, vull dir que, en fi, però que va ser una pel·lícula que va emocionar a tothom, i bueno, la data d'estrena, sobretot, a Estats Units va ser l'11 de juny, però a Espanya se va estrenar el 28 d'octubre del mateix any, no? Jo recordo que em sembla que la vas veure per aquella època. Si no era octubre, jo diria que era novembre, però bueno, segurament pocs dies abans de... O sigui, pocs dies després d'estrenar-se. Recordo que, bueno, que era una pel·lícula que, a més, jo crec que tothom que l'ha vist, sobretot la part final, és per plorar. I recordo que anava amb un amic i van sortir una mica amb unes llagrimetes allà que no s'estaven callant, no?
1: Clar, però és veritat
0: que... la trama...
1: No, un moment, abans de la trama, Mario, és veritat que és una pel·lícula que ha tingut molt ressò, després, el que dèiem, jo crec que és un dels grans clàssics del cinema contemporani, però tu quan la vas veure recordes que era una pel·li que vas dir des del primer moment, escolta, això és diferent. És a dir, estem als 80, tampoc és que és una pel·li dels 60 que va marcar un abans i un després, però escolta, la crítica i tota la gent que la va veure, doncs la va coincidir amb que era una gran pel·lícula.
0: No, o sigui, a veure, jo quan la vas veure, una mica com el que parlàvem l'altre dia, Blade Runner, o pel·lícules que veus en el moment, i clar, és una pel·lícula que és veritat que és una fantasia, és molt per tots els públics, vull dir, és una pel·lícula que originalment el guió no era tan per tots els públics, però bueno, tot això se va canviar. I clar, és una pel·lícula que jo quan la vas veure que seria tot un... De fet, als Estats Units ja venien crítiques i venien moltes coses dient pues, que era un pel·lículon, que era la pel·lícula de l'any, i que això va fer pues, que algunes pel·lícules com Blade Runner o La Cosa, una pel·lícula que també parlarem en un futur, i que també la van posar pues, no massa bé, i que després s'ha convertit en pel·lícula de culte, pues, va fer ombra a totes aquelles pel·lícules que se van estrenar durant aquell any, no? La trama del principal segueix a Elliot, que és el Henry Thomas, un nen de 10 anys que viu en una zona suburbana de Califòrnia, i que la seva vida canvia quan, bueno, descobreix que allà a prop de la seva casa troba pues, a un pacífic botànic, perquè és botànic, el ET, extraterrestre, que ha estat abandonat per error per la seva nau, no? Actors, Henry Thomas, com Elliot, el Robert McNaughton, que fa de germà gran, que és el Michael Taylor, la Drew Barrymore, que era molt joveneta i que fa de germana petita, la Dee Wallace, que fa de mare, que fa la Mary Taylor, i sobretot el senyor agent del govern, que és el que segueix a l'ET, que és el Peter Coyote,

0: la mare, perquè, bueno, perquè la mare està molt implicada amb la història i que volia fer, pues, això, no? La història, sobretot, ja t'he dit, està inspirada bastant amb ell mateix, amb el senyor Spielberg, perquè ell de jove, pues, què li va passar? Pues que els seus pares se van separar. I això es reflexa molt en moltes pel·lícules de Spielberg, però amb aquesta sobretot. Uh-huh. Hi ha un moment, en una escena, en el que estan allà sopant i comença a dir burrades entre els nanos, però hi ha un moment que es cabreixa la mare i diu fins aquí prou ja, uh-huh. I ella i ell, el nen, pues, li diu que si estigués aquí el papa, pues, que tot seria diferent. I la mare, pues, queda allà. Sí, sí. Una mica tocada.
1: Interessant això que dius, perquè és una pel·lícula que està feta des de l'òptica dels nens, fins i tot a nivell tècnic, no? Que els adults surten, diguéssim, en un pla contrapicat, no? Com si fossin nosaltres els nens mirant els nostres propis pares. Ara bé, jo crec que la clau de l'èxit és que, com moltes vegades ha fet Pixar, fa una pel·lícula des de l'òptica dels nens, però no pas per nens, que també. Però hi ha molts adults que igualment els interpel·la aquesta història.
0: Sí, jo quan he dit que era per tots els públics, ho és, com pel·lícula, però és veritat que com a adult, si la veus, hi ha moltes coses que possiblement un nen en aquell moment no agafa, no, les coses que passen, però sí que és veritat que la pel·lícula, bueno, és una pel·lícula que molts crios avui en dia, que és una pel·lícula del 82, pues, que l'han vist, no? Però que és una pel·lícula que sí, té un trasfons i sobretot, ja t'he dit, ell reflexava molt la seva... Que després el mateix Spielberg, en una pel·lícula es diu Los Fabelman, és on va explicar la seva història, no posant el seu nom, com és lògic, però va explicar la seva història de la família, de lo que va passar, de la separació, i que sobretot ell trobava la mare com culpable i després se va saber que no era el cas.
1: Estem repassant una de les obres mestres de Spielberg, com el Mario Herrera, E.T. Sentim un dels fragments més icònics d'aquesta gran pel·lícula.
2: E.T., mi casa, teléfono.
0: Bueno, això és mític, no? Igual...
1: Hi ha molta gent que s'ho sap de memòria, això, però
3: sí,
1: vaja,
3: sí, sí.
1: A peu de la lletra.
0: És que, igual, que, bueno, amb diferència, des de logo, per lo del final de Blade Runner, però que sí, sí, que és una, bueno, un moment de la pel·lícula que s'ha quedat en tothom, de si han fet moltes acudits, han fet molta tonteria amb aquesta frase, no? La pel·lícula va guanyar 4 premis Oscars, millor banda sonora, ja que pensar que John Williams era, em sembla que, el tercer Oscar que guanyava, perquè havien el 70 i pico va fer el violinista en el Tejado, i que aquesta va guanyar el primer Oscar, després va ser Star Wars, i aquesta va ser la tercera. Després van vindre, pues, la de, si no recordo mal, Parque Jurásico, i després la de la Lista de Schiller, no?
1: Els dos, aquestes dues figures, John Williams i Steven Spielberg, que es van reivindicar després de grans
0: totalment
1: èxits que ja havien fet, però aquesta pel·lícula va ser, val, han arribat per quedar-se aquesta gent.
0: Exacte. Parlarem ara una mica dels efectes especials. Un tal senyor Carlo Rambaldi, que ja havia treballat amb Spielberg en Encuentros de la Tercera Fase i també amb l'Alien del Ridley Scott, va fer el ninot, l'animatrònic aquest de l'ET. Però clar, l'animatrònic no era tot... O sigui, durant la pel·lícula no era només un animatrònic. Havia algú dintre també. I casualitats van trobar en un puesto de fisioteràpia a un nen de 12 anys que li faltaven les cames. Havia nascut ja sense cames, que es deia Matthew DeMery, i que lo van utilitzar per molts moments, a part d'algun parell d'actors nans que també sortien dintre del nino en alguns moments, però sobretot aquest és el que va fer molts moments, entre ells, pues, l'escena aquella de Halloween, que lo disfressen de fantasma i va caminant, i que, bueno, pues, per ell era complicat també el moment d'emborratxar-se a l'ET, com tenia, pues, connexió amb Elliot, ell comença a fer tonteries allà al col·legi, i hi ha un moment que cau de front, i era aquest nen ficat aquí, i que, bueno, que va fer, pues, això, un paper com Nino, però que va estar molt bé, la veritat.
1: I s'ha guanyat el cor de tothom, perquè era realment adorable aquest extraterrestre.
0: Sí, sí, de si ell va rodar, vull dir, moltes escenes complexes, per lo que us he dit, perquè era complicat, clar, ell s'havia acostumat a caminar amb els braços, i clar, les seves cames eren els braços, lo de més era el seu cos, no? Uh-huh. I, bueno, van tindre dificultat en moments de rodatge, però, bueno, van repetir algunes escenes i tal, però que va sortir al final. Per això aquí el moviment que feia

0: a l'ET quan caminava, que era una mica com de costat, no? D'un costat a l'altre, no? Però això era, doncs, degut a la persona que estava dintre. Sí, sí.
1: Mario, per tancar, al principi ens deies que volies explicar una anècdota amb Harrison Ford que jo sincerament no recordo.
2: Jo tampoc, ara ho he estat intentant fer en memòria i dic, ostres, és que no ho ubico.
0: Bueno, és que Harrison Ford no va sortir amb la pel·lícula perquè lo va tallar, perquè va creure, a raó de fer el Han Solo de Star Wars i sobretot l'Indiana Jones de Spielberg, lo va ficar en el que feia de director del col·legi. I quan hi ha tot aquell tema de que s'emborratxa a l'ET i se lo traspassa al noi, pues lo agafa i lo porta al seu despatx. Aquella escena, pues, mentre estava l'ET levitant coses i tal, li estava passant el mateix, però ell no estava mirant. Bueno, total, que aquesta escena s'elimina perquè creien que l'actor igual s'emportaria massa atenció per una escena que al fi i al cabo no era massa important per la pel·lícula.
1: Però ho devia cobrar això, no? Perquè, escolta, en aquell moment...
0: Sí, no. I després, si te compres el Blu-ray i tal, tens les escenes eliminades i surt aquesta escena.
2: Ets interessant. O sigui que... Ens agafarà,
0: sí, bueno.
2: Ens anirà bé recuperar-la per veure una mica quin paper feia en aquesta escena Harrison Ford.
0: Exacte, sí, bueno, fa gràcia. Pues això. Lo que passa és que hi ha moltes pel·lícules que han anul·lat algun cameo d'algun actor i tal, que que no era important per al director i al final pues, les tallaven i ja està. Mm-hmm.
2: Doncs, Mario Herrera, moltíssimes gràcies per portar-nos avui ET, t'acomiadem i el que volem fer també és tancar la secció de la mateixa manera que ho fa la pel·lícula amb una escena que segur que tots reconeixeran que és icònica. Però abans, Mario, gràcies, molt bon cap de setmana.
0: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana, adeu.

0: setmana, una setmana molt intensa informativament parlant, se n'han adonat i segur que continuarà sent-ho també el cap de setmana i els dies que ens venen, però el que volem és acabar amb música, amb ànims, amb ritme, preparar el cap de setmana, un cap de setmana que es preveu plujós també. Marta Lozano, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Bé,
1: amb aquesta pluja, sí.
0: Sí, bé, amb ganes de que s'estabilitzi això i fa pinta que durant el cap de setmana no serà així. A veure, el que sí que jo sé que alguns de la ràdio tenim plan aquesta tarda,
1: sí.
0: Dic alguns, perquè el Joan no s'hi ha sumat i...
2: No, molt lleig, això, la veritat, no?
1: I jo no la sé, ara.
2: No estava convidat en primera instància, llavors jo a segones no comparec.
0: Tothom està convidat al showcase d'Europa FM.
1: Doncs sí, perquè t'anava a dir, tot i la pluja, el showcase d'Europa FM de Bombay, doncs, continua previst. Yes,

0: Aquesta cançó es diu Vuela i volar és el que hem de fer per arribar a temps.
1: Totalment, totalment.
0: Perquè comença d'aquí molt poquet, la veritat, eh? Es tracta d'un showcase de la mà d'Europa FM a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i comença a les 9, per això dic que hem de córrer una miqueta per arribar.
1: Marxem ràpid, sí, Marta. Sí.
0: Però bé, algun cop ho hem comentat això del showcase, però ho torno a explicar per saber una mica el que ens podem trobar aquesta nit. Doncs és com un concert amb un aforament reduït, per tant, ja com els fans més fans, estàs a prop de l'escenari, tens els artistes que et toquen en acústic, per tant, no és com un concert que no arribes a veure i que necessites prismàtics, no, és una cosa com molt més propera i bé, que també és un entorn perfecte per confidències dels artistes, que t'expliquen coses, ja està molt bé.
1: Sí, a mi em va agradar l'últim que vaig anar, que va ser el de Joan Dausà, que va fer una prèvia de Julieta, que encara no l'havia... no l'havia publicat, i explicava l'origen, no, del paper de les seves filles en la composició d'aquesta cançó, i és això, aquesta, com deies tu, aquesta manera d'estar molt proper als artistes i descobrir coses que potser d'altres maneres doncs no ho faries, o no almenys en un ambient tan càlid com els que proporcionen els showcase d'Europa FM, la veritat.
2: Sí, o l'artista quan ja veu que actua per un nombre més reduït de persones en una sala més petita, jo crec que sobre l'escenari es comporta diferent que quan ho fa amb una gran multitud davant, i crec que també això ajuda a aquest format més íntim. És veritat que la Salamandra és petitó.
0: Sí, per això és un ambient més distès, no? Podríem dir que dona peu a... doncs això, que sigui com més íntim.
2: Molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé, a veure.
0: T'he convençut, Joan? Perdona, Lola.
1: Exacte.
2: Pot ser, però és que estic... però és que estic mirant... No, el que no teniu, ni vosaltres ni jo,
0: però
2: és temps,
0: si arribem als 3 tard, no passa res.
2: I... ja, marxem. Això és veritat.
1: Pensa
2: a la tercera cançó arribem.
1: Anem de la mà d'una persona que porta Europa FM, escrit al front, per tant,
2: s'esperarà,
1: no passa res.
2: Bombay estarà esperant a que arribi Marta Lozano.
0: Potser no s'esperen, però bueno, podem entrar igual. Sí.
1: A veure, més enllà d'això, què més tenim per aquests dies?
0: Doncs sí, una altra proposta per aquest cap de setmana és el concert de demà dissabte d'Hombres G.

0: aquesta cançó m'agrada molt, ho sento, havia d'escollir.
1: Pel que sigui, no?
2: Sí, per al·lusions.
0: Una mica. Doncs bé, el grup madrileny Els Hombres G, format per Dani, David, Javi i Rafa, pujarà demà dissabte a les 9 a l'escenari amb la seva gira que es diu Los Mejores Años de Nuestra Vida. Ja ho hem comentat algun cop, perquè estan fent aquesta gira per tot Espanya i fan un recorregut per la seva trajectòria i pels grans èxits de la banda com Marta tiene un marcapassos que estem escoltant o Devuélveme a mi chica, sí. Venecia, vull dir, són molts temazos que van doncs, recuperant en aquesta gira. Així que, bueno, que sapigueu que queden entrades disponibles, serà demà, així que esteu a temps encara.
1: M'agrada molt Hombres G, perquè crec que a vegades ens quedem només amb el to sorneguer que tenen les seves lletres i que a vegades inclús es passa una mica de rosca i que ara, en perspectiva, algunes sí. estan una mica descontextualitzades, desactualitzades, volia dir, però crec que musicalment són molt potents, és a dir, tenen moltes coses de molts grups interessants de l'època, també crec que van ser precursors d'un estil, d'un rock que començava a ser una mica més gamberro en forma i també en contingut, i crec que són molt interessants i que quedarà un bon regust de boca si els analitzem, diguéssim, de pe a pa i no sí. només quedant-nos amb sí. les lletres.
2: Molt bé, doncs jo crec que el Joan, com que dubta amb Bombay avui, demà Hombres G, que potser sí que s'hi apunta, i aquí segur que s'han apuntat a aquests concerts, és gran part de la població catalana,
1: exacte.
2: Perquè tenim un comiat important la setmana vinent.
0: Doncs sí, estem parlant del comiat musical d'Oques Grasses.

0: Oques Grasses es preparen per acomiadar-se del seu públic amb quatre concerts molt especials a Barcelona. Teníem ganes que arribés aquesta data. Sí. Doncs bé, actuaran els dies 5, 7, 9 i 10 a l'Estadi Olímpic, sempre a 9:15, amb uns shows que posen, doncs això, punt i final a aquesta etapa del grup, que dius és un moment trist, no?, perquè ens trobarem a faltar, però d'altra banda, acabar d'aquesta manera, amb quatre estadis olímpics, doncs està molt bé. Us diré només que, bueno, ja sabeu, les entrades super exaurides des de fa molt temps, però el que em sembla molt interessant és que igualen el rècord de Coldplay al 2023, no?, i són el primer grup que canta íntegrament en català que omple aquest estadi olímpic quatre cops.
1: Sí. Cada cop veiem més grups que es donen un temps, no?, com les relacions, i diuen, escolta, ja hem fet prou camí, ara necessitem descansar, i de moment és un temps que veurem si es converteix en un retorn als escenaris o és un adeu definitiu, no? Vèiem fa uns dies a Blaumut, que per cert, Lola, la setmana que ve els tindrem a la brúixola, però no, Oques Grasses fa, jo crec, la seva obra magna, l'obra més gran que ha fet, que és aquest últim disc, que traspassa fronteres, diguéssim, a nivell de la gent que l'ha rebut correctament, però també a nivell de gèneres, ha traspassat qualsevol frontera. I no gaire després de treure aquest disc i de ser un èxit en la gira, diuen adéu. Els seus motius tindran, ja diguéssim, porten molts anys al sector, que això també deu cremar la pressió d'un nou disc, les crítiques... però bé, ho deuen tenir claríssim i no sé si en un futur podem parlar d'un retorn, perquè totes les entrevistes que han ofert són bastant definitives en el comiat que diuen que tenen.
2: Sí, jo crec que és un cas que inclús és important, o sigui, seria interessant d'analitzar sociològicament això del fear of missing out, no? FOMO, perquè crec que també hi ha hagut molt d'això, en aquests concerts, quatre concerts, tothom desesperadament buscant entrades, perquè ja era com una febre col·lectiva, no?, a veure amb qui no les aconsegueix. Ostres, jo necessito ser-hi.
1: Sí. Molta gent que no escoltava Oques que hi va. Sí.
2: Exacte, o que escolta les típiques cançons que potser ha sentit en festes majors o per la ràdio, les que són més grans.
1: Pitjor per ells, perquè els passarà una cosa, jo que els segueixo des de fa molt de temps, que es acabaran un concert d'aquesta gent i diran, ostres, jo això ho vull a la meva vida
0: i
1: no ho tindré més. I això és un problema. Jo crec que plorarem tots molt, perquè serà molt emocionant. Perquè quan un concert saps que és l'últim d'aquell grup que veuràs en directe, home, doncs t'impacta d'una manera diferent al que ho han fet els anteriors.
2: Sí, sí. Molt bé, doncs ja ho comentarem aquí a la brúixola també, i ara fem un repàs d'informació, actualitat del sector musical d'aquests dies. A veure.
0: Tenim molta cosa, la veritat. Anem a començar parlant que el diumenge de la setmana passada es van celebrar els MTV Video Music Awards i avui anem a fer un repàs, si us sembla, dels guanyadors i guanyadores.

0: Escoltem a la Madonna perquè va ser la gran protagonista triomfadora de la nit. Va aconseguir 7 premis MTV VMA. Va ser a sobre, que això ho comentàvem divendres passat, el seu retorn a la gala d'aquests premis després de 23 anys d'absència. I bé, ho va fer acompanyada de Sabrina Carpenter, que estem escoltant en aquesta cançó, i Charlie XCX. Per tant, també va ser com una tornada a, bé, por todo lo alto, com diuen en castellà. Després...
1: No, que ho hem dit molts cops, però que sembla que Sabrina Carpenter és com aquesta figura que li agafa el relleu.
0: Sí, 100%.
1: I que l'escenari, diguéssim, casa molt bé. Musicalment, també estèticament, s'assembla una miqueta.
0: Sí. Bueno, ja sabeu que al Coachella va sorgir aquesta i col·laboració i tot. Vull dir, són molt amigues, tot i la diferència d'edat.
1: Ara no sé quina de les dues va perdre un vestit, no?
2: La Madonna.
1: Encara no se sap res.
0: Li van robar, sí.
1: No se sap on
0: està. Em sembla que no, que el buscava, però no, de moment no. Doncs bé, això per part de la Madonna. Després, els BTS i la Taylor Swift van aconseguir 3 guardons cadascun. I ja que parlem de la Taylor Swift, ja sabeu, amiga del programa,
2: sí. Hem
0: de comentar que va fer història perquè amb aquests nous premis es va convertir en l'artista més premiada de la història dels VMAs, superant a Beyoncé.

Doncs bé, com us deia, la Taylor Swift va superar a la Beyoncé. Beyoncé en té 30 premis i la Beyoncé, ai, la Taylor, perdoneu, té 33. Per tant, doncs això ha fet un història un altre cop, podríem dir. I estem escoltant aquesta cançó perquè, bueno, que es diu Passion Zero, que és la una de les últimes cançons que ha tret, i l'hem posat perquè, bé, aquest any va rebre el premi de vídeo de l'any i Nou Artist Director Honor.

0: que és una categoria nova que es van inventar aquest 2026 i l'ha estrenat la Taylor Swift. I el que va fer amb aquesta cançó va ser estrenar el videoclip. Que té, bueno, sí, vull dir, va aprofitar la gala per estrenar aquest videoclip, ja que li donen tanta importància en aquests premis. I bé, que sabíem que si no es portava cap premi, igualment doncs, seria protagonista només per
1: d'alguna
0: aquest
1: manera o altra
0: videoclip.
1: Sap fer-ho ella, que sí. Sigui per polèmica o per música o el que sigui, doncs sempre té el seu protagonisme d'una manera o d'una altra.
0: Sí, sí. I bé, aprofito per fer un apunt, que és que la Rosalía estava nominada a la categoria de millor artista llatí, sí. Però finalment el premi va ser per Bad Bunny.
2: Difícil desbancar-lo.
0: Sí.
2: En aquest any, diguéssim.
0: Sí, el que passa que també, com Rosalía portava looks, tour,
1: sí, veritat,
0: tot això, estava una mica renyit aquest any.
2: Suposo que la Super Bowl ha acabat de cantar la balança, no?
0: Però podria ser.
2: Com el futbol, passa això que els premis col·lectius a vegades acaben decantant els premis individuals. Vull dir que jo crec que ha passat així.
1: I ara parlem d'un artista que fa un parell de setmanes també el vam mencionar, que és Macklemore.
0: Doncs sí, jo us volia preguntar si recordàveu, ja veig que sí, que recordàveu que hi havia hagut doncs, problemes amb la gira d'Ed Sheeran perquè un dels seus taloners, el Macklemore, doncs es va posicionar a favor de Palestina.

0: Bé, sabeu que finalment el van expulsar de la gira, els taloners de l'Ed Sheeran van dir doncs si ell marxa nosaltres també, vull dir, es van sumar. I finalment, en què ha quedat tot això? Les novetats que tenim és que el Macklemore ha anunciat el Free Palestine Tour, una gira amb la qual vol recaptar fons per a organitzacions que donen suport al poble palestí. De moment, hi ha tres dates confirmades a Europa, que són el 26 d'octubre a Dublín, el 29 a París i el 30 a Londres, amb artistes convidats que són sorpresa, de moment no els han desvelat, però el més curiós de tot és que, bé, això ho va anunciar fa uns dies i les entrades ja s'han exhaurit. Per tant, és una, bueno, un reflex del suport que està rebent.
1: Sí, ja ho deies quan parlàvem d'aquesta polèmica, que en els primers dies, després del que va passar, els taloners, incloent el Macklemore, van guanyar més visites a les plataformes, això ho explicaves. Jo crec que és una, bueno, és una estratègia molt intel·ligent. Sempre quan parlem de màrqueting d'empreses, els que en saben d'això et diuen, davant d'una crisi el que pots fer és callar, passar perfil baix i que la cosa, escolta, que les aigües turbulentes s'acabin calmant. Però si afrontes de cara a aquesta crisi, quan és evident i tothom en parla, pots treure'n un rèdit. Tens un risc, però pots treure'n un rèdit. Jo crec que és el que ha fet Macklemore. En aquest cas, una crisi més transversal, que no li afecta només a ell directament, que hi ha més actors implicats, però escolta, va veure que era la seva oportunitat i li va posar el nom que crec que portarà molts fans a comprar les entrades, que si hagués sigut Macklemore potser no.
0: Best no moments, no? Sí. I sens dubte és el que dius tu, Joan, que és una crisi, però una crisi que no has fet res malament. Sí, sí, per tant, pots aprofitar realment i ja veieu, que té molt de suport i per això s'han exaurit les entrades. També us volia comentar que ha anunciat que d'aquesta gira que faci donarà $1 milió doncs, a organitzacions de suport a Palestina. Per tant, doncs això, superimplicat i, com veiem, amb suport de la gent.
2: Molt bé, i a veure, amb què acabem? Em poses aquesta notícia que em queden pocs minuts
1: per acabar
2: el programa i clar, què faig jo amb això?
0: Home, és divendres i havíem d'acabar amb una Lola contenta, podríem
2: dir. Gràcies.
0: Anem a parlar, com podeu imaginar, de la Celine Dion.

0: Ara que sona aquesta cançó, recupero un debat que vam tenir ahir o fa dos dies.
1: Sabia que anaves a dir.
0: Em va agradar molt la resposta, perquè li vaig dir a Lola, escolta, et molesta que la gent només recordi a Celine Dion, o molta gent recordi només a Celine Dion per aquesta cançó, que va sortir a Titanic i que es va fer molt famosa, i la Lola va dir...
1: Jo vaig dir que jo canto gràcies a Celine Dion i és la primera cançó que jo, o sigui, per la que jo vaig entrar dins del món de Celine Dion. És veritat que arran d'això, si jo hagués de destacar una cançó d'ella, doncs no seria potser aquesta, però és una cançó que jo li tinc especial carinyo, i és veritat que crec que s'ha de saber valorar aquelles cançons que han obert la porta a artistes després a tenir... ja tenia una carrera consolidada, però hi ha gent que potser només la coneix per això, però coneix el nom de Celine Dion, i per mi això ja és... Bueno, ja m'agrada, què vols que et digui?
0: La fa segur, no, els concerts?
1: Sí, sí, la fa.
0: Hi ha molts artistes que després de tants anys que només el coneguin per una cançó, diu, va, passo d'aquesta cançó, però és això, agrair també que molta gent està davant teu precisament per aquesta cançó.
2: Exacte. Una cançó que no volia fer, en un començament, la Celine Dion, vull dir, totalment. Va ser perquè li van pressionar i va dir, bueno, vale, però mira, quin èxit.
1: Bé,
2: l'he posat perquè sempre poso I Drove All Night, que m'agrada molt, però dic que hem de variar una mica.
1: Un debat, un dilema.

0: No, sí. No agrada als fans, i estic super d'acord, a mi tampoc m'ha agradat que en aquesta residència a París porta ja més de la meitat dels concerts, no ha fet cap concert a Hydrofall Nights.
1: Ah, no?
0: No.
1: No pot ser això, eh? No. Quan vagis tu l'has de fer.
0: Veurem.
1: Li demanes amb un cartell.
2: Enviarem un mail.
1: Sí. Celine, sisplau, volem aquesta. Doncs bé, com has dit, Lola, va començar la Celine Dion la residència a París el 12 de setembre i estarà allà fins al 17 d'octubre. Però aquesta no és la notícia. La notícia d'aquesta setmana és que el dilluns va aparèixer per sorpresa en un desfil de moda que s'estava fent just al davant de la Torre Eiffel. Per tant, va ser com també molt èpic, no?, la seva pujada a l'escenari o, bueno, amb aquesta passarel·la. També hi havia molts famosos que la van acompanyar. I bé, el que va ser més especial sobretot va ser l'elecció, ara que ho dèiem, no?, de la cançó, que és I'm Alive.

0: Bé, aquesta cançó que diu, no?, que està viva, tot i el que ha passat en la seva malaltia, doncs bé, és el retorn de Celine Dion als grans escenaris després de 6 anys i bé, tot un esdeveniment internacional que, Lola, ja quan hi vagis ens ho explicaràs.
1: Sí, moltes ganes d'explicar. Clara, explicaria coses que, la veritat, perquè coses n'hi ha, jo em costa molt emocionar-me, sempre em diuen, amb aquesta pel·lícula o amb aquesta sèrie ploraràs segur, amb aquest llibre no m'ha passat mai. I en canvi aquests dies veient vídeos d'ella del concert plorava i dic, mare meva, quina intensitat.
0: No?
1: Exacte. No, però és que el que està fent aquesta dona és increïble, crec que ha sabut adaptar-se molt, és a dir, amb aquesta malaltia que tinc, que gairebé doncs, no em sortia la veu, que no podia arribar a aquelles notes tan famoses per les que era tan distingida, doncs en lloc de voler intentar arreglar, vull dir, arribar a allò, doncs no, arranja les cançons, rebaixa tons i mira doncs, com pot fer, perquè al final els fans són els fans i si fas tres tons a baix és que ni ens n'adonarem, el que venim és a veure't a tu, no? I a celebrar que You're Alive, no? Que estàs viva, que al
0: doncs
1: final
0: sí.
1: És això, i només calia veure a la passarel·la amb totes les models,
0: sí.
1: La cara de felicitat i li brillaven els ulls tant a ella com també a la resta de models, i llavors el que sí que és interessant, que ja ho veurem, a veure si tinc l'opció en algun moment de veure-ho i podem comentar-ho, és tots els shows que està fent a les portes del Raffles, que és l'hotel on s'està instal·lada a París, que està fent un contacte de tu a tu amb els fans molt, molt especial, que pocs artistes fan, i cada dia està allà ballant i celebrant i pujant-se dalt dels cotxes sí, vull dir, amb la seguretat, evidentment cantant, traient a nenes doncs, que potser volen cantar amb ella, el que sigui, vull dir que és una tornada per la porta gran i sobretot caracteritzada per la necessitat que té ella de continuar en contacte amb el públic. Ja no és el públic que vol veure-la, és ella que necessita, no?, d'aquest aliment, podríem dir, espiritual. O sigui que, res, això.
0: No tens ganes, eh? No
1: se't nota. Gens de ganes. Marta, moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí res. De fet, si et sembla...
0: T'espero a la porta, eh?
1: Sisplau, sí. Acabo quatre coses i sortim ja a veure Bombai amb Europa. Ara sí, FM. Gràcies, Marta. Bon cap de setmana.
0: Igualment.

Doncs d'aquesta manera tanquem nosaltres la setmana amb Celine Dion. Crec que no havia passat mai al programa, no sabem si tornarà a passar, però a mi ja m'agrada. Una setmana, com dèiem, que políticament ha estat molt activa, veurem què passa també durant el cap de setmana i de cara a la setmana vinent. Important també precaució amb les pluges, perquè no paren de cara a les properes hores. I res, tornem amb tota la informació a partir de dilluns a les 7 de la tarda. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.

0: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola, hola. Molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: I amb la realització musical magnífica del meu company i amic Vicenç Armero, a punt d'arribar als 5 minutets passant de 2:15, una hora fantàstica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia. Que mireu, en clau Barça ens deixa un Hansi Flick alleugerit. I és que Rafinha no està lesionat. Víctor Rozano, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Bones, molt bones notícies pel Barça. Tothom estava pendent de les proves mèdiques a les quals s'havia de sotmetre aquest matí Rafinha a la ciutat esportiva Joan Gamper. Doncs bé, s'han fet aquestes proves, concretament una ressonància magnètica, i al final doncs no hi ha hagut sorpreses. La ressonància ha confirmat que el davanter blaugrana no té cap lesió i que es pot reincorporar a la disciplina de treball de Hansi Flick sense cap problema. Anava a dir de forma immediata, però no, perquè recordeu que els jugadors del Barça estan de vacances, els que s'han quedat a Barcelona i no han viatjat amb les seves seleccions fins dilluns. Però dilluns ja Rafinha podria estar amb els seus companys entrenant i disponible, del tot disponible, pel següent partit, el de Lliga, de dissabte següent, recordem, contra el Getafe al Camp Nou. Recordem que Rafinha, i per això fem un repàs, té uns precedents certament inquietants amb aquest tipus de lesions musculars. Recordem, fa un any va visitar el camp de l'Oviedo, en partit de Lliga, primera divisió, quan l'Oviedo, òbviament, estava a primera. Doncs bé, allà va patir una ruptura del bíceps femoral, que el va deixar 2 mesos fora de combat. Què passa? Que no van ser 2 mesos, perquè Rafinha, ell mateix ho va reconèixer, doncs va acabar recaient per les presses per tornar quan abans millor a jugar partit amb el Barça. Això a l'inici de temporada, però és que en el tram decisiu del passat exercici va jugar un partit amistós amb la selecció del Brasil, a Boston, no es jugaven res, enmig del frenesí de partits que decidien la temporada, doncs bé, amb un sprint va patir una punxada i en aquell partit Rafinha va tornar a lesionar-se, una altra vegada també ruptura del bíceps femoral. Això va impedir que el Barça pogués comptar amb una de les seves màximes estrelles en la part decisiva de la temporada, quan l'equip blaugrana jugava la Copa, la Lliga i també la Champions. En fi, que Rafinha la temporada passada va estar un total de 26 partits per culpa d'aquestes lesions musculars al bíceps femoral, i per tant és una assignatura que té pendent el futbolista i que sortosament no s'ha repetit aquesta vegada, perquè només ha estat un petit edema que no provocarà que estigui cap partit de baixa. En principi, veurem què passa i com evoluciona la setmana que ve. Canviant de tema, ahir va estar present aquí a Onda Cero, al programa Radio Estadio Noche, Mitchell, l'exentrenador del Girona, i va parlar de cosetes relacionades amb el Barça, com per exemple la situació de Ter Stegen. Ter Stegen juga a l'Ajax, equip que entrena el propi Mitchell i que està cedit pel Barça. De fet, el Barça li paga una part notable, substancial, de la seva fitxa. Així de bé parlava Mitchell del seu porter.
3: Sí, no, és... Bueno, Marc és un portero de talla mundial. Hemos tenido la suerte que en el Barça tiene tan grande, sobre todo con Joan, tenía las puertas cerradas de la titularidad y quería seguir jugando al más alto nivel. Y yo lo tuve en Girona, tuvimos la desgracia de que se lesionó y ha estado 5 meses de baja, pero bueno, ha vuelto con muchísima fuerza y bueno, dando el nivel que él tiene, que ha hecho que vuelva a la selección con Klopp ahora, y bueno, la verdad que muy feliz de que lo tengamos aquí y que nos pueda ayudar en este proyecto.
2: Un Mitchell que també, òbviament, ha hagut de contestar a les seves preferències en relació a qui vol o qui creu que ha de guanyar la pilota d'or. Ho té molt clar el tècnic de l'Ajax.
3: Yo no tengo ninguna duda que se lo daría a Lamine Yamal.
4: A Lamine.
3: Me parece... Sí. Me parece el jugador ahora mismo con más talento del fútbol mundial y encima pues es que ha ganado a nivel internacional con España el mundial y a nivel de clubs me parece que ha hecho un año increíble con el Barça, ha ganado la Liga, en Champions nos han metido en arriba del todo, pero me parece que a nivel de juego es el jugador con más nivel ahora mismo a nivel mundial.
2: A veure com li va a Lamine Yamal i a la resta de futbolistes internacionals del Barça en el partit que jugarà la selecció espanyola demà contra la República Txeca, l'estadi Carlos Tartiere, partit de la Nations League. Tanquem amb el tema institucional perquè, bé, sabeu que la setmana ha vingut calenta perquè es van publicar els preus pels socis en relació al clàssic del proper 25 de novembre contra el Real Madrid al Camp Nou, uns preus abusius absolutament intolerables. Doncs atenció, perquè avui la vicepresidenta institucional, Elena Fort, ha fet unes declaracions al programa Bon Dia Barcelona de BTV, en les que ha confirmat que ara mateix la prioritat són els anells VIP, que ara mateix han de focalitzar-se en aquestes llotges que ajudaran a la finançació del club, i per tant que és lògic esperar a la coberta per ocupar la tercera graderia, però no ha descartat, atenció, no ha descartat pujar els abonaments en el futur. És a dir, no que només els socis paguin el que els demana per anar al clàssic, sinó que a més, en el futur, no descarta ni de bon tros Elena Ford que, atenció, es pugin els abonaments en el futur. Jo crec que això a la Colorada no li agradarà gens ni mica.
4: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922 a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles cada día. Naturgy. Cada día. Every day.

0: Un minutet per arribar a tres quarts, l'Espanyol perd una amistosa porta tancada a l'RC d'Estàdium davant l'Ipswich Town anglès de la Premier. Andrea de la Torre, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. L'Espanyol ha perdut aquest migdia per la mínima 0-1 contra l'Ipswich Town, equip de la Premier League, en un partit amistós a porta tancada a l'RC Stadium. El conjunt de Manolo González aprofitava l'aturada de seleccions per mantenir el ritme de competició i donar minuts a futbolistes amb menys rodatge. Un dels protagonistes ha estat Andoni Gorosabel, que ha disputat els seus primers minuts amb la blanquiblava després de la seva arribada a Cornellà al mercat d'estiu. També han participat diversos futbolistes del filial, mentre que Javi Puado no ha jugat cap minut, tot i estar entrenant amb el grup durant tota la setmana. Recordem que el capità continua amb la recuperació de la seva lesió de lligaments creuats que va patir el passat mes de gener. El partit, sense públic ni accés a mitjans, no ha deixat més informació més enllà del resultat. Ara els de Manolo González ja pensen a seguir amb la preparació de cara a la tornada de la Lliga la setmana vinent, on els blanquiblaus visitaran el Màlaga divendres a les 9 del vespre.
0: A segona divisió, vuitena jornada, el Centre d'Esport Sabadell rep demà 2-7 l'Andorra del Piqué a la nova Creu Alta. Ferran Costa és l'entrenador d'Arlequinat.
2: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volen un mateix.

0: Radio Estadio Noche.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: no nos quedemos con la idea esta de que algunas cosas que se hacen, pues eso, para ganar algo de dinero y tal, es el cine español. El cine español es esto.
1: Sí, sí, y no parlo de gèneres, eh? La comèdia és, per mi, és el meu gènere favorit. És a dir, no és un problema. El problema és que es pot fer molt bona comèdia.
0: Claro,
1: i es pot fer comèdia cinematogràficament bona. Que són dues coses diferents, és a dir, per exemple, doncs José Mota ha fet una pel·lícula ara i ja l'analitzarem, però per molt bé que ho faci, quan fa televisió, fa televisió. I allò és televisió, encara que ho posessis en un cine, però és televisió.
0: Hoy comentamos precisamente una peli ahora a continuación española, que es una comedia, muy bien cogido el tema y bien realizada la película.
1: Es tracta d'això. I dos apunts més abans de la pausa. Un és que, fent un símil amb l'esport, amb l'atletisme, que jo conec bé, molts cops, i en d'altres esports també ho he escoltat a molta gent, dir que la competitivitat et fa millor. T'obliga a fer-ho millor del que tu faries, i a mi m'ha passat molts cops de dir, mira, i si jo puc guanyar fent tant temps, doncs, vulguis o no, dius, escolta, perquè d'allò, ara, quan t'apareix algun company rival que fa millor marca que tu, t'obliga a esforçar-te més, i al final és una satisfacció per tu veure que has fet millor marca, no per guanyar o no guanyar, sinó perquè has fet millor marca. I crec que amb el cinema espanyol ara passarà això, que no valdrà qualsevol cosa. Que
0: claro,
1: el fet de que, escolta, si tu vols fer una bona pel·li, ja tens aquestes referències, i l'altra, i la de més allà, dius, com a mínim ho he de fer així, i això ja t'obliga a molt.
0: No, y además está muy bien señalado la idea de la referencia. Claro,
1: sí, sí, sí.
0: Hace nada, porque además es que esto hace nada, claro, te daba la sensación de que el cine español estaba como limitado, condicionado, de hacer, bueno... Incluso yo me acuerdo de haberlo comentado con amigos, de decir que es que tenía una imagen especial del cine español. O sea, que empezaba una peli y sin que le pusieras sonido, sin saber tal, solo por cómo se veía, tú decías, mira, es española. Que ya tenía como una imagen diferente a las demás. Esto está completamente superado y ahora mismo, vamos, yo creo que para mucha gente, sobre todo de las nuevas generaciones, que van a crecer admirando cosas que el cine español está a un nivel muy por encima de lo que nos viene de Hollywood en la actualidad. Y bueno, pues eso va a tener sus consecuencias, claro, porque van a tener una referencia y una intención de decir, oye, pues yo quiero, si esta gente ha hecho esto, pues lo que ahora decías tú con el símil deportivo, yo quiero ir a más,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí.
0: O sea, yo ambiciono hacer una cosa mejor. Claro, si por en medio hay talento, desde luego se podrá y nos sorprenderá.
1: I per acabar dient que no és un tema del gènere, sinó que estigui ben fet, és una de les coses que més m'alegro de que comenci a sonar, és que podria, fins i tot, Indy Navarrete, pel seu espectacular treball a Obsession, podria estar nominada millor actriu. Cosa que seria absolutament just, i destacaria que no és un tema de gènere de la pel·lícula, sinó del valor de la interpretació i del valor de la fotografia i de la direcció i de mil coses. És a dir, amb poc pressupost es pot fer una autèntica barbaritat com és Obsession. A nivell interpretatiu, ella fa un tour de force. No és una qüestió de maquillatge, no és una qüestió d'això, és una qüestió de que et faci por una persona simplement amb la cara que posa, no? I això té un treball espectacular. Per tant, jo m'alegraria molt si finalment Indy Navarrete, pel seu paper a Obsession, aconsegueix la nominació. Fem una pausa i a veure què ens arriba aquesta setmana.
2: Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
3: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922... a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
4: Pásame las gafas de cerca. Con esta pantalla tan chica no veo un pin.